0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on a aquesta hora una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Hi anirem en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura del llum i el gas. Empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SAlert a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni la suspensió de les classes, però insisteix a demanar precaució. El govern ha aprovat fins a 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents amb l'objectiu que Catalunya sigui la primera comunitat amb un model propi. L'executiu preveu implantar el cribatge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes. A més, s'acorda adoptar el llindar dels 14 anys per a l'ús de la intel·ligència artificial en espais com biblioteques o lleure. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, en partit d'Eurolliga. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I en cultura, el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o el quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Passen 4 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i si la pluja ha començat ja a fer la guitza als conductors. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts, com deies, amb aquesta precaució per aquestes fortes pluges, que a hores d'ara, de moment, ens deixa una xarxa viària sense accidents. A hores d'ara sí que és cert que tenim un accident des d'aquesta matinada, primera hora de la matinada. Ha estat a la AP7 de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, que encara a hores d'ara continua tallant la calçada i però obre un desviament per la sortida 297 en sentit nord cap a Barcelona, provocant però menys d'un quilòmetre de cues. Més enllà d'aquesta incidència tenim força tranquil·litat. Per altra banda, parlaríem de moment de retencions habituals ben formades, sobretot en direcció a Barcelona des del Vallès. Hi ha cues per la C58 de manera intermitent des de Sant Quirze cap al Nus de la Trinitat, que doncs que dificulta aquesta circulació en tot el seu tram, com dèiem, al vessant Besòs, que de retruc doncs també afecta amb forta de retencions ja en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
1: I atenció un dia més a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats previst avui dimarts. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. I doncs justament, parlant de pluges, parlant de tempestes, anem a repassar la previsió del temps i ho fem com cada dia amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Pendents de les tempestes que ja a hores d'ara descarreguen amb moltes ganes, sobretot al nord de Tarragona. Immediatament serà bàsicament a la conca del riu Gaià i del Foix, on més aigua es recollirà. Però immediatament també aquestes pluges amb ganes van caient per l'Ebre i arribaran a l'àmbit metropolità. Molta precaució, per exemple, a la conca més baixa del Llobregat i de la Riera de Rubí, per exemple, perquè rebran molta aigua en poca estona. Ja al llarg d'aquest migdia, aquesta tarda, les tempestes més fortes i sempre amb molta mala bava arribaran a les comarques de Girona, compte l'Empordà o, per exemple, a la Selva. Independentment, alguns ruixats continuaran caient cap al Prepirineu o aquesta tarda, per exemple, a les comarques de Ponent. Sempre amb un ambient xafogós. No ha de refrescar gaire. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment, tampoc l'aval a Sumar com a soci de govern. És una informació de la Carina Bellvé.
4: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui dimarts. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
5: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
6: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i que encara ara manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i protegir petits propietaris.
7: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta, però també des de l'esquerra, per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta i ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
8: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dimarts poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Aquestes eren les reflexions de Carmen Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, i de Gisela Bermúdez, portaveu del Sindicat de l'Habitatge Socialista de Catalunya.
9: Contractes indefinits. No pot ser que els llogaters estiguem cada 5 anys patint de si ens renoven o no el contracte, que ens facin xantatge abans de que s'acabi el lloguer amb si ens renoven o no renoven. Això no pot ser. Això ens aboca a estar constantment en una situació de por i de no reclamar coses tan bàsiques com que ens arreglin les humitats.
10: Tot apunta que el Real Decret Llei tornarà a quedar-se en una altra farsa més d'un dels governs menys impotents, no, de la nostra història.
1: Totes aquestes manifestacions al carrer han servit perquè, finalment, l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys, amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I com us dèiem, mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora és prevista o està prevista que la comitiva judicial faci fora de casa seva a un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot és a mans de la justícia. A les portes d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, explica'ns quina és l'última hora, quina és ara mateix la situació aquí.
11: Bon dia, Helena. Doncs ja ho veieu, calma tensa aquesta hora aquí a la Ronda Cerdanya, al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha un ampli desplegament policial. Aquesta hora, quatre furgonetes dels Mossos d'Esquadra i diversos vehicles també del cos policial que estan a l'espera de la comitiva judicial que té prevista l'arribada a les 8 del matí. El desnonament, doncs, és en aquesta família que es veu al balcó d'aquesta casa verda, que és una família amb una persona amb un 87% de discapacitat i la seva germana, una dona que destina pràcticament tots els ingressos a pagar aquest lloguer de 700 euros. També tenen tres menors a càrrec. Tenim també a l'altra banda, doncs, una mica de preparatius del Sindicat de l'Habitatge i persones, doncs, que donen suport a aquesta mobilització i que intenten aturar aquest desnonament. Tenim la Pilar Sánchez amb nosaltres, que és membre del Sindicat de l'Habitatge, perquè ens expliqui una miqueta l'última hora, perquè ho dèiem també a l'inici, que l'Ajuntament ha intercedit per intentar endarrerir aquest desnonament. Com està ara mateix la situació, Pilar?
12: La situació ara mateix està que jutjats no ha cedit, ha dit que aquest desnonament s'executa sí o sí. Nosaltres vam estar ahir, de fet, durant el dia, jutjats també intentant que s'aturés. Com dius, l'Ajuntament ha fet declaracions que demanava suspensió. però aquí, com pots veure, hi ha un macrodispositiu i fins on sabem, jutjats ha dit que executa. Estaran aquí a les 8, per tant, sabrem alguna cosa a les 8. Nosaltres fins aleshores intentarem fer tota la pressió que es pugui, mediàtica, de pressió a jutjats, de pressió a les institucions, perquè creiem que és un moment especialment greu on ja hem vist, no, tots els últims dies el nivell de mobilització que s'està donant al carrer precisament per casos com aquests, precisament per la crisi de l'habitatge i la part més descarnada, que són els desnonaments, els que ens hem d'enfrontar cada dia, no? Com ha estat el cas de la Mari Carmen, com ha estat el cas de la nostra companya Olga, que es va treure la vida a Hospitalet a causa també de que la desnonessin del pis de casa seva. Per tant, la situació està molt tensa, no ens podem seguir permetent que hi hagin desnonaments. Avui hi ha suposadament un decret sobre la taula i no, i s'està parlant d'això. Aleshores, ens sembla especialment greu que estiguin aquí a Mataró, en un dels barris també més castigats per la crisi de l'habitatge, com és Cerdanyola, i on ja hem tingut també moments d'altíssima tensió a causa dels desnonaments en els últims anys, estiguin doncs venint a executar a una família que, com tu has bé comentat, doncs, són l'Alicia i en Jordi. En Jordi té més d'un 80% de discapacitat, l'Alicia té 3 menors a càrrec i estan en una situació d'extrema urgència davant d'aquesta situació. Sí.
13: Pilar, moltes gràcies. Estarem al cas de com segueix tot plegat. Ahir al vespre també l'Ajuntament de Mataró hi va haver una manifestació amb un centenar de persones reivindicant el dret de l'habitatge, i a més afegim que a les 10 hi ha previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Rocafonda, i de tota manera estarem al cas, us demanarem tornar a entrar doncs, per explicar l'última hora del que passi aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Doncs gràcies, companys de TV Mataró. Clara, doncs, pendent del que pugui passar, evidentment, quan passi alguna cosa, si hi ha notícia, ens demaneu pas i tornarem a connectar amb vosaltres d'aquí, des del barri de Cerdanyola de Mataró. Doncs vinga, pendents d'aquesta situació ara mateix. Gràcies, companys. El cas mediàtic de la Mari Carmen ha tornat a posar el problema de l'habitatge al centre del debat, i cada ciutat té les seves particularitats. A Lleida, per exemple, el sector immobiliari alerta de les dificultats per accedir a un pis i reclama més oferta i polítiques públiques a llarg termini.
14: El Col·legi d'Apis calcula que entre un 20 i un 30% de la població de Lleida té greus dificultats per accedir a un pis a causa de la precarietat laboral i la manca d'oferta. Més enllà de casos com el desnonament de la Mari Carmen a Madrid, el sector situa el problema a Lleida en les famílies migrades que es queden sense alternativa quan acaba el contracte.
15: Aquesta és una tragèdia, però jo crec que la tragèdia real, per exemple, a Lleida, és casos com una persona marroquina, una dona marroquina, que pot tindre ja el seu contracte en vies d'extinció perquè ja ha complert els 5 anys més els 3, i que, per tant, la llei l'avale el propietari per poder signar el contracte. Aquí sí que hi ha una tragèdia, perquè és probable que aquesta senyora no trobi un altre habitatge de lloguer per les seves circumstàncies.
14: El sector reclama polítiques públiques a 25 anys vista per reduir el dèficit d'habitatge social.
1: A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a calefacció podria veure un increment del cost per damunt del 50% aquesta tardor. Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 8. Empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni tampoc la suspensió de les classes, però sí que insisteix a demanar precaució davant d'un fenomen de pluges intenses que no serà generalitzat, sinó local. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera també una compareixença informativa a partir de les 8 d'aquest matí, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Ara per ara, no sé si plou o no plou aquí a Barcelona.
16: Bon dia, Elena. La previsió és que plourà i molt a Barcelona i la seva àrea metropolitana a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda, segons la previsió de Protecció Civil, però l'alerta supera les fronteres de la regió metropolitana de Barcelona i implicarà un total de 13 comarques, des del Baix Camp i fins a la Selva. En les últimes hores, els habitants d'aquestes 13 comarques han rebut l'alerta per part de Protecció Civil, que almenys per ara no ha decretat cap restricció de mobilitat i tampoc no ha suspès les classes, així que escoles i instituts hauran d'obrir les seves portes d'aquí una hora, si és que no es produeixen canvis d'última hora. I en la seva última compareixença, fa només unes hores, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, insistia en les recomanacions bàsiques en un matí com el de que ens espera aquest dimarts. Per exemple, no apropar-se a les zones inundables, evitar al màxim els trajectes innecessaris i tampoc fer activitats a l'aire lliure.
17: I aquesta situació, el que ens demana és tenir aquesta vigilància, aquesta cura, amb aquesta possibilitat de pluges intenses que poden haver-hi. Són pluges que poden ser localment intenses, no veiem que sigui una situació generalitzada, que hi hagi d'haver-hi pluges generals en el territori, sinó que seran molt puntuals, i per aquest motiu doncs no valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica i actuar en conseqüència.
16: I Elena, atenció, perquè podrien caure 40 litres per metre quadrat en mitja hora i fins a 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores. A més, s'eleva fins a 5 el grau màxim de perill a bona part del territori afectat. I tot plegat passa quan som a l'espera que a partir de les 8 del matí, des d'aquí, des del Departament d'Interior, es faci un nou balanç, actualitzin les dades de les incidències d'aquest episodi de fortes pluges que ens afectarà aquest matí de dimarts.
1: Doncs un altre punt d'atenció informativa aquest matí, en aquest cas a Barcelona, amb l'Anna Ruiz també muntant guàrdia. Gràcies, doncs, companys, i pendents d'aquesta compareixença. Fins ara. El govern ha aprovat fins a 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents, amb l'objectiu que Catalunya sigui la primera comunitat amb un model propi, després de l'informe del Departament de Salut en base a 700 estudis que alertava de les greus conseqüències per la salut dels menors. En aquest sentit, l'executiu preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals en l'atenció pediàtrica per detectar riscos i donar pautes. A més, s'acorda adoptar el llindar dels 14 anys per a l'ús d'intel·ligència artificial en espais com biblioteques o lleure. N'ha parlat Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball.
18: Quan els mestres detectin una conducta no adequada dels menors, pues, com Salut són dues conselleries doncs, prioritàries. I, per tant, insisteixo, aquest és un treball de 12 conselleries. Cadascú fa la seva feina, cadascú aporta el que és necessari perquè hi ha un bé jurídic a protegir, que és la salut dels nostres nens. I igual que tenim molt clar que no és bo que els nostres nens mengin productes refinats i molt sucre i molt greix i molts, doncs també tenim molt clar que igual que la salut física és important, la salut emocional i psicològica és tan igual o més important.
1: El Barça de bàsquet afronta una setmana exigent amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 de la tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Alexander Sekulic, que el curs passat dirigia el Dubai.
19: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses. Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
1: I s'ha celebrat la segona edició dels Premis Més Bàsquet, organitzats per la Federació Catalana de Bàsquet en col·laboració amb la xarxa. L'acte ha reconegut la trajectòria de jugadors del bàsquet català i també ha visibilitzat les històries més destacades que han aparegut al programa de la xarxa Més. Entre els premiats destaquen Laia Reventós, escollida referent del bàsquet femení, Ari Pujol, guardonada per la seva trajectòria, i Jaume Ponsarnau i Mònica Lázaro, escollits com a millors entrenadors. Txell Alarcón, del Jairis, i Oriol Paulí, de l'Ilerna Lleida, han rebut la distinció de millors jugadors.
20: Bueno, un orgull, primer de tot, i una satisfacció pel fet de dir, bueno, que és un reconeixement a la temporada passada, que va ser una gran temporada, i molt content per rebre el premi, i bueno, crec que la Federació Catalana, que pensi en mi, amb el nivell que hi ha de jugadors catalans, doncs ja et dic, és un orgull i una felicitat gran.
1: El Fraiking Balomano Granollers debuta demà a la Lliga Europea d'Handbol, la segona màxima competició continental. L'estrena serà davant d'un dels candidats al títol, el Flensburg alemany. L'Òscar del Río, de BOTV, ens explica com prepara el duel el conjunt vallesà.
21: El Fraiking Balomano Granollers arriba amb molta força al primer compromís europeu de la temporada. Els Antonio Rama visiten la pista del Flensburg, un dels equips candidats a guanyar la UEFA European League. Els alemanys, a priori, parteixen com a cap de cartell del grup, però els granollerins volen intentar donar la sorpresa, com ja van fer fa tres temporades.
22: És molt difícil. Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos pel següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt.
21: Els blancs i blaus afronten el compromís carregats de moral, invictes a les tres primeres jornades de Lliga i refensa de les adversitats dels partits. En el 2023, els vallesans van ser capaços de remuntar quarts de final un 30-31 desfavorable i accedir a la Final Four de la competició, deixant fora l'anfitrió, el Flensburg. Tres temporades després, pràcticament les dues plantilles són diferents i es trobaran un escenari completament canviat.
1: El Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, coral. Hi ha intervingut l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la Pau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i, si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna Lluneta. Lluna Lluneta, Lluna Lluneta, ve rodoneta, jo de ve fi, fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de Lluna Lluneta. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat, manté la indignació al carrer en protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. De seguida us ho ampliem. Buscarem el punt de vista dels propietaris en conversa amb la presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts, 29 de setembre. El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on a aquesta hora una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure, ara, com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor arribarà a partir de les 8 d'aquest matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR...

0: 11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Després d'enllaçar dos triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I de la cultura, avui destaquem que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident que s'ha produït aquesta matinada manté tallada l'AP7 a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, cap a Barcelona, amb un desviament per la sortida 297 que provoca menys d'un quilòmetre de cua. D'altra banda, ja s'han format les retencions habituals d'accés a Barcelona. Des del Vallès, la C58 va carregada des de Sant Quirze, congestionant el nus de la Trinitat i de retruc, afectant les dues rondes en sentit sud. A l'AP7 també hi ha cues en sentit sud a Montornès i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i també els regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats previstos aquests dimarts. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. Doncs precisament, molta atenció al temps. Comencem al matí pendents d'aquestes tempestes fortes, sobretot al nord de Tarragona, a les conques del Gaià i del Foix. Les pluges, però, avançaran cap a les Terres de l'Ebre i també cap a l'àmbit metropolità, amb molta aigua en poca estona, especialment al Baix Llobregat. De cara a la tarda, les tempestes seran més intenses i arribaran sobretot a les comarques de Girona, especialment a l'Empordà i a la Selva. També hi haurà alguns ruixats al Prepirineu i a les comarques de Ponent, tot plegat amb un ambient xafogós i sense una baixada clara de les temperatures.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen ara 5 minuts i mig de 8:15. Ara sí, entrem de ple en matèria. Us ho dèiem, contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat Decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, però també prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara i encara els suports al Congrés. I de moment, tampoc l'aval sembla sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia ara mateix la Carina Bellvé.
2: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi ho dèiem avui dimarts. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
3: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
4: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
0: Unes pressions que arriben des de la dreta i també des de l'esquerra per un decret

0: que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
1: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
0: Un dels partits que va votar en contra del decret i encara manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera, diu, per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge, i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i protegir alhora petits propietaris.
2: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
0: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dilluns, poc després de les 7 de la tarda, a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Unes manifestacions arreu de l'estat espanyol i al carrer, evidentment, que han servit perquè, finalment, l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara, falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora és previst que la comitiva judicial faci fora de casa seva un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot és en mans de la justícia. A la porta d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara, quina és ara mateix la situació? Tot continua igual.
3: Bon dia, Helena. Doncs, com deies, continuem a l'espera de l'arribada de la comitiva judicial que està prevista aproximadament pels vols de les 8 del matí i, com veieu, tot i que continua el mateix desplegament policial, ha arribat doncs, moltes més persones que donen suport a aquesta hora al Sindicat de l'Habitatge de Mataró i que s'han aplegat aquí amb l'objectiu d'aturar aquest desnonament. Fa un moment han fet un petit discurs aquí al carrer dient que aquestes hores són claus, són molt importants per poder aturar aquest desnonament i que es tracta d'un context doncs, que ara mateix amb el cas de la Mari Carmen d'aquesta setmana passada, doncs és un moment en què no es poden seguir permetent aquestes situacions. Com dèiem, esperem a les 8, que serà el moment en què hauria d'arribar aquesta comitiva judicial. Recordar que l'Ajuntament havia intercedit per aturar aquest desnonament i intentar allargar aquesta execució fins que aquesta família pogués traslladar-se a un altre immoble, però que de moment, com veieu, doncs, segueix aquest desplegament policial que hauria d'executar aquest llançament. Per tant, a l'espera a aquesta hora i també doncs, ara ja és molt més clar i hi ha molta expectació per part del veïnat, molts veïns als balcons i també doncs, nens i nenes que van cap a l'escola i que estan doncs, molt atents a tot el que està passant aquí a darrere nostra. Si us sembla, seguirem connectats doncs, per poder-vos informar de l'última hora de tot el que vagi passant aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
0: I tant que sí, Clara. Moltes gràcies. Doncs pendents de vosaltres també. Bon dia. Fins d'aquí una estona. Doncs veient aquesta situació i també un cop esbossades algunes de les mesures que hauria d'incloure el nou decret antidesnonaments, volem saber com ho veu i com ho viu el sector immobiliari. Ens acompanya Montserrat Junyent, ella és presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya. Senyora Junyent, gràcies per ser amb nosaltres aquest matí. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Les filtracions del decret apunten a una estabilització dels contractes de lloguer, parlàvem d'una pròrroga de 2 anys, i també proposa limitar-ne les actualitzacions anuals al 2% fins a finals del 2027. Com afectarà això al mercat i a la relació entre propietaris i inquilins, segons el seu punt de vista?
4: Bé, jo diria que aquestes mesures, novament, s'han d'analitzar, s'ha de veure el text, l'he pogut veure un text, però d'una manera no he tingut temps d'estudiar-lo, però jo diria que són mesures que hem de veure amb certa prevenció. És a dir, dubto que això serveixi per... des del principi. Ens manca oferta i això no incentiva l'oferta. Per tant, probablement seguirem tenint problemes en l'accés a l'habitatge i no solucionarem el problema de fons. Això són, novament, doncs, pedaços dels que portem fent des de fa molt de temps.
0: Per altra banda, el decret també inclou bonificacions fiscals per als inquilins, però també incentius per als propietaris que abaixin el preu del lloguer. Són mesures realistes? Poden tenir un efecte immediat?
4: Bé, les mesures fiscals probablement s'han de mirar positivament, no dic pas que no siguin iniciatives positives, però per altra banda el que crec que hi ha és de la suspensió de manera indefinida i retroactiva als desnonaments i per tant això pot suposar que retraigui a molts propietaris de posar el lloguer residencial. Per què? Perquè lògicament saben quan el lloguen, però no saben quan el podran recuperar. I com sempre estem dient des del principi també, s'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat. A més, quan això, aquestes compensacions venen a càrrec, sembla, de les administracions autonòmiques i si no es dota d'un pressupost i una partida que ho pugui fer, serà difícil que ens en sortim.
0: Senyora Junyent, parlàvem de la possibilitat de que aquestes persones vulnerables no se les pugui fer fora de casa. Una de les claus, sens dubte, és frenar les pràctiques abusives dels fons voltor des dels APIs. Quines eines creieu que són realment efectives per evitar dinàmiques especulatives?
4: Bé, és que ja d'entrada tindrem la tendència de qualificar especulativa qualsevol transacció, qualsevol adquisició. Però realment és que si ens ho mirem bé, tots aquests immobles que obliguen a molts propietaris a posar-los a la venda acaben sent comprats per aquests fons, que no tots els fons han de ser qualificats de fons voltor. I hem de veure què és especular, perquè moltes vegades és una inversió. I una inversió és una activitat legítima en la que hi ha una inversió per part d'aquest propietari que adquireix aquest immoble, fa unes actuacions, per tant, aquest no és una transmissió sense valor afegit, sinó que hi ha un valor afegit. I això no ho podem entendre. Com s'ha de frenar l'especulació? Jo diria que el que hem de començar és assentar-nos tots plegats. Ho portem dit que fa molt de temps. No es pot legislar sense escoltar el sector privat. No s'està escoltant. Nosaltres no formem part de cap manera d'aquestes negociacions. Sempre és a posteriori. i per molt que ho intentem de fer arribar i que ho hem fet i que tenen propostes nostres, la receptivitat avui per avui és nul·la, perquè estem vinculats a unes situació de derivada de l'aritmètica parlamentària. I aquesta aritmètica parlamentària, tant a Catalunya com al Congrés dels Diputats a l'Estat espanyol, doncs ens aboca en aquesta dificultat de dir amb les nostres propostes a lo que és la legislació que s'està tractant.
0: Tenim petits problemes, Montserrat Junyent, per escoltar-la amb claredat. En tot cas, ha quedat clara la postura dels APIs i, en tot cas, evidentment, n'haurem de seguir parlant quan tinguem el text definitiu. Gràcies per aquesta primera impressió. Bon dia.
4: A vosaltres. Gràcies.
0: A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a calefacció podria veure un increment del cost per sobre del 50% aquesta tardor. Una altra tensió informativa avui és la que sembla que ens espera a nivell meteorològic, i és que empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana sobretot extremar la prudència, la precaució. El pitjor arribarà a partir de les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de mobilitat ni tampoc la suspensió de les classes, però sí que insisteix a demanar prudència davant d'un fenomen de pluges intenses que no serà generalitzat, sinó local. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera d'aquí aproximadament uns 10 minuts una compareixença informativa, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és ara mateix la situació? Suposo que això està a punt de començar d'aquí una estona, eh?
5: Bon dia, Helena. Sí, molt pendents d'aquesta compareixença informativa que arrencarà d'aquí uns minuts aquí al Departament d'Interior per oferir informació actualitzada i les últimes incidències pel que fa a l'evolució d'aquest episodi de pluges intenses que ha de començar també d'aquí uns minuts a partir de les 8 del matí a Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i això, l'alerta sobrepassa, supera les fronteres de la regió metropolitana de Barcelona, implica i afecta un total de 13 comarques des del Baix Camp fins a la Selva, comarques que van rebre a nit les alerts per part de Protecció Civil, que per ara, i si no hi ha cap canvi, no ha imposat restriccions de mobilitat, tampoc no s'han suspès les classes i almenys per ara, insistim, si no hi ha canvis d'última hora, escoles i instituts han d'obrir les seves portes també d'aquí uns minuts. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, llançava a nit en la seva última compareixença fa només una hores les recomanacions bàsiques per sobreviure a un matí complicat com el que ens espera d'aquí una estona.
6: I aquesta situació, el que ens demana és tenir aquesta vigilància, aquesta cura, amb aquesta possibilitat de pluges intenses que poden haver-hi. Són pluges que poden ser localment intenses, no veiem que sigui una situació generalitzada, que hi hagi d'haver-hi pluges generals en el territori, sinó que seran molt puntuals, i per aquest motiu doncs no valorem aquestes mesures generalitzades en el territori de limitar activitats o limitar mobilitat, sinó que el que demanaria més, sobretot aquesta cura, aquesta vigilància, d'estar atents amb quina és la situació meteorològica i actuar en conseqüència.
5: Insistència en aquesta crida a la prudència, a la calma, a extremar al màxim les precaucions a pocs minuts perquè el Departament d'Interior ofereixi aquesta nova compareixença informativa per avaluar i aportar les últimes incidències d'aquest episodi de pluges que, insistim, Helena, ha de començar a caure d'aquí uns minuts a Barcelona i la seva àrea metropolitana a partir de les 8 del matí. Així que molt pendents d'aquesta compareixença informativa que s'ha seguim, irem en directe al Nex.
0: Doncs pendent de totes dues coses, de la compareixença al mateix temps que hi ha de caure un xàfec important en aquesta àrea metropolitana. Gràcies, Anna, que vagi bé. Fins ara, fins aquí una estona. A tot això afegim que els Mossos d'Esquadra investiguen un nou possible cas de segrest que va passar diumenge a Calella, al Maresme. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. Els fets van passar cap a 2:15 de la nit als afores de Calella. La víctima encara no hauria aparegut. I encara en l'àmbit dels successos, un home ha resultat ferit greu en ser apunyalat a l'interior de l'hotel Casa Fuster al Passeig de Gràcia de Barcelona. La seva vida, però, no perilla. Els fets van passar ahir a la tarda. Els Mossos estan investigant quina va ser la causa d'aquesta incidència. El Barça de bàsquet afronta una setmana exigent, amb 3 desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 de la tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Aleksandar Sekulić, que el curs passat justament dirigia el Dubai.
7: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
8: Players and coach, they changed something, so...
7: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
8: Energy is going to be a very important part of the game.
0: La selecció espanyola de futbol té avui un nou compromís de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia a 8:15 del vespre a Sevilla. El combinat, ja sense el blaugrana Eric García, que ha tornat a Barcelona per unes molèsties al genoll, s'enfrontarà al conjunt del també blaugrana Livakovic. Els de Luis de la Fuente buscaran sumar el segon triomf després de la victòria davant Anglaterra a Wembley.
9: Incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Luego, entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos, y tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial, muy importante. Y además, con el nuevo seleccionador, entiendo que los bríos, pues siempre, al principio, te da un poquito esa energía.
0: Javi Puado compta els dies per tornar a una convocatòria amb l'Espanyol. El capità afronta la recta final de la recuperació per la greu lesió de genoll que va patir el gener i ja entrena, de fet, amb la resta del grup. L'equip blanquiblau, que encadena 2 derrotes, disputarà divendres un amistós contra l'Ipswich Town anglès. El duel ha de servir per mantenir el ritme de cara al proper partit de Lliga, el 9 d'octubre, al camp del Màlaga.

I arribarem a les 8 explicant-vos que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també, entre d'altres, del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral. Hi han intervingut l'Orfeo Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la pau. El municipi de Montgai serà durant 4 dies la capital de la il·lusió. Des d'aquest dijous i fins diumenge acull la 18a edició del Montgai Màgic amb 130 espectacles de màgia i il·lusionisme i 62 artistes vinguts d'arreu del món. Un festival familiar únic on els més petits podran descobrir els secrets de la màgia mentre les famílies gaudeixen d'un ambient festiu i acollidor. Una mostra que també té un vessant solidari de la màgia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Sabies que...
5: Les balenes geperudes poden utilitzar una tècnica de caça que consisteix a crear una xarxa de bombolles. Quan volen capturar un banc de peixos, diverses balenes poden col·laborar per envoltar-lo. Una d'elles neda per sota dels peixos i comença a expulsar aire, formant una columna de bombolles. Mentre puja, la columna es va fent més ampla i actua com una barrera que dificulta que els peixos escapin. Les balenes van reduint progressivament el cercle de bombolles fins que el banc queda concentrat en un espai molt petit. Llavors, les balenes neden cap amunt amb la boca oberta i engoleixen enormes quantitats d'aigua plena de peixos. Posteriorment, expulsen l'aigua a través de les barbes que tenen dins la boca, que funcionen com un filtre i retenen l'aliment. El més sorprenent és que aquesta tècnica pot requerir coordinació entre diversos individus. Les balenes han de sincronitzar els seus moviments i mantenir la formació perquè la barrera de bombolles sigui efectiva. A més, diferents grups de balenes poden utilitzar variants pròpies d'aquesta estratègia, cosa que ha fet pensar als investigadors que alguns d'aquests comportaments es poden transmetre socialment.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. L'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny, a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que de moment es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des del Notícies en Xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
2: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge. Perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 29 de setembre. I al punt de les 8 repassem més titulars. El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys del lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui i aquest matí de Mataró, on a aquesta hora o d'aquí uns instants una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els pròxims minuts i fins a les 2 de la tarda. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un es alert a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions. D'aquí a pocs minuts s'actualitzarà la situació en una compareixença al Departament d'Interior, on hi serem en directe. Dels esports, el Barça de bàsquet enceta Dubai una setmana amb 3 desplaçaments que sumen més de 11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual. Després d'enllaçar 2 triomfs al Palau, els de Sekulic volen mantenir la bona dinàmica. I de la cultura, destaquem que el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells o també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral, una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Passen 4 minuts de les 8, és hora punta, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments plou amb intensitat entre Vilafranca del Penedès i Igualada. Hi ha circulació intensa a l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia i també a la C15 a la zona de Vilafranca fins a arribar a Capellades. Molta intensitat perquè hi plou intensament i els vehicles redueixen la velocitat. També destaquem en aquests moments que hi ha tallada l'autopista AP7 a l'altura de Badallòs i l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord, en sentit Tarragona, arran d'un camió que ha volcat, i es fan desviaments per la sortida 297, com dèiem, a la calçada en sentit nord. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, sobretot destaquem la retenció que hi ha a la B23 des de l'altura de Sant Joan d'Espí fins a arribar a l'Avinguda Diagonal, on està tallada per una manifestació. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi precisament de forts ruixats previst per avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. A més, la R11 registra retards a causa d'una incidència provocada per robatori de cable entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, segons ha informat Renfe. Les demores poden superar els 20 minuts de mitjana i els trens poden romandre aturats més temps del que és habitual. I anem ara cap a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui, ho estem dient per activa i per passiva, molt pendents d'aquestes temporinades que no es donaran a tot arreu, sinó que són molt locals, eh?
4: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Són molt locals, però tenen molta ràbia. I a hores d'ara, la zona 0 està a l'Alt del Baix Penedès, a la comarca de l'Anoia i la del Garraf. Aquí ja tenim registres en alguns racons propers a Vilafranca, també Sant Pere de Riudebitlles, per exemple, la banda del riu Mediona, que ja han passat els últims 30-40 minuts dels 50-60 litres per metre quadrat. O sigui, plou torrencialment. I aquesta pluja tan intensa, amb tempestes bastant aparatoses, s'estan desplaçant cap al nord. D'aquí a molt poca estona arribaran a gran part del Baix Llobregat, també del Vallès Occidental i de la comarca del Bages. I ja cap a les 10-11 del matí afectaran de ple el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme, també el sud d'Osona i el Moianès. En totes aquestes comarques, sobretot la Vall del Llobregat, de la Riera de Rubí i la Vall del Besòs, es mouran les pluges al voltant dels 100 litres per metre quadrat en poca estona. O sigui, això són inundacions gairebé assegurades, però locals. En canvi, a les comarques de Lleida, molt poca pluja, cap a l'Ebre hi plou, però ja ho fa de forma més tímida, i a Girona, de moment, aquest matí més clarianes. Aquesta tarda, en canvi, serà a Girona, on més hi plourà, especialment a la Selva, també al sud del Gironès, i cap a l'Empordà a última hora de la tarda. I encara quedaran ruixats i tempestes a les comarques de Lleida, que apareixeran de cop i volta aquest vespre o aquesta tarda i vespre. Però sobretot, Helena, molta precaució en aquesta zona més poblada del país, de l'àrea metropolitana, aquest matí i migdia. I n'estem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs 8 i 7, anem per feina, que en tenim molta aquest matí, contra rellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen. Un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment, tampoc l'aval a Sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia ara la Carina Bellvé.
5: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte de lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
6: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
7: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta i també des de l'esquerra per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
8: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: Un dels partits que va votar en contra del decret i que té la clau de l'aprovació al Congrés i que encara, de fet, manté les seves reserves és Junts per Catalunya. El seu portaveu, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge i ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor, però també protegir petits propietaris.
9: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: L'Avinguda Diagonal de Barcelona ha quedat bloquejada aquest dilluns poc després de les 7 de la tarda a l'altura del Palau de Congressos, quan unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, l'han ocupat en el marc d'una protesta per exigir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, solucions a la crisi de l'habitatge. Mentre la protesta es produïa fora del recinte, blindat pels Mossos, el cap de l'executiu estatal era a l'interior en el marc de la seva visita a Barcelona. La manifestació, que ha acabat amb dos detinguts per desordres públics, s'ha sumat a les protestes que s'han fet en diverses ciutats espanyoles. Us ho deia, més notícia també destacada. Protecció Civil manté 13 comarques del litoral i prelitoral en alerta per un episodi de temps violent amb forts ruixats aquest dimarts. Aquesta hora hauria de començar el gruix dels ruixats que ja descarreguen en punts com l'Alt Penedès i l'Anoia i fins ben bé les dues del migdia. Connectem en directe amb el Departament d'Interior on s'ha de produir, on ja, de fet, ha de començar una compareixença per actualitzar la situació. Escoltem en directe.
10: Per tant, pluja torrencial ja enregistrada a Sant Martí Sarroca, concretament a l'Alt Penedès, els 30,4 litres per metre quadrat en 30 minuts a Font-rubí, també a l'Alt Penedès, 30,8 litres per metre quadrat en mitja hora a la zona del Montmell, a la Llacuna, a l'Anoia, 20 litres per metre quadrat, o al Pantà de Siurana, al Priorat, 21,8 litres en 30 minuts. Per tant, ja estem constatant que s'està superant aquesta intensitat forta i fins i tot torrencial, com és el cas doncs, de Sant Martí Sarroca. Què esperem de cara a les pròximes hores? Doncs que aquesta línia, que està ben organitzada, es vagi movent lentament cap al nord, bàsicament cap a les comarques de Barcelona, i que pugui seguir donant aquestes precipitacions torrencials, dades que poden arribar a acumular doncs això, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i recordem que també tenim activat l'avís de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores i fins i tot podria arribar a superar els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, pendents de la meteorologia, seguint el radar meteorològic minut a minut.
11: Moltes gràcies, doncs, des del CECAD, la informació que us podem donar és que estem fent aquest seguiment d'aquesta previsió meteorològica que teníem, que ja sabeu que vam començar ahir, amb aquesta alerta que vam posar del Pla Inuncat. En aquests moments, trucades al 112, el número que tenim és una setantena, però moltes d'aquestes relacionades amb aquest incident eren informatives arrel de la informació que vam donar ahir a través de l'alerta mòbils. Doncs van haver-hi algunes trucades al 112. No han generat expedients, no han generat actuacions, alguna actuació menor, però no tenim actuacions en aquests moments destacades per tema de pluges, molt repartides en el territori, aquesta vintena que poden haver-hi de trucades que poden ser derivades de l'aigua.
12: Continuarem fent aquest seguiment, estarem tot el dia fent aquest seguiment. Com bé sabeu, ahir el que vam fer va ser demanar aquesta prudència davant d'aquesta informació que teníem d'aquesta previsió meteorològica, que era molt extensa en el territori i que ens indicava que podien haver-hi incidents, podien haver-hi pluges que localment i puntualment podien ser intenses, però que no seria un episodi generalitzat de pluges a tot el territori. El que vam fer va ser demanar aquesta prudència, demanar aquest seguiment de la situació meteorològica per tothom, per valorar doncs, com estava la situació, com anava continuant en el punt on la gent estigués, per valorar la seva activitat i per veure com podia adaptar-se. I continuarem avui doncs, demanant també aquesta precaució, aquesta prudència, i valorant i veient les incidències que hi haguessin pel territori, les modificacions que poguessin haver-hi de la previsió, doncs és el que estarem fent durant tot el dematí per veure si cal alguna indicació més. Però en aquests moments seguim amb la mateixa línia que ja plantejàvem ahir a la nit. Sí?
13: Perfecte. Sense restriccions.
12: Sí. Demanant sobretot molta prudència. El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament, i per tant aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i per tant doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que, per tant, doncs, actuïn en conseqüència. El que diem sempre, si en aquest moment que tu has de fer una activitat a l'exterior, que has de sortir, estàs veient que està plovent amb molta intensitat, doncs no és el moment de sortir, és el moment d'esperar-te que passi aquest ruixat, que passi aquesta pluja i després fer l'activitat que tinguessis que fer. I és el que estem demanant.
13: I la previsió horària continua sent la mateixa, de 8 a les 2 de la tarda.
12: Correcte, la intensitat més elevada, ara quan els...
1: Doncs us acabem d'oferir en directe la compareixença d'en Santi Segalà, que és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat, i també ho sentíem ara a Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, parlant doncs, de que de moment està plovent amb intensitat, que les coses van evolucionant tal i com es preveien i que no hi ha hagut, en principi, llevat de 70 trucades al 112, que sense importància, cap incidència important, i que la pluja va evolucionant, ara sí, va arribant cap a les comarques de Barcelona. Això és el que ens acaben d'explicar ara mateix amb la connexió en directe que fèiem des del Departament d'Interior. Doncs això, pendents de l'evolució de l'episodi del temps, d'aquest temps violent d'avui, reprenem el fil de l'obertura d'aquest informatiu, a la prèvia que el decret d'habitatge entri al Consell de Ministres amb les posicions encara allunyades. Hem vist com les manifestacions al carrer han servit perquè finalment l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen, a Madrid, hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment, s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys, amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros lluny, està clar, de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on la comitiva judicial ja hauria accedit a l'habitatge d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda per desnonar-lo. A la porta d'aquest immoble hi tenim fent guàrdia el Jaume Dormoà i la Clara Sánchez de TV Mataró des de Bon Matí. Clara, bon dia de nou. Sembla que aquest llançament no s'atura, si més no, pel que heu vist vosaltres fins ara,
14: Bon dia de nou, Helena. Doncs continuem a l'expectativa perquè, com deies, fa més o menys 10 minuts ha arribat la comitiva judicial aquí al barri de Cerdanyola de Mataró i fa res, ho heu vist, fa un momentet han entrat la comitiva judicial dins de l'immoble on hi resideixen en Jordi, que, com deies, té més d'un 80% de discapacitat, la seva germana, l'Alícia, amb tres menors a càrrec, i a hores d'ara estarien negociant amb aquesta família família què passa finalment amb aquesta execució que estava prevista aquest matí. Com deies, portem estona aquí amb aquest dispositiu policial, aquest ampli dispositiu policial format per quatre furgones dels Mossos d'Esquadra i altres vehicles també d'aquest mateix cos policial, i també la pressió social que està fent el Sindicat de l'Habitatge i diversos veïns que fa estona que estan aquí cridant consignes i doncs intentant que es posi un aturador a aquesta dinàmica de desnonaments que hi ha. Des del sindicat han explicat fa un moment que l'Ajuntament, recordem, ha intercedit per pausar aquest desnonament fins que la família trobi una alternativa, però deien que ha estat una mesura que ha arribat una mica tard, perquè, com dèiem, va ser ahir a la tarda, i consideren que s'hauria d'haver actuat amb més temps, perquè fa temps que aquesta família es troba en aquesta situació. Per tant, com dèiem a l'inici, continuem a l'expectativa de com acaba aquesta negociació, però de moment tot continua pendent de la decisió d'aquesta comitiva judicial que fa pocs minuts que ha accedit a l'immoble de la Ronda Cerdanya.
1: Doncs els companys de TV Mataró, que són els nostres ulls aquí al barri Cerdanyola de Mataró, pendents doncs del que pugui passar, Clara. Estem en contacte, gràcies. Doncs el sector immobiliari creu que les mesures que es plantegen en aquest nou decret antidesnonaments no solucionarà el problema de base de l'accés a l'habitatge, que és justament la manca d'oferta. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat que aquestes noves mesures encara poden dificultar més l'accés a l'habitatge dels col·lectius més vulnerables. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: La suspensió de manera indefinida i retroactiva als desnonaments, i per tant això pot suposar que retragui a molts propietaris de posar en lloguer residencial. Per què? Perquè lògicament saben quan lloguen, però no saben quan el podran recuperar. I com sempre estem dient des del principi, també s'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge, perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: Aquesta crisi de l'habitatge que planarà ben segur en el debat de política general que aquesta tarda comença al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes fetes. Ens en dona tots els detalls Lamont Carvajal.
15: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants, com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any també les espanyoles.
1: I a banda del controvertit decret de l'habitatge, avui també el Consell de Ministres té previst, o hauria de servir també en el seu Consell de Ministres, insisteixo, per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en general i si es mantenen altres ajuts a les famílies en les tarifes de la llum i el gas. De fet, és una incògnita com quedarà l'anomenada tarifa d'últim recurs del gas. L'Organització de Consumidors i Usuaris ja alerta que si no s'apliquen mesures addicionals, una família mitjana que usa gas per a la calefacció podria veure un increment del cost per sobre del 50% aquesta tardor. I obrim la plana esportiva amb el Barça de bàsquet, que afronta una setmana exigent, amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Avui jugarà partit d'Eurolliga a Dubai, divendres a Istanbul i diumenge disputarà la segona jornada de Lliga a Múrcia. Després de dues victòries al Palau, l'equip blaugrana visita a les 6 d'aquesta tarda el conjunt dels Emirats Àrabs, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual, que ve de guanyar el Real Madrid. El duel també serà especial per Alexander Sekulic, que el curs passat dirigia justament el Dubai.
16: It's gonna be, for me, very interesting.
17: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
16: Players and coach, they changed some things, so...
17: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
1: La selecció espanyola de futbol té avui un nou compromís de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia a 8:45 del vespre a Sevilla. El combinat, ja sense el blaugrana Eric García, que ha tornat a Barcelona per unes molèsties al genoll, s'enfrontarà al conjunt del també blaugrana Livakovic. Els de Luis de la Fuente buscaran sumar el segon triomf després de la victòria davant Anglaterra a Wembley.
18: Incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Luego, entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos. Y tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial, muy importante. Y además, con el nuevo seleccionador, entiendo que los bríos, pues siempre, al principio, te da un poquito esa energía.
1: I el Barça femení té per endavant dos compromisos d'alt nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà, a 7:45 de la tarda, les blaugranes visitaran el camp de la Roma en la segona jornada de la Champions. I diumenge rebran el Real Madrid al Camp Nou. En un acte publicitari, Irene Paredes ha explicat com afronta el vestidor aquest doble repte.
19: Es una semana pues bueno, importante, complicada. Esperemos ir a Roma y conseguir los tres puntos, una salida difícil. Y luego pues un clásico que esperemos que el Spotify Camp Nou apriete bien y podamos seguir ganando. Bueno, son jugadoras jóvenes, pero con mucho recorrido ya. Gente que, aunque sea un partido de Champions, no les tiemblan las piernas al salir de titular. Están capacitadas, es cuestión de tener minutos, de tener tiempo, como lo hemos tenido nosotras.
1: El Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i també del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, coral. Hi han intervingut l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès, entre d'altres. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts i en què l'eix vertebrador de la programació és la Pau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Nomofòbia. Angoixa provocada pel fet de no poder consultar el telèfon mòbil.
5: La forma nomofòbia és una adaptació de la mateixa paraula en anglès, que és la suma de la negació no, les dues primeres lletres de mòbil i el sufix fòbia. És un manlleu àmpliament documentat en català i que també existeix en castellà, en francès, en italià i en portuguès. Pateixes nomofòbia si t'angoixa quedar-te sense mòbil, bateria, cobertura o accés a internet. El terme ha desplaçat a angoixa de mòbil, que va ser la primera proposta del Termcat, por d'estar sense mòbil, que és massa llarga, i mòbil dependència, que tot i ser entenedora, té poc ús i és dubtosa des del punt de vista lingüístic.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables, a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'acord pel nou decret d'habitatge sembla encara lluny a poques hores perquè entri al Consell de Ministres d'aquest dimarts. Malgrat que el govern ha mantingut les negociacions a contrarrellotge fins a l'últim moment, les crítiques arriben des dels mateixos socis de coalició, per l'esquerra i per la dreta. L'executiu de Pedro Sánchez proposa un paquet de 10 mesures per prohibir la compra especulativa dels fons voltor, impedir els desnonaments de persones vulnerables fins al 2028 i prorrogar durant 2 anys els lloguers. Això topa directament amb Sumar, per exemple, que exigeix una pròrroga indefinida dels arrendaments, i també Junts, que encara veu poc protegits els petits propietaris. Tot plegat, manté la indignació al carrer amb protestes en les darreres hores a Barcelona i una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que, de moment, es manté indefinida. La presidenta de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, Montserrat Junyent, ha alertat des de Notícies en xarxa d'unes mesures que es poden girar en contra de l'accés a l'habitatge si es posen pals a les rodes als propietaris.
2: S'exclou a les persones realment més vulnerables i les que necessiten habitatge, perquè davant d'aquest escenari es farà difícil que es pugui llogar amb una persona que estigui en aquestes condicions de vulnerabilitat.
1: El fons voltor, propietat del pis de la Mari Carmen, i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa. S'ha establert una pròrroga de 8 anys de lloguer que no haurà de superar el 30% dels seus ingressos. Mentrestant, pendents avui de Mataró, on una comitiva judicial es prepara per fer el desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. De fet, un grup de persones convocades per entitats en favor del dret a l'habitatge es concentra a les portes de l'immoble per intentar impedir-ho. I tornarem a connectar en directe. Tot seguit també valorarem aquest llançament i els detalls del decret d'habitatge que sembla no acontentar ningú, en conversa amb la portaveu del sindicat de llogateres, la Carme Arcarazo. A banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'avui també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. Caldrà veure ara com queden els descomptes per als usuaris en la factura de la llum i del gas. Ens acostarem tot seguit a una benzinera de Badalona per veure com afecta als usuaris l'encariment de la factura quan omplen el dipòsit. Empitjoren les previsions de ruixats localment intensos per avui i es demana extremar la prudència. El pitjor hauria d'arribar en els propers moments, en els pròxims minuts.

0: es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament i, per tant, aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació d'exactament on poden caure, evidentment, i, per tant, doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, aquestes, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que, per tant, doncs, actuïn en conseqüència.
1: I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 d'aquest matí i les 11 per l'episodi de forts ruixats previstos avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. De seguida connectarem en directe també amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com van els ànims entre els viatgers. Dels esports destaquem que el Barça de bàsquet enceta a Dubai una setmana amb tres desplaçaments que sumen més d'11.000 quilòmetres i 16 hores de vol. Visita en partit d'Eurolliga el conjunt dels Emirats Àrabs dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual. Després d'enllaçar dos triomfs al Palau, els de Sekulić volen mantenir la bona dinàmica. I en cultura, el Palau de la Música ha inaugurat la temporada amb un concert en homenatge a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El concert ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven, Coral. Una temporada, la d'enguany, en què estan programats més de 200 concerts. Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i diversos partits de l'oposició perquè el Consell de Ministres aprovi aquest migdia l'anomenat decret Mari Carmen, un paquet d'habitatge de 10 mesures que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada, però que no té garantit per ara els suports al Congrés. I de moment tampoc la val a sumar com a soci de govern. És una informació que ens amplia de seguida la Carina Bellvé.
2: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge, mesures que pretenen evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a l'altura de mires, al sentit d'estat i la responsabilitat de totes les forces polítiques per donar suport al nou decret d'habitatge un cop l'aprovi el Consell de Ministres, en principi avui mateix. En aquest sentit, Sánchez ha demanat suport als socis d'investidura i ha assegurat que l'executiu ha fet un gran esforç amb el redactat. També n'ha parlat en la mateixa línia el president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos han estat presents en l'acte del lliurament dels Premis La Vanguardia 2026.
3: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
4: No és patriotisme permetre que la cobdícia deixi sense casa els nostres conciutadans i conciutadanes.
1: Unes pressions que arriben des de la dreta, però també des de l'esquerra, per un decret que sembla no acontentar ningú. Des de les files del mateix govern espanyol, els socis de Coalició de Sumar han arribat a amenaçar el PSOE en plantar el Consell de Ministres d'avui si no s'atenen reivindicacions com la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La vicepresidenta, ministra de Treball i líder de la formació, Yolanda Díaz, ha exposat les seves exigències des d'un acte a Mataró.
5: Estamos diciendo que hay que topar el precio de la vivienda de alquiler. Estamos diciendo que hay que llevar adelante una prórroga automática de los contratos de alquiler. Estamos diciendo que hay que regular los pisos turísticos y las habitaciones turísticas. Estamos diciendo que hay que meterle mano a los fondos de inversión, a los fondos buitre, que se apoderan de nuestras ciudades, que apenas pagan impuestos en España.
1: Un dels partits que va...

0: votar en contra del decret i que encara manté les seves reserves és Junts per Catalunya, que a més té la clau al Congrés. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha animat la Moncloa i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim comú denominador en habitatge. I ha reclamat que el decret faci compatible frenar desnonaments en pisos de fons voltor i alhora protegeixi petits propietaris.
1: Doncs des de Junts per Catalunya treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
0: Mentrestant, les manifestacions al carrer han servit perquè finalment l'empresa propietària del pis on viu la Mari Carmen a Madrid hagi tancat un acord amb els representants legals de qui s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Finalment s'ha pactat una pròrroga del seu contracte de lloguer pels pròxims 8 anys amb el compromís que el preu no superi el 30% dels seus ingressos. Això vol dir que es mantindrà una quota d'uns 500 euros, lluny de la pujada que el fons voltor li havia aplicat i que arribava fins als 1.650 euros. Ara falta que la Mari Carmen, actualment ingressada a l'hospital, signi l'acord. Doncs el que us estem explicant durant tot el matí amb el decret Mari Carmen encara en fase de negociació, el Moviment per l'Habitatge veu una oportunitat per pressionar. El sindicat de llogateres reclama mesures reals i no cosmètiques. En parlem amb la seva portaveu, la Carme Arcarazo. Carme, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Hola, molt bon dia.
0: De moment estem en fase de negociació pel que fa al decret Mari Carmen, però el que és un fet ja, només falta en tot cas la signatura de la protagonista, és aquest acord que heu assolit entre tots plegats els que heu sortit al carrer pressionant aquest fons que volia fer fora a la Mari Carmen per fer-li pagar un lloguer desorbitat. Què us sembla això? És una petita victòria en tot aquest entramat?
2: Encara estem ultimant els detalls, però jo crec que és una victòria. És a dir, es demostra que quan la gent s'organitza, resisteix, inclús en moments on sembla que tot està perdut, després que l'hagin desnonat, si hi ha força al carrer, si són molts, les coses que semblaven impossibles poden passar. No? Llavors, estem contents, però ara el que esperem és que això es pugui traduir en una victòria universal, una victòria per tothom i, per tant, en un decret que realment valgui la pena.
0: Carme, del que s'ha filtrat d'aquest decret, hi ha aspectes que us semblin, malgrat tot, un pas endavant? Quines mesures us generen confiança i quines us preocupen? Que una mica ja intuïm quines són les que us preocupen. Però vaja, explica'ns-ho tu.
2: Sí, mira, a poques hores que això es tanqui, és tot una mica incert ara mateix. Crec que podem estar parlant o d'un decret que valgui la pena o d'un decret farsa. Llavors, explico cada una de les versions, no? Pensem que un decret Mari Carmen ha d'incloure contractes indefinits, ha d'incloure la nostra proposta sobre regular temporada, regular habitacions i molts més fraus que contempla la LAU. No? I això és una llei que vam registrar ja fa 2 anys. El borrador que es va filtrar era una versió molt descafeinada i plena de forats novament. Crec que aquest govern no pot permetre's aprovar nous forats, o sigui, ja ho coneixem, això. I també un decret Mari Carmen inclouria un topall al 0% dels contractes vigents, és a dir, que durant el contracte no hi hagi actualitzacions i mesures estructurals contra els desnonaments. Llavors, què seria un decret farsa? No? Què no aniria cap allà? Doncs un decret que no inclogués contractes indefinits, que la regulació de l'AU i de lloguers de temporada i habitacions estigués descafeinada, que no hi hagués un topall al 0% i que els desnonaments no fossin estructurals, sinó novament moratòries i mesures conjunturals. Jo crec que aquí està el debat, no? En si realment aprovem mesures que tenim voluntat de que durin i que toquin els fonaments, no? Que vagin a l'arrel del problema, o si fem mesures que siguin pedaços per intentar que les conseqüències siguin menors. Crec que ja portem molt de temps en pedaços i crec que ara toca anar a les arrels, sincerament.
0: Carme, molt ràpidament, la darrera pregunta acabo. Si acaba sent un decret farsa, com tu definies, què fareu? Quina resposta us plantegeu? Parleu de vaga general? Parleu també d'una nova acampada? Quin és el que s'us acut, vaja?
2: Mira, Aquest dissabte ja hem convocat una manifestació a l'Hospitalet. I llavors, bueno, valorarem totes les passes, però evidentment ja sobre la taula la vaga general, estem parlant amb tots els actors amb qui la volem fer, no la farem sols, una vaga general, la volem de fer amb els grans sindicats. I també el que veiem és que, bueno, ahir va haver manifestacions a 23 ciutats i no ens paren d'escriure altres ciutats, viles i pobles, perquè volen formar part d'això. Llavors, costa molt dir què passarà, perquè realment és un moment d'efervescència molt alt. Llavors, jo crec que el govern ho ha de tenir en compte, que la gent té moltes ganes de sortir al carrer i que si fan un decret farsa, el carrer se'ls girarà en contra.
0: Carme Arcarazo, ho tindrem pendent, doncs? N'estarem pendents i ho tindrem en compte, això és el que volia dir. Gràcies i bon dia per atendre'ns.
2: Gràcies. Adeu.
0: I mentre la negociació política pel nou decret d'habitatge s'enroca, els desnonaments programats a Catalunya no s'aturen. Avui posem el focus a Mataró, on a aquesta hora està previst que la comitiva judicial faci fora de casa seva un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. L'Ajuntament de la capital del Maresme ha intercedit per evitar aquest desnonament i ara tot està en mans de la justícia. A la porta d'aquest immoble hi tenim el Jaume Dormois i la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Explica'ns quina és la situació, perquè semblava que hi havia com un intent de negociar. Si més no, això és el que us especulàveu des de fora, eh?
3: Helena, bon dia de nou. Doncs, com deies, després de més de mitja hora de negociació, que la comitiva judicial ha entrat a dins amb la família, el desnonament s'ha executat finalment. La família ja ha sortit de l'immoble, l'han fet a fora, han sortit de la mà de la comitiva judicial davant doncs d'aquest desplegament policial que continua, com veieu, en marxa. Fa potser 3 minuts que han sortit de l'immoble. Han dit que d'aquí un moment atendran els mitjans, per tant, si arriben intentarem poder parlar amb ells i si no, doncs ens seguirem informant en properes edicions, però en qualsevol cas, com dèiem, aquest desnonament s'ha executat finalment després de pràcticament 3 hores de que la família estés aquí a l'espera i d'aquest dispositiu en marxa. Després d'aquestes pràcticament 3 hores, finalment l'execució s'ha portat a terme i finalment doncs sembla que veiem que ara sí la família ha sortit i sembla que podem parlar amb ells. És d'aquesta família que porta doncs les bosses i tot el que doncs han pogut treure en aquest moment a l'hora del desnonament. Ara estan parlant amb una de les integrants del sindicat de l'habitatge que han fet doncs aquest acompanyament i intentem si ens poden atendre, perquè òbviament doncs és un moment molt complicat per a aquesta família que acaba de ser desnonada fa un momentet. Doncs ho sentiu de fons també, que totes les persones que estaven aquí des de primera hora intentant aturar aquest desnonament doncs continuen amb la indignació després que s'hagi executat aquest desnonament. Doncs ho deixarem aquí i seguirem informant en properes edicions. Com dèiem, doncs, finalment s'ha pogut executar aquest desnonament aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
0: Gràcies. Gràcies, Clara. Evidentment, paradoxal aquesta situació. El mateix dia que s'ha d'aprovar aquest decret, des del Consell de Ministres, a Mataró s'hagi produït aquest desnonament d'una persona que té el 87% d'incapacitat reconeguda. Doncs, a banda del controvertit decret de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com els pagesos, els pescadors i també els transportistes. Caldrà veure ara, però, com queden els descomptes per als usuaris en general, que cada cop han de destinar més diners a despeses com omplir el dipòsit. Anem ara, doncs, cap a una benzinera de Badalona per copsar com viuen aquesta escalada de preus els conductors. I ho fem amb el Diego Villegas i el Sergi Crusells de Televisió de Badalona. Bon dia, Sergi. Explica'ns què diuen els conductors a l'hora d'omplir el dipòsit.
4: Doncs mira, ens hem desplaçat fins a aquesta benzinera al barri de Progrés de Badalona i veiem sobretot cares de resignació i sorpresa al veure els preus de la benzina. El preu de la benzina ha incrementat un 30% des de finals d'estiu. En aquesta estació, el litre de gasolina 95 ja supera la barrera dels 2 euros, mig euro més car que a principis d'estiu, i el dièsel està més o menys al mateix preu. Amb aquestes xifres, omplir un dipòsit mitjà d'uns 50 litres costa 96 euros, 23 euros més que a principis d'estiu. Aquests preus ja superen els que teníem a la primavera, quan va esclatar el conflicte entre Estats Units i Israel contra l'Iran. Llavors, per a mantenir els preus a ratlla, el govern espanyol va rebaixar el preu dels combustibles, l'IVA dels combustibles, del 21% al 10%. Ara, amb una nova escalada del conflicte, l'impacte ha impactat de ple en el consumidor, també, sobretot per aquests preus de la benzina. Des d'aquesta benzinera ens han explicat que també és una cosa que ells noten, perquè han notat fins i tot un 25% menys de clientela, que potser no necessita anar al cotxe en el seu dia a dia, però aquestes persones, aquests treballadors o empreses que sí que el necessiten, també ens han dit que ha estat un problema per ells. N'hem pogut parlar amb alguns.
5: Vaig amb moto i amb un cotxe. El dièsel abans estava superbarato i justament és el que més ha pujat. I la gasolina també està per als núvols. El que abans em costava potser la moto omplir-la 15 euros, ara ja són uns 25. Mm-hmm. O sigui que es nota.
6: Noten más coste y más... Bueno, más gasto al final de mes, pero bueno, al final... A ver. Tienes que seguir trabajando e ir haciendo. Pero bueno, sí, sí que es cierto que ha subido bastante.
4: També estàvem veient que molta gent tira molt de benzineres low cost o promocions que poden fer grans companyies, però precisament des d'aquesta benzinera ens han explicat que els hi és impossible competir amb aquests preus.
0: Gràcies, Sergi, per aquesta fotografia, que també és actualitat del dia. Que vagi molt bé.

0: 9 minuts per arribar a les 9 en punt del matí empitjoren les previsions de pluja localment intensa aquest dimarts i es demana extremar la prudència. El pitjor de l'episodi que ja descarrega comarques com l'Alt Penedès i l'Anoia s'espera en els pròxims minuts, en les pròximes estona i fins a les 2 de la tarda, quan s'estendria a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Protecció Civil, que aquesta nit ha enviat un SLR a 13 comarques del litoral i prelitoral, no ha decretat per ara restriccions de l'esport. No ha declarat, deia, per ara restriccions importants, tampoc la suspensió de classes. A les portes del Departament d'Interior, on s'espera també aquesta compareixença informativa que ja ha tingut lloc, hi tenim el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns una mica, fes-nos una mica el resum del que ha estat aquesta compareixença de les 8 del matí.
1: Bon dia, Helena. Sí, davant un matí expectant per les pluges, en aquests moments s'imposa la vigilància i el seguiment d'aquest fenomen meteorològic. La línia d'intenses tempestes que s'ha instal·lat al prelitoral avança cap a les comarques de Barcelona i en alguns punts del Penedès ja han caigut més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. La previsió és que puguin caure de 60 a 90 litres en un període de 3 hores i que la franja horària més delicada, més complicada, s'allargui fins a les 2 de la tarda. Tot i això, no s'han produït incidències importants. Les 60 trucades que han rebut els serveis d'emergència han estat bàsicament informatives i no han derivat en cap actuació urgent, tampoc. I tampoc a aquesta hora es preveu enviar una segona alerta als mòbils de les 13 comarques afectades. Ho acaba de dir fa uns minuts la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
2: Però d'aquesta manera generalitzada, com vam fer ahir, que vam avisar a 15 comarques aproximadament, doncs aquest avís generalitzat no preveiem en aquests moments que el tinguem que fer una altra vegada. Ja el vam fer ahir, que vam demanar aquesta previsió de vigilància durant el matí d'avui, durant tot aquest matí fins a l'hora de dinar, i aquest ja està fet. Llavors, a partir d'aquí, entenem que la població té aquesta informació, que saben que avui és un dia per estar atents, per estar vigilants. Ho continuarem fent com estem fent ara, amb la vostra ajuda, evidentment, de continuar donant aquesta informació a la ciutadania perquè ho conegui, i si calgués algun aspecte puntual donar més informació, doncs ho faríem.
1: Helena, per tant, molta prudència i sentit comú davant l'expectació d'aquestes pluges a punt de descarregar sobre Barcelona i la seva àrea metropolitana.
0: Gràcies, Anna, per aquesta informació, també d'última hora. Que vagi molt bé. I atenció a tots aquells que us moveu en transport públic, perquè Renfe ha decidit suspendre totalment la circulació de trens d'alta velocitat i regionals a Catalunya entre les 9 i les 11 del matí per l'episodi de forts ruixats, com us estem explicant, previstos per avui. La companyia ha activat ja els canvis i devolucions sense cost per a tots els viatgers afectats. Anem a veure com afecta aquesta decisió de Renfe a l'estació de Sants de Barcelona amb el Bruno Álvarez i l'Arnau Baquer de BTV. Bon dia, Arnau, explica'ns.
3: Bon dia, Helena. Doncs situació certament desconcertant i caòtica, podríem dir, aquí a l'estació de Sants, sens dubte, un dels punts amb més afectacions a la mobilitat pel que fa aquí al país. Recordem que Renfe ha suspès temporalment la circulació de l'alta velocitat i també, ara ho repassarem, de diversos trens regionals a Catalunya davant la previsió de fortes pluges. La mesura, com dèiem, afecta els serveis entre les 9 i les 11 del matí, inclou els AVE del corredor nord-est, els Avant, els Euromed i també diversos trens regionals com l'R2 Sud, l'R2 Nord, l'R3, l'R4 i també l'R8, que circulen amb limitacions de velocitat. Renfe assegura que es tracta d'una decisió unilateral, presa sobretot per precaució i exclusivament per criteris de seguretat. Mentrestant, la companyia, a l'espera de com evolucioni el cel, preveu reprendre la circulació a partir de les 11, això sí, sempre que la meteorologia ho permeti. Veiem que certes persones s'acosten a la filera, això sí, diuen que alguns trens no han sortit, d'altres van fora d'hores i alguns, fins i tot, alguns usuaris ens deien que hi ha alguns trens que a partir de 7:45 ja no han sortit directament des de l'estació de Madrid. Per tant, a hores d'ara, com diem, la recomanació pels usuaris és que consultin l'estat del seu tren abans de venir a l'estació i, això sí, sempre que puguin, extremar les precaucions.
0: Doncs gràcies, Arnau, també per aquesta última hora des de l'estació de Sants. I vostès ja ho saben, pendents avui de moltes coses, de molta actualitat informativa, pendents d'aquestes pluges que ens han d'afectar al llarg del dia d'avui, pendents també de com evoluciona aquest decret antidesnonament, Mari Carmen, de com van les negociacions i de si finalment s'aconsegueix aprovar, i pendents també, està clar, de com acaba, que ja ho hem vist una mica, al final d'aquesta família de Mataró, que aquest matí, malgrat aquesta paradoxa, ha quedat desallotjada de casa seva al barri de Cerdanyola de Mataró. Gràcies per l'atenció dispensada, que vagi bé, i ens retrobem demà, si voleu, a les 7 del matí. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. La Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa seva després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. L'Esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes del lloguer que acabin abans del 2028 i limitar al 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. De fet, aquest matí s'ha executat un altre desnonament, en aquest cas a Mataró, d'un home amb un 87% de discapacitat reconeguda. Per saber com ha anat tot plegat, connectem ara amb Clara Sánchez de TV Mataró. Clara, bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs sí, la família d'en Jordi amb un 87% de discapacitat i la seva germana, l'Alícia, han estat desnonats fa ben pocs minuts aquí al barri de Cerdanyola de Mataró. Després d'una negociació de més de mitja hora amb la comitiva judicial i d'un ampli desplegament del sindicat de l'habitatge per intentar evitar aquest desnonament, finalment s'ha executat. I també s'ha desestimat la petició que havia fet l'Ajuntament de posposar aquesta execució perquè la família es pogués traslladar en un pis que havia trobat. Ara Serveis Socials ofereix 3 dies en un hostal com a alternativa habitacional.
1: Gràcies, Clara. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I a banda, el Consell de Ministres també hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a finals d'any bonificacions, com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals. I precaució avui per les pluges. El Servei Meteorològic ha emès un avís de perill molt alt per intensitat de pluja a 13 comarques del litoral i prelitoral. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Limà Soler, ha remarcat que és molt difícil saber amb exactitud on els aiguats descarregaran amb força i, per tant, no s'han activat de moment restriccions de mobilitat, però demana absoluta responsabilitat a la ciutadania. A conseqüència, els trens d'alta velocitat no circularan fins les 11 del matí i Rodalies també ha reduït la velocitat dels seus trens. El telèfon d'emergències, també el 112, ha rebut fins a 44 trucades fins les 6 del matí relacionades precisament amb aquestes pluges. I un home ha resultat ferit per arma blanca aquest dilluns en un hotel de luxe del Passeig de Gràcia de Barcelona. Els Mossos van rebre l'avís cap a 6:15 PM i diverses patrulles i efectius d'emergències s'hi van desplaçar fins al lloc dels fets. La víctima va estar traslladada a un centre sanitari i, segons la policia, la seva vida no corre perill. Els Mossos han obert ara una investigació per tal d'identificar el responsable o responsables d'aquesta agressió.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Bon dia, el Prat. És dilluns 29 de setembre del 2026. Quan passen 4 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Amb els focs artificials accidentats, el toc d'inici de festa, de fi de festa, acomiadem la Festa Major del Prat després de 4 dies de cultura popular, de música i d'art que han omplert els carrers i també les places de la ciutat. Ens hem trobat, hem ballat, hem gaudit de valent i ara només ens queda començar el compte enrere fins l'any vinent. Ara tornem a la rutina, ho fem de cop pendents per les previsions de fortes pluges al nostre municipi i amb la recomanació de no apropar-se ni a zones inundables ni a la llera del riu. A més, moltíssims llogaters avui pendents del Consell de Ministres on s'han de fer públiques les mesures després del desnonament de la Mari Carmen. Comencem al control tècnic Sergio Villar, Marc Quinto a la producció, Neus Bou a les xarxes socials i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat.
1: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.
0: Vinga, doncs anem amb l'actualitat del dia. Luis Rodríguez, què tal? Bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: Com portes el dia d'avui, tu?
2: Déu-n'hi-do. Encara recobrem-me de la veu, he de dir, però en qualsevol cas, doncs, bueno, aquí estem. Doncs,
0: per explicar-vos una miqueta com ha anat,
2: sí. O, doncs, i tal com deies, doncs, una festa major que s'ha acomiadat d'una forma, podríem dir, accidentada, sí, amb aquest piró musical a l'aparcament de Rodalies, que ha tingut problemes per una avaria en un dels generadors que ha impedit, doncs, que sonés la música com cal. I, d'altra banda, això també se li ha sumat a aquest missatge d'alerta de Protecció Civil per les intenses pluges que s'esperen durant la jornada d'avui. Això ha fet que, doncs, comencés amb una cançó, irònicament, l'estopa, que era...
0: Fui a la orilla del río,
2: que és justament el que està dient el missatge de les alert, sí, que no féssim durant la jornada d'avui. En qualsevol cas, després es va poder recuperar, va poder gaudir d'aquestes coreografies magnífiques entre so i música, i doncs d'aquesta forma s'ha acabat una festa major del Prat que ha estat molt multitudinària. De fet, segons l'Ajuntament, s'han superat les previsions en molts casos, en molts escenaris i en molts concerts que hi havia enguany, i malgrat tota aquesta gran afluència de gent, no hi ha hagut cap incidència, i en un any on, recordem, s'ha instal·lat com a mesura, doncs, de seguretat extra aquestes càmeres temporals. Escoltem Anna Martín Cuello, tinenta d'alcalde de Cultura i Educació.
3: No hi ha hagut cap incident destacat durant aquests dies de festa major. Amb una afluència tan gran i de milers de persones al carrer, la veritat que ha sigut una festa major sense incidents a destacar. I les càmeres, la veritat és que fem una molt bona valoració, perquè malgrat que no les hem tingut que utilitzar per cap prova, perquè no ha existit cap incident important, sí que ens han servit per poder veure els fluxos de gent. Quan a vegades en alguns espais hi havia més gent, menys, com es movia, i això també ens ha permès anticipar-nos en algunes lògiques, en temes de seguretat.
2: I és que hi ha hagut milers de persones, per exemple, en alguns dels concerts que hi havia doncs, al Fondo d'en Peixo, també fins i tot al Julio Méndez, com és el cas de Zamorano, que vam tenir aquí, també doncs, en aquest programa especial que vam emetre divendres, i que va superar totalment les expectatives. Maite Martín, a la plaça de la Vila, precisament, i Fades, al Fondo d'en Peixo, han tancat i han posat el punt i final a la part musical d'aquesta Festa Major de Prat 2026, una festa que, si voleu reviure, doncs, podeu entrar a prat.tv i podreu veure doncs, tots els vídeos, els reportatges que hem estat elaborant al llarg de cap de setmana, així com també el programa especial de divendres amb el toc d'inici, la cercavila, el pregó i els focs d'inici també d'aquesta edició 2026.
0: Molt bé.
2: I precisament doncs, l'altra notícia del dia, evidentment, doncs, passa per Protecció Civil, que ha enviat passada a les 10 de la nit. Aquest missatge és alert per avisar de la previsió de pluges intenses per avui. El Prat s'espera que les hores de més risc fins a les 2 pràcticament del migdia, amb xàfecs que poden ser localment torrencials i deixar més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Des de Protecció Civil, però, no s'atreveixen a assegurar a quin és el gruix i on pot caure aquesta pluja. En qualsevol cas, per això mateix doncs, no s'ha posat en marxa cap restricció de mobilitat o, per exemple, la suspensió de classes, com si es va fer a principis d'aquest mes de setembre. I en aquest sentit, doncs, demanem prudència. Escoltem Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Entenem que la població té aquesta informació, que saben que avui és un dia per estar atents, per estar vigilants. Ho continuarem fent com estem fent ara, amb la vostra ajuda, evidentment, de continuar donant aquesta informació a la ciutadania perquè ho conegui, i si calgués algun aspecte puntual donar més informació, doncs ho faríem.
2: De moment, però, com dèiem, no s'ha anunciat cap restricció, estarem pendents de com evoluciona tot plegat. S'espera que a la tarda aquests xàfecs es desplacin progressivament cap al nord i que el risc de pluja disminueixi a l'àrea metropolitana. De moment, les incidències s'estan registrant ja a Rodalies i també a l'alta velocitat, que com a mesura preventiva i perquè atreveixi tota aquesta línia de la façana litoral, doncs s'ha decidit suspendre el servei de l'alta velocitat almenys fins a les 11 del matí. En qualsevol cas, és l'única incidència destacada que tenim a hores d'ara.
0: Molt bé.
2: I com sempre, doncs, més coses que us anem explicant al llarg del matí, doncs, amb els bulletins informatius i també a partir de la 1 al Partes Notícia.
0: Gràcies, Lluís, que vagi molt bé.
2: Adéu.

0: Vinga, doncs obrim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Molt bon dia.
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: De què parlem?
1: Doncs, evidentment, hem de parlar d'aquesta victòria golejada de l'Associació Esportiva Prat en aquest partit d'anada de la fase privada de la Copa del Rei. 1-5.
0: Increïble.
1: Victòria del conjunt pretenc contra el Sant Rafel a Eivissa. Un partit que, doncs, ens va deixar més golaços per part de l'Ebrat. El primer de Conu és una vaselina des de fora l'àrea. En fi, fa una parabola a la pelota increïble. Però després Gustavo Reyn, que també va fer un parell de grans gols. O sigui que un Prat que va guanyar 1-5, però podria haver anat al partit, o sigui, podria haver acabat 1-6 tranquil·lament, perquè va tenir un parell més que podrien haver, doncs, encara deixat més encarrilada aquesta eliminatòria, que podríem dir que ja està gairebé encarrilada. El partit que serà aquest diumenge el Sagnier, la tornada, eh? No sé si amb aquest 1-5 queda una miqueta avalida, no? La tornada.
0: Home,
1: la
0: gent no ja... sé, jo crec que al contrari, perquè sí, al final això significa que sí que està més a prop,
1: no sé si
0: el veure
1: gent...
0: en primera, no? Contra el Prat.
1: Sí, però no sé si ja la gent ja està amb la ment posada a la següent ronda i diu, bueno, això ja està fet.
0: Jo crec que val la pena donar suport,
1: sí, sí,
0: a l'equip, clar.
1: Bueno, aquesta és la... Després ho ampliarem, amb tots els golejadors, després en una estoneta, però l'altra notícia que tenim d'aquest cap de setmana, aquesta no va ser tan bona, és la derrota del Club Bàsquet Prat, la primera en aquesta Copa Espanya de bàsquet. El conjunt Potalova ha perdut a casa contra la Bisbal Bàsquet per un ajustat 71-79. Tot i aquesta desfeta de l'equip, encara el conjunt pretenc manté un bon balanç en aquesta primera fase de la competició, de dues victòries i una derrota, en partit que no va començar malament, i quan ja es va posar les piles al Club Bàsquet Prat no li va donar per arribar i aconseguir empatar aquest partit. Un partit que va jugar aquí al Joan Busquets, i per tant, doncs, podem dir que va ser l'altra cara de la moneda d'aquest cap de setmana. Després ho ampliem, perquè tenim més resultats. Tenim vòlei, tenim futbol, el Terlenc que va empatar a dos, per exemple, a segona catalana, o sigui que en una estoneta rebassem tots els marcadors, però evidentment hem de destacar aquesta golejada d'una 5 del Prat en aquesta fase prèvia de la Copa del Rei. Pinta que tindrem un Espanyol o Osasuna en la següent ronda.
0: Que bé. Jonathan, gràcies, t'esperem una estona.
1: Fins ara, adeu.
0: Adeu.

0: Molt pendents avui de la previsió meteorològica, com sempre, gràcies al Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia, una jornada regirà d'aquest dimarts i, de fet, amb fortes tempestes intermitents i que aniran escombrant de Tarragona cap a Girona al llarg del dia. Aquest matí serà al nord de Tarragona, aquest mig matí migdia cap a les comarques metropolitanes i aquesta tarda a les de Girona, on més aigua s'arribarà a produir i enregistrar. Compte amb aiguats, especialment entre el riu Gaià i la Tordera, també a entrada aquesta tarda cap a Girona. Independentment, alguns ruixats aniran caient cap a les comarques de Lleida i del Pirineu i amb un ambient bastant xafogós. No ha de baixar gaire la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, doncs, a aquesta sensació de moltíssima humitat i les pluges que ja comencen a afectar a la mobilitat. A Rodalies, la R2 Sud, la R2 Nord, la R3, R4 i R8, a causa d'aquestes previsions meteorològiques, circulen amb limitacions temporals de velocitat per garantir la seguretat. També recordem que a hores d'ara no funciona l'alta velocitat, està suspesa encara fins les 11 del matí, i Ferrocarrils de la Generalitat en la línia Llobregat-Anoia, a causa d'una avaria, els trens també, doncs, amb destinació Plaça Espanya i des de Molinou circulen amb horaris alterats. Per tant, dia complicat pel que fa a la mobilitat en transport públic. Anem a veure com estan les vies principals del nostre entorn, com sempre gràcies al RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts pendents d'aquestes pluges intenses, doncs, que encara poden afectar a la circulació. A hores d'ara tenim dos nous accidents. El primer ha estat a l'A2 ja fa una estona, a Sant Vicenç dels Horts, que en direcció a Barcelona encara deixa prop 2,5 quilòmetres de retencions intermitents en direcció a Barcelona, com dèiem, provocant aquestes incidències que de retruc, doncs, també deixa retencions a la B23 en aquest enllaç amb l'A2. Des de Sant Feliu de Llobregat també hi ha 1,5 quilòmetres de lentitud en direcció a Barcelona. El segon accident ha estat en aquest cas a la B10, a l'altura de la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, en sentit nord, un punt on s'ha tallat un carril de circulació i a hores d'ara, doncs, dificulta la circulació, deixant fins a 2,5 quilòmetres també de retencions. D'altra banda, pel que fa a retencions habituals, doncs, tenim també molta congestió, sobretot a la ronda de dalt, en els dos sentits de la marxa, unes cues que també, doncs, dificulten la circulació a la ronda de dalt, unes retencions que arriben per la C16 per l'últim tram dels túnels de Vallvidrera. També tenim retencions al vessant Vallès, sobretot a la AP7 en direcció a Tarragona, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Pel que fa encara al Llobregat, recordem que també continua 1 quilòmetre de lentitud en els dos sentits de la marxa a la C32 entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat. De moment, això seria tot des del RAC. Prudència i bon dia.
0: Gràcies, que vagi molt bé.

0: Marc Quinto, què tal? Benvingut.
1: Molt bon dia, Isa.
0: Com estàs?
1: Molt bé, doncs de tornada a Festa Major i, a més, no sé si...
0: Buscant diaris estem
1: ens
0: aquí
1: passa
0: avui.
1: Igual que, ens passa igual que a nosaltres, que els dels diaris, perquè no hem volgut venir avui i no els tenim per aquí. Llavors els estem intentant, bueno, a mesura que anem parlant, consultar per la... per la pàgina web, i bé, els tenim.
0: Vinga,
1: és
0: molt
1: important.
0: Bé. Tu és que, clar, mira, ets una persona d'aquesta era, i per tant ho has pogut trobar.
1: Clar. Comencem amb La Vanguardia, va. La Vanguardia, el titular és L'hora del periodisme.
0: Amb aquests premis propis que han fet.
1: Sempre els agrada, doncs, fer-se una miqueta d'autobombo amb aquests premis. Els Premis Vanguardia 2026 apleguen 1.200 representants de la societat civil. Aquí veiem el president del govern espanyol, també el president de la Generalitat, el president del Parlament, molts homes, també algunes dones premiades, entenc. I bé, i una altra...
0: Bueno, poques, eh? Dues dones premiades. I una és In Memoriam, que és Montserrat Caballé.
1: Clar, per tant... no va venir a recollir el premi ella. I després...
0: Bueno, Amaya i Catra... sí. La Amaya que vam veure,
1: va
0: que va ser...
1: el seu cartell. Sí. De decret Mari Carmen i una miqueta del tema del dia és del que es parlarà, perquè avui el Consell de Ministres teòricament s'hauria d'aprovar aquest decret Sánchez. Patriotisme és evitar que una anciana acabi al carrer. I doncs també vam saber que hi havia un pacte perquè la Mari Carmen tornés al seu pis. Recordem que doncs, amb Urba Gestión, que és l'empresa propietària de l'edifici, doncs s'ha arribat, sembla ser, un pacte amb un lloguer més reduït del que se li demanava per poder, doncs, tornar a casa durant 8 anys.
0: Sí, però evidentment aquest cas ha provocat manifestacions, una concentració que encara es manté a la Plaça del Sol.
1: I a més llocs, també.
0: Esperança, doncs, per veure què és el que passi avui en aquest Consell de Ministres. El periòdico, negociacions contra rellotge. El govern tempteja els seus socis amb una bateria de mesures sobre l'habitatge. El Consell de Ministres debatrà, com dèiem avui, un decret que combina límits als fons d'inversió, ajudes a la compra i més control del lloguer i dels desnonaments. Sumar condiciona el seu suport també a la congelació de les rendes. La fotografia del periòdico va per les marxes i les acampades i els destacats una mica d'aquestes negociacions. Junts rebutja que les mesures afectin també els petits tenidors i els propietaris, com deies, del pis de la Mari Carmen, arriben a un acord per tal que torni a casa. Més temes que destaca El periòdico. L'economia catalana ha crescut un 11,5% des de la crisi de la Covid. És una part d'aquestes dades macroeconòmiques que xoquen de ple amb la vida de les persones, perquè clar, aquesta millora d'economia
1: no
0: s'està notant
1: no
0: en el dia a dia de les persones.
1: I acabem amb el diari Ara. La pròrroga dels lloguers tensiona la negociació fins al final. El sindicat de llogateres i les esquerres reclamen contractes indefinits i el PSOE ofereix 2 anys sense grans canvis. I Junts refereix el seu suport al text i Urba Gestión tanca un acord, com dèiem, amb Mari Carmen. Sembla ser que l'acord ara no sé si està molt proper, tot i que tots diuen tenir la voluntat d'acabar-ho tenint. Després, la fotografia del dia és per un atac al cor de Kiev per part de Rússia en aquesta guerra que ja porta força temps i no s'atura. És bastant, la imatge és bastant lletja.
0: Horrible, sí.
1: És horrible, sí. I alguns altres destacats, el president del Tribunal Constitucional, l'amnistia és de sentit comú, Brussel·les proposa un pacte contra la guerra híbrida i Ponent, el Penedès i Girona lideren el creixement d'aquest que abans parlàvem.
0: Marc, anem a explicar, enmig de tot plegat, de què va el programa d'avui.
2: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: Vinga, què hem preparat, Marc?
1: Vinga, doncs avui un dilluns dimarts diferent, de ressaca emocional de la festa major, perquè déu-n'hi-do que intensa ha estat aquest any.
0: Tu l'has aprofitat, eh?
1: Feia anys que no l'aprofitava tant, la veritat, estic content. I en diferents coses, Radio Fira, concerts de Renfe, també he passat pel Prat i Foc, que feia anys que no hi passava, els focs accidentats que dèieu,
0: sí.
1: Que havíem de cantar nosaltres les cançons.
0: Vas cantant, eh?
1: Però sí, una mica. No? S'ha notat una mica la veu així, és que vaig estar cantant.
0: Molt bé.
1: I doncs bé, i la cercavila final, que també va... És com emotiva i trista perquè s'acaba la festa major i els gegants reis tornen a casa. Uh-huh. Llavors bé, està bé, ja comencem el que és...
0: Comença la rutina.
1: Comença la rutina de veritat pels pretencs i pretenques, ara un cop passada la festa major. I com ho fem? Primer de tot, el divendres us vam fer un petit tastet de doncs, la fira, perquè vam anar el dijous a la tarda de fira, el dia que començava a fer un reportatget. Avui el podreu sentir, que és dins del nou espai, el Marc ho prova. En aquest cas, provava una mica les atraccions i poc més. Però va ser molt interessant parlar amb firaires, vam parlar amb persones de carrer i...
0: Bona estona.
1: I ens vam endinsar... No, molt xulo, i a la gent li ha agradat a l'Instagram. Ens vam endinsar, que vam anar amb les companyes Itziar i també la Neus, i ens vam endinsar doncs, a tot arreu. Ens vam colar dins de la caseta on l'Àngels ven els tiquets del Làtigo, vam aprendre a disparar les escopetetes aquestes, que els hi vam preguntar si estan trucades. Ja us ho sentireu, també. I bé, i va estar molt xulo, la veritat. Podeu recuperar el vídeo a l'Instagram del Planeta Prat, que de ben segur...
0: Us agradarà.
1: Una estona curiosa.
0: Avui que és el dia de la nostàlgia.
1: Sí, per això.
0: És el dia de recuperar.
1: Després, a les 10, equipaments culturals, com sempre, ronda de trucades a tots els equipaments, centres cívics i cèntrics de la ciutat, perquè ens expliquin la setmana. A 2:15, el repàs d'esports amb el Jonathan Marín. I després torna el Dones al Mar. Avui parlarem de salvament marítim. La Laura Quinto parlarà amb l'Ali Pujol Valls sobre salvament marítim, molt interessant. A més, un podcast que ha quedat llarg
0: i bonic,
1: així que molt pendents també. Podrà recuperar també les seves xarxes, els vídeos que han fet. Pinzades del món amb la Sandra Coromines. Parlem del Circ du Soleil. Anava a dir el Circ Cric. Tu recordes el Circ
0: Cric?
1: Sí,
0: clar.
1: No sé per què anava a dir.
0: És el teu circ preferit?
1: Bueno, és que és l'únic. Bueno, he anat al Reluy també, però al Circ Cric vaig anar amb el col·le, jo crec.
0: Clar. I al Circ du Soleil no has anat?
1: No.
0: Està molt de moda.
1: Sí, però és ja d'un poder adquisitiu més elevat.
0: El tens molt a prop.
1: Bueno, però és més car. No?
0: No he anat mai.
1: Més car. Bé.
0: Jo no vaig des de petita al circ.
1: Però perquè de petit
0: ho vius
1: més.
0: Sí, tinc un record de quan tenia 4 anys.
1: I et fan pols pallassos al circ o alguna cosa,
0: no? A veure, una mica. És que té un punt, però el Circ du Soleil no és
1: no,
0: aquest
1: no,
0: punt, saps?
1: No, ja ho sé.
0: Té un punt com una mica difícil, no sé.
1: I bé, va. I acabem...
0: Però és bonic a la vegada, és una nostàlgia diferent, sí. Saps?
1: Però no sé si potser ens ho passaríem tan bé ara, saps?
0: No ho sé, ho haurem de provar.
1: I fem salut per acabar el dia.
0: Perfecte, doncs un dia ben complert. Marc, no marxis perquè t'esperem ara presentant el teu espai del Marc Oprova. Fins ara.
1: Fins ara.

0: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: Ara, al Finestres del passat, un espai on us expliquem les tradicions i el folklore català recollits al costumari de Joan Amades, de la mà de Josep Bosque.

Hi ha històries que el temps no ha pogut esborrar, costums que expliquen qui som, com vivíem i què celebràvem quan la vida es mesurava al ritme de les estacions. Obrim de bat a bat el gran llibre de la cultura popular. Benvinguts a Finestres del Passat, un viatge a través del costumari català de Joan Amades. Benvinguts de nou a Finestres del Passat. Continuem el mes de setembre a través dels ulls de Joan Amades i del seu monumental costumari català. En el programa anterior vam parlar del santoral i del clima, però avui ens enfocarem en un aspecte estructural de la seva obra, com es transformava la vida de la gent a tot el territori segons lloc on vivia. Joan Amades divideix el comportament humà d'aquest mes en quatre grans blocs o entorns ben diferenciats. La vida al camp amb la pagesia, la vida a la muntanya amb la ramaderia, la vida a la costa amb la pesca i, finalment, la vida als pobles i ciutats amb el comerç i l'artesania. Quatre mons diferents units per un mateix mes que redescobrim avui. Comencem pel camp. Setembre, a Catalunya, és sinònim indiscutible d'una paraula, la verema. Amades descriu la recollida del raïm com la festa social més gran de l'any en comarques com el Penedès, el Priorat o l'Empordà. Per al treball s'ajuntaven famílies senceres i temporers que baixaven de les muntanyes. Durant la verema es trencava temporalment la jerarquia social. Homes i dones treballaven cantant cançons de verema, moltes d'elles amb tons picarescos que el propi Amades es va encarregar de recopilar perquè no caiguessin a l'oblit. El procés d'aixafar el raïm als cups era un autèntic ritual col·lectiu i l'olor del mos fermentat omplia les viles, però el camp també era la recollida de l'ametlla i l'inici de la preparació de la terra per la sembra de l'hivern. Passem al segon entorn, la vida a la muntanya i la ramaderia. Setembre és el mes de la transhumància inversa. Durant tot l'estiu, els ramats han estat pasturant els prats alts del Pirineus, gaudint de l'herba fresca, però a mitjans de setembre el fred del nord comença a avisar. És llavors quan comença la baixada general dels ramats, el que es coneix històricament com la desbaixada. Els animals baixaven adornats amb grans esquelles i els pastors lluïen les seves millors gales per entrar a les files ramaderes de la tardor. Eren punts de trobada vitals on en què es venia el bestiar. Es compraven provisions per l'hivern i els pastors es retrobaven en la societat. Del Pirineu ens anem directament cap al Mediterrani, al tercer entorn, la costa i la vida dels pescadors. Al setembre, el mar canvia de forma radical. Els vents estiuencs donen pas als corrents inestables, com la tramuntana o les llevantades de tardor. Per als pescadors tradicionals, setembre era el mes de la captura del peix blau, especialment la sardina i l'anxova. Amades descriu tècniques antigues com la pesca de llum, on les barques sortien de nit equipades amb uns grans fanals per atreure els peixos cap a les xarxes. L'autor recull que es creia que el mar estava més viu i poblat de criatures misterioses que el resta de l'any. Es deia, de fet, que qui es banyava al mar després de Sant Mateu s'arriscava a agafar febres, ja que l'aigua perdia les seves propietats curatives. I finalment, el quart entorn, la vida als pobles i ciutats. Aquí, setembre representava el fi de les grans rutines agrícoles i a l'entorn a l'activitat més tallers artesanals. Els teixidors, els ferrers o els fusters adaptaven els seus horaris a la pèrdua de llum solar. Amades destaca que els pobles, setembre, era l'època daurada de les festes major de tardor, en haver-se acabat els treballs més pesats de l'estiu. Les comunitats tenien temps i recursos per celebrar els balls de places, gegants i teatre popular. És increïble com Joan Amades aconsegueix connectar aquests quatre mons sota el mateix esperit de setembre. El llibre és un mirall d'una Catalunya que vivia lligada als batecs de la terra i del mar. Amb això tanquem el nostre recorregut i recordeu, la tradició no és la veneració de les cendres, sinó la transmissió del foc. Soc Josep Bosque i això és Finestres del Passat.

0: Armediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.
3: Vinga, Marc, doncs estrenem secció.
4: Sí, el Marc ho prova.
3: Marc ho prova.
4: I quina millor manera de fer-ho que a la fira. La idea és anar a llocs del Prat, a comerços, a tal, a provar, tant sigui com fer de client o fer del propi comerç, segons la dificultat, perquè, saps? Hi haurà coses que jo no pugui fer de... És a dir, si vaig a fer de forner, doncs jo puc amassar els croissants i posar-los al forn, però segons quina cosa, fer de professor de pilates, doncs hauré de fer de client. Vale? Llavors, què hem fet?
3: Aquí has fet de client.
4: Hem fet de client, hem anat a la fira i doncs, hem parlat amb firaires, hem parlat amb persones del carrer, hem tastat els xurros de la fira.
3: No podies marxar sense això.
4: Hem disparat amb les escopetes, hem provat els autos de xoque, el làtigo, m'hem entrat a dins de la caseta, i tot això en la tarda de dijous, que era la primera de la fira, on doncs, començava a apuntar-s'hi la gent i cada vegada hi havia més gent i va estar molt xulo. Vam estar 3 hores fent el reportatge.
3: Doncs ens quedem amb aquest reportatge. El Marc ho prova, la fira.
5: Y era un domingo en la tarde, fui a lo...

Comencem nova temporada i ho fem també amb una nova secció. El Marc ho prova. I quina és la millor manera de començar que des de la Fira de la Festa Major? Acompanyeu-nos!

0: trobem amb l'Emilio Carreras, que és el president dels Firaires, i el tenim aquí ja en el dijous, un cop començada aquesta fira. Emilio, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com esteu?
1: Bé, bé, bé, aquí esperant que vingui tot el món.
0: Explica'ns una mica, acabem de començar aquesta festa major 2026 i doncs mantenim ubicació aquí a la Ronda Sud i també mantenim aquests preus reduïts pel primer dia, no?
1: Correcte, sí, com ja vam fer des de fa un parell d'anys, aquesta iniciativa de que sigui un dia més, el primer dia, que sigui a meitat de preu, també és una manera d'agrair a la ciutat del Prat que com ens rebi i bueno, d'alguna manera agrair-ho.
0: I com han anat? Es nota aquests dijous amb el preu reduït?
1: Doncs avui millor que l'any passat. Cada any la gent ho sap més i ve més d'hora.
0: Més a més, el Prat amb una de les fires doncs, més importants i més potents de la zona, no? Que a més la gent li agrada molt venir.
1: Sí, per nosaltres sí. Per nosaltres sí, per tots, bueno, per totes les fires que fem tota Barcelona i Catalunya, és una de les fires més importants i més potents que n'hi ha. Ja només es té que veure, és quasi un quilòmetre.
0: Com us ho munteu? Perquè això, ara veiem aquí que en un 2 o 3 dies es prepara tota la fira, però això ve de mesos de preparació, d'organització, de veure qui ve, com ho fem, no?
1: Sí, bueno, ja tenim... tens que comptar que cada puesto és d'una família o un parell de puestos. Llavors, relativament és ràpid. Aquí compta que aquí n'hi ha aquí 200 o 300 persones treballant.
0: Sou sempre les mateixes atraccions que aneu més o menys a les mateixes fires o no?
1: Sí. Cada any tenim una fulla de ruta, per dir-ho així, i sí, podem variar, tenim zones de novetats, però sí.
0: Dèiem, es preveu un molt bon dijous i la resta del cap de setmana, quina previsió teniu?
1: Bueno, esperem que bé. Esperem, avui ja ho veus que n'hi ha molta gent, i preveiem que bé, el Prat no falla.
0: De quantes atraccions estem parlant, més o menys?
1: Doncs entre atraccions i...

0: i paradetes i tiros, pesques d'ànecs i xurreries i de més, n'hi ha unes 110 més o menys.
1: Déu-n'hi-do, doncs, Emilio, et deixem aquí, que estàs molt enfeinat, i anem a fer una volta per aquí.
0: Gràcies.
1: Que vagi bé.

0: ens trobem amb el Sergio Carrasco a una de les mítiques d'aquí de la fira, no?
1: Aquí, d'aquí, la caseta del Prat, que sempre ve. Bueno, és una caseta de dardos, he pinxat dos billetes i sempre premi un tipo tombolà.
0: És una de les, deies, de les casetes que més èxit poden tenir aquí a la fira, no? Que son, portem tota la vida veient-la i que sempre està plena.
1: Sí, és una caseta que los niños pueden jugar, tanto los padres como la gente joven, y siempre se llevan premios.
0: Explica una mica què és el que teniu i com funciona.
1: Van pinchando los billetes y detrás de los billetes salen premios para todos los públicos, cafeteras, altavoces, motos, patinetes, peluches, todo tipo de artículos.
0: I dèiem, sempre hi ha premi?
1: Sempre hi ha premi, en todos los billetes hay premio.
0: És a dir, que només fa falta tenir aquesta bona punteria per poder encertar-ho, no?
1: Correctamente, pinches y ya te llevas regalo.
0: Explica'ns una mica, perquè ja fa, serà el tercer any que la fira està aquí a la Ronda Sud, nova ubicació. Com vau viure el canvi? El primer any va ser una mica convuls. Ja us heu assentat bé, ja esteu bé aquí.
1: El primer año fue un poquito complicado porque la ubicación era rara, pero bueno, ahora estamos muy bien aquí, es un buen paseo y la gente viene y contentos.
0: No sé si també la gent del Prat és una població molt firaire, molt amb ganes de venir a la fira. Si això ho noteu, és diferent d'altres llocs?
1: Bueno, la verdad que la gente del Prat le gusta mucho la feria y es un gran éxito, siempre viene gente, tanto de la mañana por la tarde, siempre hay gente.
0: I no sé també el dia dels dijous que també vam fer com a novetat, es nota que la gent ve o encara està costant?
1: No, no, la gente viene mucho el jueves y bueno, ya se un arranque para el viernes continuar.
0: Molt bé, doncs et deixem treballar, que s'està animant la cosa i que vagi molt bé la festa.
1: Pues muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
0: Ens trobem ara amb l'Eva Gómez, que està per aquí passejant i ha vingut... Amb qui has vingut, Eva? Bona tarda.
2: Doncs he vingut amb la meva família, exactament, amb les meves filles, la meva cunyada i els meus nebots.
0: Primera vegada que veniu en dijous o ja repetiu?
2: És la segona vegada que repetim, la segona.
0: I com està anant? Què heu vingut a fer? Explica'ns.
2: Doncs hem vingut a pujar-nos, bàsicament, atraccions infantils, perquè avui no hi ha tanta gent, com podeu comprovar, i perquè hi ha meitat a preu, bàsicament. I així que, com després de la resta de dies hi ha molta gent i és més difícil moure's, pels petits crec que va bé venir un dia entre setmana.
0: Clar, més vens amb un carro que a vegades complica la mobilitat si hi ha molta gent, no?
2: Totalment. Hi ha vegades que algun any he decidit no venir per haver d'anar amb el cotxet.
0: Deies, veniu a muntar-vos algunes atraccions. A quines heu escollit? Ja ho teniu clar?
2: Doncs el tren de la bruixa. I les típiques aquestes que donen voltes i van amb els cotxets o les cadiretes que donen voltes.
0: Sou dels que també us quedeu a sopar, preneu alguna cosa o només veniu a les atraccions?
2: Això abans sí, actualment no, perquè portes una rutina, horari familiar i a partir de les 7, bueno, 7:45 marxarem cap a casa.
0: Molt bé, doncs gràcies i acabeu de gaudir.
2: Molt bé, moltes gràcies a tu.
0: Ens trobem ara amb l'Alberto Hernández, que ha vingut aquí a la fira a fer una volta. Alberto, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
3: Molt bé, primer dia i primer cop que vinc a aquesta localització.
0: Primera vegada no havies vingut els altres anys?
3: No, des que està aquí no, havia vingut fa molts anys encara a l'altra localització, al Sagnier.
0: Aprofites avui que és el dia més barat per venir o simplement has vingut a fer una volta?
3: He vingut a fer la volta i perquè és el dia que no hi ha altres actes ni hi ha cap altra cosa que solapi, ara que ja hem deixat les entitats no he d'estar a la plaça de la Vila i aleshores aprofitar avui el dia, però no m'havia fixat en què era més barat avui.
0: I si has d'escollir una atracció, amb quina et quedes tu?
3: La rana, sempre la rana.
0: A més aquí tenim la rana XL, tenim diverses diferents, hauràs d'anar testejant una mica.
3: Ara les provarem a veure què tal.
0: Ets del que també et quedes aquí a sopar o només...
3: No, la idea és marxar ara en una horeta o així.
0: Doncs et deixem, gràcies, gaudeix.
3: Adéu, gràcies.
0: Ens trobem ara al Làtigo, que per mi és una de les millors atraccions de la fira. Estem a punt de començar i ja està a tope. Mireu una mica com està això. Ha estat una de les últimes que han començat a muntar. I doncs bé, aquí ens quedem una estona. Ara hem entrat a dins de la caseta del Làtigo, que és una de les atraccions que a mi més m'agraden d'aquí, de la fira. I estem amb l'Àngels Cornejo, que justament està cobrant. Recordem avui dijous, el dia econòmic, el dia que està tot a meitat de preu. I és una de les atraccions, junt amb el tren de la bruixa, que té ara mateix més cua i més gent, no para d'entrar gent, i això és un goig, no, Àngels? Què tal? Bona tarda.
4: Sí, la veritat que sí, bona tarda. És la veritat que sí, és un goig. Mm-hmm. Sí. Escolta, penseu que portem molta feina, molta despesa, i clar, 2,50, a veure, el preu econòmic va bé perquè ve molta gent, però penseu que treballem en grup electrogen i el gasoil ja sabem tots el preu que està, no? Mm-hmm. Tot és caríssim, però bueno, el públic està content, nosaltres també, tots contents.
0: Gels, quants anys té l'atracció del Làtigo? Perquè és de les més antigues.
4: Calculem, 70 ha passat per 3 propietaris. Nosaltres som els tercers. Primer va ser Andrés Moreno, que el van dissenyar, el van construir, després el senyor Piqueras, i nosaltres fa 35 anys que el tenim. El meu fill és la quinta generació de firaires, eh? O sigui, fa molts i molts anys que fan de firaires.
0: És fort, eh, això?
4: És molt fort. I queden poques famílies així a la fira. I si l'administració ens continua posant pas a les rodes, cada cop n'hi haurà menys. Mm-hmm. És complicat, no ajuden gaire, la veritat.
0: Mm-hmm. I dèiem, fa molts anys que veniu, us trobeu gent coneguda? Sí. De gent que repeteix,
4: Penseu que hi ha clients que al final són amics, perquè venen cada any. Nosaltres és que hem vingut molt. Nosaltres aquesta fira que es fa dels pollastres, nosaltres teníem una pista d'autos de xoc també. I el primer any que la va inaugurar el Jordi Pujol, allà a l'Avinguda Montserrat, el meu sogre els hi va deixar la pista, el que és l'armazón de la pista, perquè poguessin posar l'exposició dintre. Van treure els cotxes del mig de la pista i van fer l'exposició dins de la pista d'autos de xoc nostra.
0: Que fort, sou gairebé pretencs, ja.
4: Sí. Passàvem tot l'hivern aquí. El meu fill, a l'octubre fa 50 anys. I quan era petit, nosaltres passàvem els hiverns aquí sempre en la pista d'autos de xoc. Sempre hem estat aquí. És un poble que ens agrada molt. Tenim molts amics aquí, eh? Molts.
0: Això és un no parar, no? Explica'ns una mica, perquè és una de les atraccions que porta tota la vida aquí. La recordem
4: tota la
0: des de que som ben petits nosaltres.
4: Sempre.
0: I què us sembla el Prat com a lloc on col·locar-vos?
4: Molt bé. La veritat, nosaltres estem molt contents. Hem vingut sempre, fa molts i molts anys que venim, i estem contents. Ens agrada molt, la veritat, molt bé.
0: I
4: el públic respon molt bé, però sempre, no? Sempre ens ha ajudat, no? Per tant, contents, molt contents amb el públic, molt contents. Pel seu suport, d'any rere any.
0: No sé si també vau notar amb el canvi d'ubicació que la ciutadania del Prat va respondre i va dir volem seguir amb la fira, tot sí, i que estigui a un altre lloc, volem seguir venint.
4: Sí, la ciutadania va respondre, molt bé, la veritat. Estem contents i agraïts, molt contents i molt agraïts. Va venir la gent, tothom va estar content, s'ho van passar bé, que és del que es tracta, de venir a la fira i passar una bona estona en família. Tot l'any es treballa, no? Quan hi ha festes, l'important és que es pugui gaudir amb la família. Són dies macos per estar en família.
0: Avui us ha costat com una mica arrencar. Vosaltres,
4: sí.
0: Com funciona perquè us sapiguem una mica muntar tot això?
4: Muntar això costa, doncs mira, van començar dilluns.
0: Ostres.
4: I hem obert avui a quarts de set. A veure, ja estava tot a punt aquest matí. Però és que el meu fill ha volgut canviar unes peces, diu, m'estimo més canviar-ho i després ja treballem tranquils tota la fira. I per això se'ns ha fet una miqueta tard. I després que ens agrada pues, netejar i tindre-ho tot net i bé. No ens importa obrir una miqueta una estoneta més tard, però que estigui tot en condicions.
0: Dèiem, avui dijous està a tope això, tenim el preu reduït, la resta de cap de setmana i dilluns, com ho valoreu normalment?
4: Esperem que vingui gent. Sempre ha vingut l'any passat, va ser el primer cop que es va fer el dijous aquest de més econòmic, i bueno, el cap de setmana la gent també va respondre bé, eh? O sigui, bé, sí. No és allò que venen avui i després ja no venen, no. Van venir.
0: Doncs, Àngels...
4: A mi l'any passat, que va ser el primer cop, a veure aquest.
0: Àngels, et deixem, que tenim aquí una cua enorme i molta feina. Gràcies.
4: A vosaltres.
0: I bona festa major.
4: Vosaltres també. Passeu-vos molt bé.
0: Que vagi bé.
4: Disfruteu.
0: Gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.

0: Ara ens trobem amb el Xavi Omedes, que ell és un dels responsables d'una de les xurreries d'aquí, de la Fira.
1: Sí, sí.
0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Jo bé.
0: Primer dia dijous, acabeu d'obrir fa poca estona. Com està anant? Explica'ns.
1: Pues mira, encara no hem començat, esperem que vagi bé. No, si va com l'any passat, pues ja estarem contents.
0: Sí? Valoreu positivament aquest canvi d'ubicació, que ets, com a mínim el darrer any que va anar una mica millor?
1: Bueno, en un principi sí, està bé. Jo, personalment, per mi està bé aquesta ubicació. I hi ha de tot, no? Hi ha gent que no li ha anat tan bé, uns altres que han millorat, però bueno, aquí estem.
0: Tu, a més, estàs a un dels inicis del que és la fira, és a dir, per aquí passa gairebé tothom, no?
1: Sí, bueno, això és l'entrada de la fira, pues per aquí passa tothom, però bueno, les xurreries estan ubicades, pues, hi ha tres o quatre xurreries i estan ubicades cada X metres una xurreria, per no estar totes juntes.
0: Explica'ns una mica, vosaltres teniu els horaris que sabeu que ve més gent, no és el mateix potser a les 5 de la tarda que a les 9 de la nit?
1: Home, no és el mateix a les 5 de la tarda que a les 9 de la nit, ni és el mateix públic a les 5 de la tarda que a les 9 de la nit. A les 5 de la tarda venen les famílies amb els fills i això, fins allà a les 9:45, les 10. A partir de les 10, pues ja ve més el jovent, més un altre tipus de públic.
0: I és diferent també el públic de potser un dia com avui dijous a un diumenge o un dilluns?
1: Home, i tant, clar, és que avui dijous pues, et vindrà el públic d'aquí, del Prat. Un divendres i un dissabte pues, ja et venen dels voltants també, ja no és només el Prat.
0: Clar, parlàvem abans amb l'Emilio que doncs, la Fira del Prat és una de les grosses d'aquí dels voltants, de ciutats d'aquí, dels voltants de Barcelona. No sé si vosaltres noteu molt això de que vingui gent de fora del Prat.
1: Sí, es nota, ve bastanta gent de fora del Prat. I bueno, tu mateix ho has dit, és una de les fires, ja ho veuràs tu ara quan donis una volta, ho veuràs lo gran que és aquesta fira. És tot una línia recta. I bueno, està bé, no està malament.
0: Va, doncs parla'ns una mica de la teva xurreria. Què és el que tens, quins preus tens per animar una mica la gent que vingui bueno, també cap aquí?
1: Els preus de la xurreria, bueno, ja fa anys que no els toquem, és a 22 euros al quilo de xurro, tant sigui xocolata negra, xocolata blanca, xocolata amb llet, xocolata rosa, el xurro normal, el xurro de sucre, la porra, tot és el mateix preu. I bueno, ens hi dediquem a això, a fer els xurros amb Oreo, els xurros amb galeta lotus, xurros... xurros, com es diu en català, rellenos, no? Que es diuen...
0: Farcits.
1: Xurros farcits de dulce d'aquest de leche, de crema pastelera, de Nutella, de nocilla, de lotus, de tot el que hi ha.
0: Han canviat en els darrers anys el tipus de xurro que vol la gent, del tradicional només amb sucre, totes aquestes combinacions?
1: Molt, molt, ha canviat molt. Ara està molt de moda això del xurro aquest de colors, amb gust de pistatxo, amb gust de fresa... Ha canviat molt això. Abans era el xurro tradicional, però ara hi ha molta varietat de xurro, molta varietat.
0: Vinga, vai, Xavi, per acabar. Tu, a part d'estar aquí a la xurreria, et dona temps a passejar-te per la fira, a anar alguna atracció, a tastar alguna cosa de fora que no sigui el teu o no?
1: A mi no em dona temps de res. Quan em poso aquí a la xurreria, precisament amb una xurreria, no et dona temps de res perquè no pots deixar-la sola. Pels perills que poden haver això, no marxes d'aquí.
0: I si haguessis d'escollir una atracció de tota la fira, quina escolliries?
1: Ara aquí ja em poses amb un compromís, perquè si això ho sent algun company meu, doncs podrà
0: quedarà
1: dir...
0: Quedarà entre nosaltres, no pateixi.
1: Quedarà entre nosaltres, però bueno. Bueno, doncs no sé, el tren de la bruixa.
0: Un dels mítics, també, no?
1: Un dels mítics aquí, clar.
0: Perfecte, doncs Xavi, gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies i bona festa, major.
1: Vinga, igualment, encantat.
0: Estem amb el Bernat Aranaz i amb el seu restaurant, que aquí veiem un munt de menjar que esteu ja començant a preparar. Bernat, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què tal, com esteu?
2: Bé. Esperem que terminem bé, també.
0: Explica'ns una mica què és el que teniu, perquè aquí estem veient moltes graelles plenes ja de menjar preparat, de carn, de pinxos, de patates...
2: Només estem marcant, ho fem després. Costella, xorizo, morcilla, xistorra, botifarra, salxitxa, pollastre, alitas, patates a lo cobre, jamón, queso...
0: Déu-n'hi-do, no us quedeu curts amb el menjar.
2: Una mica, hi ha alguna coseta més, de sorpresa.
0: Explica'ns una mica, vosaltres també sou uns dels habituals d'aquí de la fira que us portem veient molts anys, no?
2: Monto cada any aquest lloc que és el que em va tocar sempre i després a part muntem la caseta del PP, el Partit Popular. Aquest any no s'ha muntat perquè el posaven allà al cul de la fira i no val la pena. L'any passat ja vam perdre prou calés per tornar a muntar.
0: Clar, com veieu vosaltres aquest canvi d'ubicació? Deies, a les paradetes dels polítics no els hi ha anat bé, a tu t'ha anat bé?
2: No. Per mi, el pitjor del món. Allà estàvem al mig del poble, treballàvem bé, no hi teníem problemes, aquí estem al cul del poble, treballem com puguem i tenim problemes.
0: Creieu que hi ha menys afluència a la fira?
2: Allà.
0: Aquí hi ha menys?
2: Menys, molt menys, molt menys, molt menys, molt.
0: I quina alternativa tenim? Cap ni una ara.
2: Tornar al mateix lloc. Tornar al mateix lloc o al final s'acabarà la fira per al plat. Perquè un any pots prendre calés, un altre també, el tercer ja tu rumies i el quart no tens. Jo per lo menos. I com jo, el 90% dels meus companys, eh? Aquí venim a guanyar-nos la vida, no a perdre calés i gastar el que hem guanyat a l'anterior. És impossible.
0: Dèiem, vosaltres, al ser un restaurant, a ser de menjar, teniu les hores una mica potser més concentrades o hi ha gent que a les 6 de la tarda ja ve a demanar-vos entrepans?
2: Sí, anava a picotejar alguna gent, però nosaltres som de 8 i mitja, 9 a 11, 11 i mitja. S'ha acabat el bloc.
0: És a dir, fins gairebé al final de la fira esteu venent menjar?
2: No. Nosaltres som, si no els primers, les primeres que tanquem.
0: Sí.
2: No, a les 11 i mitja, 12, aquí el que queda és borratxera i tonteria.
0: Clar, un altre tipus de públic queda, no?
2: No és per nosaltres. Tu vindries amb els teus fills aquí a les 12 de la nit?
0: Potser no, potser marxaria
2: no,
0: abans.
2: Segur que no, ja t'ho dic jo.
0: A més, teniu també aquesta fantàstica terrassa, que això sí que ajuda una mica que la gent es pugui quedar a menjar aquí, no?
2: Una mica més, sí. Una mica més. Intentem deixar-la el més bonica possible i, bueno, i esperar.
0: Quants treballadors sou aquí?
2: Sis, set.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, bueno. Dos en cuina, tres en barra, una en sala, una en barra i una en caixa.
0: Doncs Bernat, et deixem perquè esteu ara bastant enfeinats començant a preparar-ho tot i us espera un cap de setmana intens, eh?
2: En compte que tot el que tenim que fer ho fem en 2 hores i si no ho tens preparat, no surt.
0: S'han d'anar amb els timings molt controlats, no, aquí?
2: Sí, bueno, deixem una mica, si et dones compte, està tot gotejant però no està fet. Està gotejant però no està fet. Si tu parteixes, està tot. Tenim marcat per després terminar-li donar el gol i que surti calent.
0: Molt bé, doncs amb això et deixem. Gràcies.
2: Vinga-li.
0: Que vagi bé.
2: Bona festa, Major. Adéu.
0: Ara ens trobem amb el Lex a una de les casetes de tir i ens explicarà una mica què és el que fan. Lex, què tal?
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Explica'ns una mica què feu aquí.
3: Pues mira, esto es una caseta de tiro, somos Parts and Games. Como puedes comprobar, tenemos muchas boleras y tenemos aquí los premios arriba. Funcionamos por acumulación de puntos. Junto a nosotros tenemos las partiditas que están aquí de los tiros y luego tenemos las partidas que son más grandes, que son de rasca y gana. Aquí no la tengo hoy, pero normalmente tenemos una moto que suele ser lo que la gente más se fija y es como más llamativo. Pero esta caseta en concreto hoy no la tenemos porque la dimos el otro día. Es el listado a la izquierda de todas las cositas que tenemos. Vamos yendo por toda Cataluña de feria en feria. Tenemos una ruta. Hace poco hicimos la de Sabadell, que fue la más grande, que teníamos los 4 remolques que tenemos. Tenemos este que es el GTA. Luego tenemos otros 2 que son de Call of Duty y otro que es el de la purga.
0: I què us sembla la Fira del Prat? Perquè acostuma a ser una de les més grans de la zona, no?
3: Pues muy bien, ahora mismo acabamos de abrir nosotros y hay mucho ambiente, hay mucha gente. Yo espero que sea un buen finde.
0: ¿A partir de quina edat podem participar?
3: Pueden participar niños pequeños sin ningún problema, siempre y cuando vengan con los padres. Entonces no tenemos como una edad límite, siempre y cuando, pues, cuando sean más pequeñitos vengan con el responsable y les enseñamos a tirar. Aquí la gracia realmente es que la gente disfrute tirando. No es como otros puestos que pueda ser un poco por el premio como tal, sino es más por la experiencia. Nosotros enseñamos a la gente también a tirar cuando vemos que hay problemas, alguna cosita. Damos algún valencito de regalo si es necesario. Y lo importante es, al final, el vínculo con el cliente. Lo importante es que crear una conexión, porque eso es lo importante al final en un negocio y en cualquier cosa en la vida, crear conexiones con la gente.
0: I una cosa, això que diuen de que truqueu les màquines, és veritat o és mentida? Que estan desviades perquè falli la gent?
3: Yo solo puedo hablar por mí y por donde trabajo y aquí no lo hacemos. Eso es lo que puedo confirmarte. Aquí las tenemos bien, las calibramos, cuando vemos que algunas no funcionan muy bien nos las llevamos a reparar.
0: Doncs, vinga, va, anem a provar o què?
3: Vinga, todo tuyo.
0: A simple vista sembla difícil. Tu què ens diries si no ho hem fet mai? Que és difícil o és fàcil?
3: Que jo t'ensenyo.

0: Vinga, doncs fins aquí el reportatge d'avui. Nosaltres ens quedarem aquí a la fira menjant aquests fantàstics xurros del Xavi que fan molt bona pinta. Y nos vemos a la propera. Adeu.
1: Que el panteonita se te quita. Yo sé que tú eres malito. ¿Quién te ve, nombre chiquito? Ay, Lupita, sí, que sí. No me siento.
2: Les 10 us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. El Servei Meteorològic ha emès un avís per perill molt alt per intensitat de pluja a 13 comarques del litoral i prelitoral. Per ara ja s'han deixat a registres de més de 30 litres a mitja hora al Penedès i fins i tot s'han assolit els 41,5 litres a Sant Martí de Sarroca, a l'Alt Penedès també. La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, l'Imma Soler, ha remarcat que és molt difícil saber amb exactitud on els aiguats descarregaran amb força, però de demana absoluta responsabilitat a la ciutadania. Ho ha explicat aquest matí en compareixença després d'una reunió de seguiment.
3: El que demanem és aquesta valoració de que es tingui en compte que estem en aquesta situació meteorològica on s'estan movent aquestes precipitacions pel territori amb una certa incertesa d'on poden caure exactament i, per tant, aquestes precipitacions que poden ser puntualment intenses, no tenim aquesta informació de exactament on poden caure, evidentment, i, per tant, doncs, el que demanem és a tot aquest territori ampli, totes aquestes comarques del litoral i prelitoral, doncs, que estiguin amatents d'aquesta situació meteorològica i que, per tant, doncs, actuïn en conseqüència.
2: A conseqüència dels aiguats, els trens d'alta velocitat no circularan fins a les 11 del matí. Rodalies també ha reduït la velocitat dels seus trens. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a 44 trucades fins a les 6 del matí. I pel que fa a la mobilitat, l'accident d'un camió aquesta matinada a l'AP7 a Vandellòs deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 297 cap a la Nacional 340. En l'accident, el conductor del camió ha resultat ferit crític i ha hagut de ser excarcerat pels serveis d'emergència. I la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada la setmana passada a Madrid, podrà tornar a casa seva després d'un acord entre l'empresa propietària de l'habitatge i els seus representants. El cas ha accelerat la presentació d'un nou decret d'habitatge que el govern espanyol preveu portar avui al Consell de Ministres. L'Esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 2028 i limitar el 2% les actualitzacions anuals fins a finals del 2027. També inclou deduccions fiscals per als llogaters, incentius per als propietaris que baixin preus i préstecs sense interessos de fins a 50.000 euros per al primer habitatge. De fet, mentrestant, avui a Mataró s'ha executat un altre desnonament d'un home amb un 87% de discapacitat. I a banda, també el Consell de Ministres hauria de servir per prorrogar les mesures de l'escut social impulsades arran de la guerra a l'Iran. Això vol dir que es podrien estendre fins a final d'any bonificacions com les vigents de 20 cèntims per litre de carburant a sectors professionals com pagesos, pescadors i transportistes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
6: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
7: El Teatre Cadis acull a Torre Muntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
8: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
9: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

The blues is alright. Roots Blues Radio es el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.

0: Planeta Prat, l'òrbita potablava.
1: Quatre minuts per sobre de les 10 del matí. Estem en directe al Planeta Prat i abans d'explicar-vos quines accions, quines activitats preparen des dels equipaments culturals, us hem explicat a la portada del programa que avui estàvem ben pendents de les alertes per les previsions de pluja. De fet, acabem de rebre fa dos minuts una nova alerta de Protecció Civil que informa d'inundacions per pluges torrencials al Baix Llobregat a les properes 3 hores. Es demana que no sortim a l'exterior, no anar a buscar el cotxe, no baixar a soterranis i que si arriba l'aigua es pugui pujar a zones elevades. Si sou a l'exterior, refugieu-vos i en cas de risc, doncs trucar al 112. Per tant, advertència de nou amb aquesta alerta de Protecció Civil. Les properes 3 hores, molta precaució per a aquestes pluges torrencials. Ara sí, feta aquesta puntualització i l'actualització amb tota la gent que ha rebut l'alerta al mòbil, el que anem és a explicar-vos quines activitats podeu fer aquesta setmana. Començarem pel Cèntric Espai Cultural. Saludem la Yolanda Quintanilla. Què tal, Yolanda? Bon dia.
2: Hola, Isa. Molt bon dia.
1: Avui tothom pendents d'aquestes pluges.
2: Sí, sí. Mira, també hem de mirar la part positiva, que durant la festa major no hem tingut ni una gota. I
1: ens hem salvat a la festa.
2: Sí, sí, sí, pels pèls.
1: Com pinta aquesta setmana al Cèntric, Yolanda?
2: Doncs mira, Isa, aquesta mateixa tarda tindrem aquí a la sala d'actes la presentació del llibre SEAT 1968-1984. És un acte que organitza Comissions Obreres del Baix Llobregat i ens presenta aquesta obra que el que fa és analitzar el moviment obrer durant els darrers anys del franquisme i el que és els inicis de la transició democràtica. Per tant, serà un acte molt interessant i comptarem amb la participació de dos dels seus autors, que són el Silvestre Gilaberte i el Jaume Font. Això és a les 6, a la sala d'actes. Després el tema el divendres a l'auditori acollirem la presentació del curtmetratge En Fuera de Juego, que és una obra audiovisual que han dirigit l'Àngel Roldán i el Francesc Cànovas, dues persones molt conegudes aquí per la seva vessant artística aquí al Prat, i ens presenten aquest curtmetratge que serà molt interessant de veure perquè està rodat als carrers del Prat, sobretot per la zona industrial, i està ple de sorpreses. Per tant, us animem a venir. Les entrades estan exaurides, això sí, però bueno, totes aquelles persones que hagin adquirit entrada, pues això, a les 7:30 aquí a l'Auditori del Cèntric el divendres.
1: Molt bé.
2: I tancarem la setmana el dissabte amb el tret de sortida del cicle Llibres i Lletres de Tardor, que encetem aquest mes ja d'octubre i durarà també fins al mes de novembre, i que ja sabeu, doncs, que aplega tot un seguit d'activitats al voltant de la lectura per a tots els públics. I en aquesta ocasió comencem amb una activitat familiar, que és la presentació del llibre Chef Lupo, de la Purificación Hernández. Ja la coneixeu, és una autora il·lustradora local, que ens presenta aquesta història protagonitzada per un llop, el Lupo, que està fart de ser el dolent de molts contes. Ja ho sabem, sempre el llop és una mica qui s'emporta molt mala fama. Aleshores, aquest personatge somia en convertir-se en un cuiner, en un xef. I llavors, doncs, si veniu, la Puri us explicarà una miqueta, doncs, com ha estat, no?, idear i il·lustrar aquesta història, que està especialment recomanada pels peques de la casa a partir dels 4 anys. La Purificació estarà acompanyada també de l'autor local Gabriel García de Oro, i això, ens aniran una miqueta desengranant tot el que ha estat el procés de treball d'aquesta seva nova obra.
1: Molt bé. Yolanda, alguna cosa més?
2: Doncs aquesta setmana és el que tenim.
1: Hem de dir que d'algunes d'aquestes coses, de quasi totes, en farem entrevista aquesta setmana. Per tant, podrem aprofundir una miqueta més. Yolanda, que tingueu una gran setmana.
2: Igualment, una forta abraçada.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
2: Adéu.

0: Vinga, doncs anem a veure com porten la ressaca emocional de la Festa Major des del Centre Cívic Sant Jordi, Ribera Baixa. Saludem la Marta Rodríguez. Què tal, Marta? Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Com anem?
1: Aquí estem intentant agafar forces, però bueno, com ja sabeu, aquí, tot i acabar la Festa Major, sempre indica que comença, s'ha acabat l'estiu i que comença l'activitat, o sigui que no parem.
0: I durant la festa tampoc no heu parat, perquè heu tingut activitats a la plaça, heu tingut activitats de circ i l'aparador que tirava endavant el diumenge. Sí. Per tant, molta cosa, no? Molta activitat, que també us ha permès sortir una mica del centre.
1: Sí, sí, realment sempre agraïm moltíssim el moment de Festa Major, perquè tothom té ganes de sortir, tothom té ganes de fer coses, i realment és una forma també que tenim de treballar i donar a conèixer projectes que fem durant tot l'any fora d'aquí del Ribera, i ens agrada molt, la veritat.
0: Molt bé. Doncs ara, com deies, comença la temporada de tardor. Què teniu, què destacaries d'aquesta setmana al Ribera?
1: Doncs aquesta setmana comencen com totes les coses que havien com anat parant una mica per l'estiu. Demà comencem amb l'orquestra de barri, divendres amb la cocina de mi vecina, ja et dic, com que estem ara tornant a aquesta normalitat una mica. I res, això, demà a les 6 de la tarda comença un nou curs per l'orquestra de barri, aquesta proposta que fem amb l'Escola d'Arts en Viu d'aquí del Prat, on tothom que li agradi tocar un instrument, cantar, el que sigui, aquest és un espai fantàstic cada dimecres a la tarda on venir, passar una estona i divertir-se a les 6 de la tarda. I després, això, aquest divendres, el dia 2, torna també la cocina de mi vecina. També és una de les nostres propostes que ens agrada moltíssim, és aquest espai de trobada quinzenal a la cuina del Ribera, on la gent del barri s'ajunta, en comptes d'ajuntar-se tots a la cuina d'una de les persones a casa seva, el Ribera és aquest espai de trobada, no? on la gent pot venir, explicar la seva recepta preferida, provar receptes que no s'atreveixen a fer a casa, fer-les en companyia, i després menjar-se-les, que això també ens agrada a tothom.
0: És la millor part.
1: Que és... Exacte, exacte. Compartir, no només cuinar, sinó compartir menjar amb la gent. I res, també això, ja a partir de la setmana vinent comencem amb oferta formativa. Ja la majoria de cursos estan, si no plens, quasi plens. Així que sí que convido a tothom a anar revisant les propostes que encara queden. Una, per exemple, que comença la setmana vinent, el dia 6, és introducció a la narració oral. És una proposta que tenim moltes ganes de fer aquí al Ribera. Volem com treballar una mica el que és la lectura, o com interpretar, com llegir, com revisar segons quins textos, com expressar-nos. I aquesta activitat que fem amb la Marta Escudero també ens fa molta il·lusió, perquè és això, és com un projecte nou que comencem al Ribera i ve vinculat.
0: Molt bé.
1: I això seria un moment, una mica, el que tenim aquesta setmana mentre acabem d'aterrar de la Festa Major.
0: Doncs, Marta, molts ànims, que vagi molt bé la setmana.
1: Igualment.
0: Una abraçada. Anem cap al Centre Cívic Palmira Domènec. Saludem la Eli Martín. Què tal, Eli? Com estàs?
2: Molt bon dia. Doncs aquí, pendent de la pluja, una mica com tothom,
0: sí,
2: no?
0: Entenc. Sí, sí, hem rebut aquesta alerta i, per tant, estem previstos per veure què pugui passar. De moment ha començat a ploure, però de manera feble, i anirem actualitzant.
2: Sí.
0: Com teniu la setmana, Eli?
2: Pues bé, la tenim bastant plena, la veritat. Venim de la Festa Major, estem molt contentes perquè ahir vam estar tota la jornada del dilluns de Festa Major a la plaça,
0: sí,
2: de Centre
0: vist.
2: Cívic, amb aquesta exposició de vehicles antics, que ja sabeu que l'associació té residència aquí. Al Centre Cívic els vam estar acompanyant i la veritat és que va funcionar molt bé. Hi havia molta gent que s'apropava amb interès a aquests cotxes que són tan, tan curiosos i tan macos de veure. I després a la tarda amb els tastets de ciència, que la veritat és que estem molt contentes perquè es van apropar moltes famílies i hi ha molts nens i nenes al Prat que els encanten els ocells i que en saben molt. De fet, la Elena Navalpotro, que és la científica que teníem a la plaça responent preguntes a través del projecte Pregunta una científica, que forma part del cicle de Lovelace. Estava sorpresa perquè realment li van fer moltes preguntes i ja en sabien moltes respostes també.
0: Sí, eh? Molt interessant,
2: o sigui, sembla,
0: no?
2: Que hi ha interès pel món dels ocells. Que
0: bé.
2: I estem molt contentes perquè es van apropar moltes famílies i la veritat és que feia goig sobretot veure nenes, no? Parlant amb l'Helena, que és un, bueno, per nosaltres, jo ho deia ahir, dic, això és la imatge del cicle, no? Ah. Que les nenes i les noies tinguin referents.
0: Clar, al final és veritat que al Prat ho tenim una mica més fàcil perquè hi ha una diversitat d'ocells que passen pel delta, que s'aturen aquí o que fan vida aquí, per tant hi ha aquest interès.
2: Això mateix.
0: Molt bé.
2: I res, comencem la setmana a partir d'això, que ens va posar molt contentes ahir, i res, us diem que encara queden alguns cursos i tallers de l'oferta formativa en places als que us podeu apuntar, com per exemple aquesta xerrada taller que hem proposat dintre de les propostes de l'Àgora Digital, on parlarem sobre el sharenting, que és això de publicar imatges dels nostres fills i filles a les xarxes socials, quins riscos implica i què hi ha al darrere de tot això. Parlarem amb la Natàlia Díaz, que és activista contra el sharenting, i esteu convidades a venir totes les famílies o persones que tingueu interès en aquest tema. I també, per exemple, el taller d'alimentació saludable per nadons, que és una proposta nova d'aquest any, que també pues, us convidem a participar, i el de cuina jove. Per exemple, us dono aquests tres exemples i encara hi ha més. Si feu un cop d'ull a la web, trobareu tota la proposta de tallers i podeu inscriure-us encara alguns més, eh? Però aquests tres són un exemple dels que encara queden places. I després, convidar-vos a la tarda en família, que comencen ara l'octubre. Les fem dos cops per setmana, els dijous a la tarda, i aquest octubre parlarem sobre l'ADN, descobrirem coses sobre el nostre ADN i farem un experiment sobre això, i també farem menjadores per ocells, que és la tarda en família vinculada al cicle de Lovelace d'aquest any. Serà el 8 d'octubre i el 22, així que per totes les famílies amb infants de 5 a 11 anys, si volen venir i apuntar-se, encara queden places. I com no em puc estar de convidar-vos a totes les propostes del cicle de Lovelace, que ja sabeu que passa la festa major i ja ens posem molt amb la difusió d'aquest cicle, que està ple de propostes gratuïtes al voltant de l'ornitologia i que ens farà molta il·lusió que vingueu a descobrir-les.
0: Molt bé, doncs en parlarem,
2: ja les podeu
0: àmpliament
2: consultar totes a la web. Jo espero que anem a parlar, que ens convideu a parlar específicament d'això, perquè aquest any, amb tota la vinculació, evidentment, amb els espais naturals i el Servei d'Educació Ambiental de l'Ajuntament, hem fet una feina molt xula que crec que val la pena que pugui arribar a tothom.
0: Clar que sí. Doncs ens ho apuntem i ara ho gestionarem, Eli. Gràcies.
2: Perfecte, gràcies. Bona setmana.
0: Bona setmana.

0: Doncs acabarem aquest repàs amb el Centre Cívic Jardins de la Pau per veure també com han viscut aquests dies i què és el que preparen de cara a aquesta setmana. Saludem al Xavi Cebrián. Què tal, Xavi? Benvingut.
1: Bon dia, Isa. Què tal? Com ha anat la festa major?
0: Molt bé. Amb una mica de ressaca emocional.
1: Sí, no? Nosaltres igual, però ja estem aquí de nou.
0: Clar que sí. Com heu previst aquesta setmana a Jardins?
1: Doncs mira, doncs, bueno, primer per concloure una miqueta amb la festa major, vale? Estem encara amb el concurs d'Instagram del Clic Prat.
0: Clar.
1: Vale? Que la gent encara, bueno, es va iniciar el 25 de setembre i finalitzar el 2 d'octubre, vale? Per tenir una miqueta de marge, perquè la gent pugui penjar les seves imatges, vale? I participar al concurs, tenen fins al dia 2.
0: Vale,
1: i per participar, simplement el que han de fer és ficar el hashtag de ClicPrat2026 i etiquetar Jardins de la Pau.
0: Molt bé.
1: Vale, i després, per altra banda, també comentar que encara estem amb les inscripcions obertes per a oferta formativa pels tallers. Hi ha molts que estan plens ja, però encara queda algun de lliure. Així que si la gent s'anima a apuntar-se a algun taller, encara està a temps també, que començarem la setmana següent. I després, per altra banda, també aquest diumenge tenim un espectacle familiar d'Anuma, que no queden moltes entrades, però encara queda alguna entrada també. I això seria el més fort d'aquesta setmana.
0: Molt bé. Doncs apuntem aquesta tornada també a la rutina, que és veritat que la necessitem,
1: sí.
0: I que els centres cívics doncs, ens ofereixen aquesta possibilitat, i vosaltres fins i tot la possibilitat de reviure la festa major i de participar en el concurs fotogràfic. Xavi, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Isa, que tinguis una bona setmana.
0: Igualment, una abraçada.
1: Una abraçada, adéu.
0: Adéu. Doncs recordar que encara queden places a alguns cursos. Per tant, encara si entreu a l'online.alprat.cat us hi podreu apuntar, que fins que no passa la festa major molta gent no comença a mirar què és el que vol fer més enllà de la festa. I també volem aprofitar per recordar-vos doncs, que totes aquestes activitats les trobareu al prat.cat, en l'apartat de cultura, on cadascun dels equipaments té el seu espai. A més, aquesta casa ha estat fent una feinada. Al Prat.tv podreu recuperar tots els vídeos de moltíssims dels actes que han passat aquests dies durant la festa major. Si heu participat, si heu anat a visitar, a formar part d'alguna de les activitats, gairebé segur que trobareu doncs, el vostre vídeo al Prat.tv i també amb algun resum al Prat.digital, on també podeu reviure aquesta festa major, inclòs tot el que va passar divendres des del toc d'inici al posterior esclat i també, evidentment, el pregó a càrrec de la Cristina Bamban.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al pessebre vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
0: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
5: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
6: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
7: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
6: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
8: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
2: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: sents aquest badec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatgen a temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Cat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
1: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
2: Són 2:15.
3: El Prat en 3 minuts.
2: Què tal? Bon dia, esperar Lluís Rodríguez Alonso. La festa major del Prat s'ha acomiadat aquest dilluns a la nit amb un piro musical accidentat a l'aparcament de Rodalies. Una avaria en un dels generadors ha afectat el so i això s'ha sumat a l'alarma de protecció civil durant l'inici de l'espectacle, que finalment ha pogut oferir una gran coreografia de música i pirotècnia. Més enllà d'això, la festa major, però, ha estat multitudinària, superant inclús expectatives d'aforament i sense incidents. Així mateix ho assenyala la tinenta d'Alcaldia de Cultura i Educació, Anna Martín Cuello.
4: No hi ha hagut cap incident destacat durant aquests dies de festa major, amb una afluència tan gran i de milers de persones al carrer. La veritat que ha sigut una festa major sense incidents a destacar, i les càmeres, la veritat és que fem una molt bona valoració, perquè malgrat que no les hem tingut que utilitzar per cap prova, perquè no ha existit cap incident important, sí que ens han servit per poder veure els fluxos de gent, quan a vegades en alguns espais hi havia més gent, menys, com es movia, i això també ens ha permès anticipar-nos en algunes lògiques, en temes de seguretat.
2: Maite Martín, a la plaça de la Vila i Fades, al Fondo d'en Peixo, han posat el punt i final a la part musical de la Festa Major 2026. Protecció Civil ha enviat passades les 10 de la nit un missatge des d'alert per avisar d'un episodi de pluges intenses previst per avui dimarts. De fet, ho ha actualitzat ara fa uns instants, aconsellant no sortir al carrer i evitar desplaçaments innecessaris. Però s'espera que el gruix d'aquestes afectacions puguin estar fins les 2 del migdia amb xàfecs que poden ser localment torrencials i deixar més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. També es manté l'avís per acumulació de pluja amb la possibilitat de que se superin els 90 litres en 3 hores en alguns punts. Escoltem Imma Soler, de Protecció Civil.
5: Entenem que la població té aquesta informació, que saben que avui és un dia per estar amatents, per estar vigilants. Ho continuarem fent com estem fent ara, amb la vostra ajuda, evidentment, de continuar donant aquesta informació a la ciutadania perquè ho conegui, i si calgués algun aspecte puntual donar més informació, doncs ho faríem.
2: A la tarda els xàfecs es desplaçaran progressivament cap al nord i el risc de pluja disminuirà a l'àrea metropolitana. Aquest esforç, l'Ebre ha aconseguit una victòria renom a la fase prèvia Copa del Rei. Els potalaven golejat a domicili al Sant Rafael per 1-5 a Eivissa. Amb aquest gran resultat es deixa la classificació pràcticament encarrilada per a la tornada d'aquest diumenge al Sagnier. D'altra banda, en bàsquet, el Ebre ha patit la primera derrota a Copa Espanya de bàsquet. El conjunt potalà ha perdut a casa contra la Bisbal Bàsquet per un ajustat 71-79. Tot i la desfeta, l'equip manté un bon balanç de dues victòries i una derrota en aquesta primera fase de la competició. Això és tot de moment. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies a quina hora.

0: Vinga, doncs anem en aquest dimarts-dilluns amb el repàs d'esports. No ens podem saltar aquest repàs perquè, de fet, era una jornada molt d'interès. Jonathan Marín, què tal?
1: Bon dia, novament. Doncs, com dèiem, molt contents perquè ha estat un bon cap de setmana per a molts equips de la nostra ciutat i algunes

0: a tardar el Sagnier, i en cas de superar-la, doncs ens tocaria un primera, que en aquest cas seria o l'Espanyol o l'Osasuna. Es faria sorteig i veurem qui tocaria, però bueno, il·lusionats i esperançats.
1: Estem bastant a prop,
0: ja.
1: Bastant a prop.
0: A tocar
1: d'això.
0: Ho tenim a tocar.
1: Jo pensava que era una cosa molt difícil, però ara veig molt...
0: Jo t'ho deia, que
1: sí,
0: era molt optimista amb aquest partit. Jo veia el Prat que ho podia deixar molt encarrilat, no pensava que tant. Jo m'imaginava un 0-2, una coseta així, un 1-3, una cosa, bueno, que t'ho deixava de cara. Clar, amb aquest 1-5, doncs, sembla que està gairebé fet, però bueno, si el Prat ha pogut fer un 1-5 allà,
1: clar.
0: Li poden fer un 1-5 aquí.
1: O sigui que no et pots relaxar.
0: No ens podem relaxar. Un partit que va començar en el minut 14 amb un gol de Kono, un gran gol, un golaç de Vaselina. Si ho podeu recuperar a través de xarxes, està per allà penjat, o sigui que busqueu, poseu Kono i segur que surt d'algun vídeo. Golaç. Després va empatar el Sant Rafel al minut 26, l'empat a 1. Semblava que la cosa doncs estaria igualada, però en el 40 Gustavo Reyn que va ficar l'1-2, i en el 43, res, pocs minuts després, penal clar i que Àlex Plaza va materialitzar, i amb aquest 1-3 ens anaven al descans, un descans que únicament era doncs un descans pel que acabaria sent aquesta golejada del Prat, perquè en el 51 va arribar l'1-4 de Gustavo Reynque, novament gran gol de Gustavo Reynque, i la golejada que la tancava Raúl Inocencio, jugador del filial que doncs feia la maneta contra el Sant Rafel i que deixava i deixa l'eliminatòria gairebé sentenciada. Van poder arribar un i dos més, o sigui, podríem haver parlat d'un 1-7 i no hagués estat una cosa boja, podríem dir. O sigui que balanç positiu d'aquest partit, i aquestes seran les declaracions del tècnic Cristian Gómez.
2: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor, i bé, el que t'he dit abans, hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós.
0: També va parlar al micròfon del Prat Esports Àlex Plaza, sobretot també referint-se a la reacció de l'equip després d'aquest empat a 1.
3: Al final hemos encontrado soluciones con las transiciones y hemos encontrado un buen resultado. Luego en la segunda parte hemos ajustado algunas cosas. Ya se ha visto que cuando conseguimos mover el balón de un lado a otro y encontrar esos espacios y tener un poquito de calma, pues acaban llegando los goles.
0: I escoltem novament el tècnic, Cristian Gómez, que doncs destacar la pressió de l'equip, pressió cap endavant, i que doncs evidentment van ser un dels trets característics d'aquest enfrontament.
2: Estem treballant en això, en pressions cap amunt, no mirant darrere, i a vegades surt i a vegades no, però crec que avui ha sortit i ho hem fet molt bé, els hem desgastat molt, ells a la primera part ens han fet una pressió molt alta també, ens han desgastat molt, però crec que hem estat bé i crec que si haguéssim estat una mica més encertats a l'última passada, a la segona part, haguéssim pogut fer més gols, però bé, no els he pogut demanar més i ja s'hi he dit ara mateix, orgullós del que han fet.
0: Estem veient aquest gol de
1: al·lucinant.
0: Golaç,
1: és molt sorprenent.
0: La Vaselina,
1: jo crec que fins i tot per ell, no?
0: Sí, potser.
1: Mira, sorprès,
0: sí.
1: No, ostres, ha entrat,
0: Ha entrat amb bon peu al Prat, Recordem, dos partits, dos golarros. Ja ho va fer en el primer partit de Lliga aquí al Sagnier. I ara, doncs, també, ara contra el Sant Rafel. I dos gols que van servir per obrir la llauna. O sigui, també són gols que tenen
1: mèrit,
0: que no va ser el quart o el cinquè, sinó són el primer. O sigui que el coreà, a cada moment, doncs, acabarà sent ídol de l'afició
1: botalava.
0: L'altre dia a la tertúlia, els tres tertulians que vam tenir ho comentaven, que era un dels fitxatges que més els il·lusionava per això, per com havia entrat a l'equip i el rendiment que està donant. O sigui que...
1: Increïble.
0: Molt bé aquest fitxatge del Prat. Seguim escoltant a Cristian Gómez, que, doncs, tot i doncs, el balanç positiu, no?, els elogis, també destaca que l'equip no pot perdre 30 pilotes si es vol jugar el que s'està jugant i es vol doncs arribar lluny.
2: Si volem jugar el que volem jugar, no podem perdre tantes pilotes fàcils com perdem. Si això ho acabem d'ajustar i ho millorem, crec que encara ho farem millor i bé, això està la millora. Però bé, avui és un dia per gaudir, queden 90 minuts per rematar-ho amb la nostra gent, però crec que hem fet un pas molt, molt important avui.
0: I també feia autocrítica a Àlex Plaza, que assenyala que a l'equip encara doncs li falta això, guanyar duels.
3: Tenemos que conseguir mejorar en la fase del no fútbol. Eso, ganar duelos, ser más intensos, entrar un poquito mejor al partido, que nos está costando estos dos últimos partidos entrar. Y nada, en cuanto consigamos eso y asegurar...

0: primer passe, ja jo crec que serem un equip imparable.
1: Això dels duels és assignatura pendent. Ja ho escoltàvem la temporada passada, que ho comentava molt, no?, el David Vilajoana, que li faltava això moltes vegades a l'equip, aquest tema dels duels. Doncs, bueno, a veure si aquesta temporada s'aconsegueix revertir aquesta situació com a millora. Més declaracions. Escoltem ara novament a Cristian Gómez, que ho comentàvem ara, el tema de la tornada, que encara falta rematar-ho, 90 minuts per endavant, si no hi ha alguna cosa més, esperem que no. I destaca, doncs, tema de la motivació. Qui no estigui motivat, qui no li posi aquest partit de tornada, no jugarà. O sigui que important que aquesta setmana d'entrenaments els jugadors, si volen jugar, han d'estar com si el partit fos 0-0.
2: El que no estigui motivat durant la setmana no jugarà. Ens juguem molt aquests 90 minuts, i que, òbviament, no hem de ser hipòcrites. Hem fet un pas endavant molt, molt important avui, però crec que falten 90 minuts, és futbol, i crec que tal com ho fas tu, t'ho poden fer ells. Llavors, hem d'estar concentrats. Ells són un bon equip. Crec que, al final, les forces li han mancat. Ells comencen la Lliga el 29 de novembre. Llavors, els ha faltat força, crec que al final, però crec que és un bon equip. Sobretot, molt ben treballat pel seu entrenador. Intenten jugar a futbol, a mi m'agrada, i serà difícil. Llavors, hem guanyat aquí avui, i la setmana que ve també, encara que tenim l'eliminatòria encarrilada, vull guanyar també el següent partit.
1: Clar, 29 de novembre comença la Lliga. El Sant Rafael és, podem dir, que està de pretemporada.
3: Totalment, i a meitat de pretemporada, sí, perquè sí. Encara els hi queda la part
1: queda
3: important.
1: Encara, sí. En aquesta línia també parlava Àlex Plaza de la tornada.
0: Es una eliminatoria, no se puede dar nunca por cerrados. Sí que es verdad que pues es un buen resultado, no nos vamos a engañar, pero hay que ir al Sagner como si fuésemos 0-0 y sobre todo seguir construyendo el equipo, adaptándonos a la idea del míster y a seguir.
1: Doncs això, partit de tornada diumenge a les 4 de la tarda, el podreu seguir evidentment des de la ràdio, des de 3:45, a les 15:30 amb la prèvia, i després a les 4 el partit, un partit que esperem que sigui una festa del futbol, una festa de l'AE Prat, per certificar aquesta eliminatòria i ja celebrar, doncs, que hi haurà un primera divisió, en teoria, al Sagnier.
3: Pinta molt bé, perquè a més diferent. Jo crec que l'afició de l'AE Prat necessita partits de gaudi, no?, després de la temporada passada, sí, després de dues temporades molt difícils, i per tant anem al Sagnier amb el transistor, amb la retransmissió del Prat Esports, que és el millor, segurament, per gaudir del partit.
1: Doncs sí, i vinga, va, anem amb altres resultats. Hem parlat de la cara de la moneda, anem amb la creu de la moneda d'aquest cap de setmana, que és aquesta derrota del Club Bàsquet Prat, 71-77 contra la Bisbal Bàsquet, partit de Copa d'Espanya, tercera jornada. Una derrota que, bueno, tot i que evidentment no entrava dins de les previsions, en el global, bueno, fa que el Prat encara tingui un bon bagatge en aquesta primera fase d'aquesta competició, ara mateix ubicat en aquesta classificació en desena, amb dues victòries i només una derrota. Està emparejat entre el 8è i el 13è classificat, que és el Cultural i Deportiva Leonesa. Com dèiem, això és una mica com la Champions. És aquesta primera fase, cadascú té els seus rivals en el seu grup, es fa tall i després en aquest tall ja se'n fa el quadre de les eliminatòries. O sigui que, bueno, el Prat no està entre els pitjors d'aquesta primera tanda de la competició. Anem amb voli. Teníem el Vikings Voli Prat disputant aquest darrer cap de setmana la darrera fase d'aquesta Lliga Catalana. Lliga Bronze havia quedat ubicat després d'una victòria i una derrota en la primera fase. Doncs en aquesta, ple de victòries. 3-0 contra el Torredembarra i 2-1 contra el Llars Mundet. O sigui que dues victòries per encarar amb optimisme aquest inici de Lliga, que serà aquest cap de setmana. A segona catalana, al grup 3, tenim victòria del Prat B, 2-1 contra el Mariano Poblet, victòria remuntant, havien començat perdent amb un gol de Joel Paredes de penal al 20 de la primera part, però després Dani Jiménez, en el 54, va marcar l'1-1 i Anas Oulet va marcar el 2-1 en el 74. Per tant, nova victòria, i el Prat B que segueix al capdavant d'aquesta segona catalana com a líder amb 6 victòries únicament. Li segueix el ritme a l'Atlètic Sant Just amb 6 punts, i li segueix únicament el ritme a l'Atlètic Sant Just, perquè el Terlenga, que havia guanyat la jornada anterior, no ho ha pogut fer aquesta. Empat contra el sector Montserratina a 2. Havia començat bé el partit amb un gol de Cristian Fabregat en el minut 2, però després en el 27 i en el 38 el sector Montserratina li va donar la volta en el marcador. No va ser fins al 68 que novament Cristian Fabregat va marcar el 2-2 i per tant va poder recuperar o rascar un puntet d'aquesta visita al camp del sector Montserratina. El Terlenc, amb aquest empat, cau a la cinquena posició amb 4 punts. A la primera catalana femenina, bones notícies, victòria de la Fundació 2-0 contra el Sant Vicent dels Horts, i la Fundació que continua al capdavant d'aquesta classificació amb el Viladecans, la Granada, el Ribes i l'Icomar, tots amb 6 punts. Escoltem a Víctor Sambol, entrenador de la Fundació, content per la victòria, però a mitges.
4: Hay veces que la pelota quiere entrar o no. Hoy nos ha costado, creo que también hemos tenido bajadas y subidas de ritmo. Bueno, es algo para aprender, se puede aprender también de una victoria. Evidentemente ya se lo he dicho al equipo, son más tres, pero hoy nos ha faltado cositas, y realmente lo que queremos es competir por esta liga.
1: A tercera catalana masculina, al grup 11, tenim empat a 1 del Terlenc B contra el Marín Atlético, i victòria del Prat C de Luis Gómez, 2-3 contra el Sant Just d'Esbert. Ara mateix la Fundació és 8a amb 3 punts, el Terlenc B és 11a amb 2. A la preferent juvenil no ha començat bé el Prat, segona derrota de la temporada, 2-1 contra el Vilafranca aquest dissabte, i l'equip que ara mateix ocupa la penúltima posició continua amb 0 punts, igual que el Vilanova i el Truc, que són els dos equips que encara no coneixen la victòria ni l'empat. I aquest cap de setmana arrencàvem les categories territorials de bàsquet i hem tingut una mica de tot. Victòria del Club Bàsquet Prat B, 69-65, a la Copa Catalunya masculina. Derrota del femení del Club Bàsquet Prat, 78-69, fora de casa contra el Petro Pinto. Victòries del bàsquet pratenc masculí a la segona catalana masculina, 78-60 contra el Valls, però derrota del Club Bàsquet Prat C, 77-70 contra el Casal Vilafranca. I tenim victòria, ha estat un bon cap de setmana al Prat pretenc, del seu femení a la segona catalana femenina, 46-60 contra el Club Bàsquet Valls. I tanquem el repàs parlant d'hoquei català, que també arrencava el campionat aquest cap de setmana. No ho ha fet bé, debutava en aquesta segona catalana, ho ha fet a casa, però amb derrota 2-6 contra l'Alpicat.
3: Molt bé, i a més, recordar que hi ha hagut un munt d'exhibicions a motiu de festa major, d'activitats esportives, que podeu recuperar també els reportatges que han fet els companys durant tot el cap de setmana del Prat.tv, on s'ha fet doncs, la cursa de ciclisme...
1: Sí, 90 edicions. No, es diu ràpid, però són 90 edicions.
3: S'ha fet petanca. Què
1: no
3: més
1: tothom
3: s'ha fet?
1: Ha pogut veure la primera. I està encara viu.
3: No sé si hi ha algú l'haurà pogut veure.
1: La meva sàvia es tenen 91.
3: Clar, però potser en un any no havies
1: anat. No vivien aquí al Prat encara. No, i no vivien al Prat.
3: Què més s'ha fet durant la festa major?
1: Doncs hem tingut petanca, hem tingut ciclisme, hem tingut natació, que
3: cert,
1: es va celebrar aquí
3: sí.
1: a la piscina del Fondo, amb clubs convidats aquí de la comarca. Hem tingut també torneig de futbol sala. En el del futbol sala es va poder veure ja el sènior femení, que és una de les incorporacions d'aquesta temporada a l'entitat. O sigui que hem tingut una mica de tot, concurs de pesca,
3: escacs.
1: Escacs, bueno, les partides simultànies,
3: sí.
1: aquestes són clàssiques.
3: Aquestes no poden faltar.
1: Aquesta és una clàssica de la festa major, aquestes partides, que aquest any s'han fet van canviant a vegades l'ubicació, a vegades s'ha fet el casal. Ara darrerament doncs es fa aquí a
3: Mestre Estalella,
1: al costat del Cèntric, i sempre doncs amb molta afluència de gent que s'apropa per jugar contra mestres i també jugadors més experimentats en aquest esport. Què més hem tingut?
3: Va ser fa una setmana.
1: Sí, igual que la Transdelta. Hi ha hagut de tot. Estic fent ara memòria, que no em deixi cap esport, però...
3: Una mica de tot.
1: Sí, una mica de tot.
3: Major, que també
1: sí, exhibicions, partides que la gent pogués participar. I això, un petit tastet per provar nous esports i també per veure i conèixer d'altres, que al final acaba de ser una mena d'aparador, no?, del teixit esportiu de la nostra ciutat, i que sempre doncs, es rep de bon gust.
3: Acabem recordant horaris del Prat Esports d'avui.
1: Doncs com dèiem, partit clau aquest diumenge a les 4 de la tarda, partit de tornada des de les 15:30 amb la prèvia a 3:45, amb el Farizo, amb el Manolo, amb la narració del Nil. I res, jornada històrica. Jornada històrica perquè jo no recordo que hagi vingut. Potser ara el Manolo després, a la tarda del programa, m'ho comenta, però jo diria que no ha vingut mai un Primera Divisió.
3: No.
1: Filial sí, però jo diria que Primera Divisió diria que no. Però potser en els 70 va venir un, i ara jo estic aquí equivocant-me.
3: Potser sí, farem el repàs amb el Manolo.
1: Que aquesta tarda tenim Prat Esports, recordem també. a les 6, Pretens pel món, serà una mena mig dilluns, mig dimarts. Farem una miqueta de repassada amb més declaracions de protagonistes d'aquest passat cap de setmana i tindrem també doncs, la repassada dels nostres esportistes fora del Prat, a veure què és el que han fet aquest cap de setmana.
3: Perfecte.
1: Tenim, el, per exemple, el Sabadell. Em vaig trobar el Toni Teixeira, entrenador del Sabadell de porters, i aquest cap de setmana havien empatat contra el Fortuna, el filial del Celta, o sigui que bueno, el Sabadell a segona divisió també va puntuant fora de casa, a casa guanyant i fora doncs traient punts, o sigui que arriben bones notícies també fora del Prat.
3: Jonathan, gràcies.
1: Que vagi molt bé el dia.
3: Igualment, adéu.

0: Doncs comença a ploure una mica més fort. Recordem que fa una estona se'ns ha enviat aquesta nova alerta de protecció civil amb algunes recomanacions com no sortir a l'exterior on anar a buscar el cotxe i no baixar a soterranis. Per tant, pendents d'aquestes pluges que de moment es comencen a animar però que encara no són preocupants. Anirem actualitzant també al llarg del matí les possibles afectacions.
1: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
2: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
3: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
4: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
5: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
6: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
7: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
8: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
0: Tot seguit al podcast Dones al Mar amb Laura Quinto.
9: Dones al Mar, una producció de Laura Quinto amb la col·laboració del Museu Marítim de Barcelona i el Prat Ràdio.
10: A Dones al Mar. Avui gravem des del Museu de la Nàutica del Masnou i és que estem envoltats d'instruments de navegació, cartes nàutiques, tota la memòria d'un poble que sempre ha viscut mirant cap al mar. I convida avui a parlar de mar, però parlar també d'una cosa que jo penso que no hem tocat mai en el podcast, que és veure i conèixer com funciona el món de salvament marítim. I avui volem conèixer-ho des de dins. I ens acompanya una persona que ho coneix molt, la Lali Pujol Valls. Bon dia i benvinguda al podcast.
11: Hola, bon dia, Laura.
10: Per presentar-vos-la, dir-vos que ella és llicenciada en nàutica i que va passar els primers anys de la seva carrera embarcada, amb patrulers i travesses llargues, sovint com l'única dona de la tripulació, d'una tripulació gairebé 100% masculina. Més tard va anar a parar, gairebé de casualitat, a salvament marítim, on durant anys va ser la responsable del centre. I de fet és l'única dona que ha exercit aquesta feina, però ha exercit molts rols dins de l'AUCA i jo crec que ens pot donar una visió millor que ningú de què és això del salvament marítim. Lali, quan pensem en salvament marítim, tots tenim l'imaginari d'una gran tempesta, un gran accident, però em penso que no és el dia a dia de la feina. O com és la vostra vida? Com és realment un dia a dia a salvament marítim? Què feu? Sí, està lluny del que a vegades ens podem imaginar, no? Primer dir que Salvament Marítim és un organisme que pertany a l'Estat espanyol. És Societat Estatal de Salvamento Marítimo. Llavors, aquesta societat té diferents centres de salvament repartits a tota la costa espanyola i unes oficines amb els departaments més comuns, més transversals, vull dir, a Madrid. Llavors, a Catalunya hi ha un centre a Tarragona i un centre a Barcelona. Jo ara estic en el de Barcelona. Llavors, el dia a dia en el centre de salvament de Barcelona, doncs, hi ha controladors que fan la feina d'estar de guàrdia, d'estar en vigilància, treballen a torns, hi ha un torn de matí, un de tarda i un de nit. Llavors, tu com a controladora, doncs, vas passant pels tres torns. I en el nostre cas, en la zona de Catalunya, hi ha molt de nàutica d'esbarjo, per tant també tenim moltes emergències d'aquest sector nàutic. En concret a Barcelona és un port mercant molt important, amb molts creuers avui en dia, per tant també rebem moltes emergències de mercants i moltes de vaixells de passatge. També de pesquers, tot i que la flota cada vegada és més minsa, però també n'hi ha i també en rebem algunes. Llavors, doncs, el que fem els controladors és estar de guàrdia, escoltant la ràdio, escoltant pendents del telèfon, del 112, que ara entren moltes emergències a través del 112, de les trucades digitals dels vaixells, i llavors en el moment doncs, que ens arriba una petició d'ajuda, doncs nosaltres mobilitzem una embarcació, un helicòpter, senzillament enviem algú perquè confirmi aquesta informació. Bueno, depèn de cada situació.
11: Aquelles persones que naveguen, jo crec que han estat a l'escolta moltes vegades del Canal 16, han sentit la teva veu?
10: És molt fàcil, perquè jo fa molts anys que estic allà a la torre, i així com jo a vegades sento gent coneguda d'altres centres quan hi ha molt bona propagació o d'embarcacions, tripulació que arriba a Barcelona, per exemple, hi ha gent també que m'ha sentit a mi, i de fet a vegades ens ho hem dit mútuament. Per tant, sí, que passa que bueno, és una veu, no sempre poses una cara darrere, no? Però sí, pot ser perfectament, perquè parlem per la ràdio, és una feina molt habitual en el nostre càrrec, parlar per la ràdio, donar el parte meteorològic, fer trucades a barcos, bueno, mil coses que pots fer sortir la teva veu per la ràdio.
11: Una de les coses que crida l'atenció quan navegues és que la netedat amb què arriba aquest so i aquesta comunicació moltes vegades no és molt fina, depèn de la ràdio, depèn de la meteorologia, etc, etc. Ha de ser complicat, no?, en un moment d'emergència, ajudar la persona a comunicar-se com de manera eficient. Crec que ha de ser fins i tot un art, no?, aquest acompanyament.
10: Bueno, és molt delicat, perquè sí que és veritat que el que dius tu depèn moltes vegades de la propagació, per condicions meteorològiques, per moment del dia. Llavors hi ha moments que sents una trucada perfectament i et ve de lluny, i la mateixa trucada l'endemà potser no la reps, perquè les situacions ha canviat. Sí que és veritat que a vegades, en el nostre cas, et fan una trucada i després es perd, per exemple, i això fa patir, perquè una persona t'ha començat a dir que necessita ajuda, potser no t'ha arribat a dir on està perquè no ho sap exactament, t'ha dit part de la informació, no?, que tu necessites saber què els passa, on són, quanta gent, quin tipus d'embarcació tenen, o si estan a la platja, si estan en algun punt de la costa, però no sempre t'arriben a dir tota aquesta informació, primer perquè no la saben, a vegades estem nerviosos i no prenem un moment de calma, no?, per donar-nos aquesta informació, i llavors a vegades aquesta comunicació es complica, i llavors tu amb el que tens has de tirar endavant, has de pressuposar que tot el que tens ho has rebut correctament, i l'altre, doncs, intuir-ho, bueno, pots pensar diferents situacions, les més probables, i amb això tires endavant. A vegades no, a vegades sents tota la comunicació perfecta i es manté durant tota l'emergència una comunicació excel·lent. I avui en dia, per exemple, amb els mòbils també la cosa ha canviat molt. Ara, avui en dia, moltes trucades les rebem via mòbil, directament al centre, o via mòbil a través del 112, que de fet s'està com
12: treballant molt per insistir que la gent truqui a través del 112. I el mòbil, doncs, això, a prop de la costa hi ha força bona cobertura, quan s'allunyen una mica, doncs aquí es complica, però moltes de les trucades que nosaltres rebem són a prop de costa. Tot el que és nàutica esportiva, hi ha molta trucada de mòbil, tot i que es mantenen les de ràdio, perquè la gent té el xip d'utilitzar el VHF. Tot el que és pesquers, mercants, creuers, tot això és a través de la ràdio, i normalment ja són millors comunicacions perquè tenen equips més bons, les antenes tenen molta més alçada, més abast, per tant, bueno, normalment amb els vaixells mercants la comunicació és més senzilla.
11: Uh-huh. Un cop heu rebut la comunicació, deies que s'activen com els diferents dispositius en funció del que allò calgui, un helicòpter, un remolcador. Tu has estat, de fet, també part de l'equip d'intervenció, no? Explica'ns una mica quins rols hi ha en el món de salvament marítim. L'operador rep aquesta trucada i a partir d'aquí què passa?
12: Per una banda hi ha les torres de salvament, que us he comentat, que a Barcelona és una d'elles, i hi ha els controladors marítims, que són els que estan com a l'escolta. Després hi ha les unitats de salvament, que són les embarcacions que potser alguns de vosaltres les heu vist atracades en alguns ports de Catalunya o d'altres comunitats, que són les salvamars, que en diem, de 15 o 21 metres, que tenen tres tripulants a bordo, i els tripulants dormen a casa. Llavors estan en stand-by, però no estan físicament en l'embarcació. A Barcelona n'hi ha una, darrere de l'Aquari, per exemple, la salvamar Mintaka. Després hi ha els remolcadors, que són més grans. El nostre, que cobreix Catalunya fins a la part nord del Mediterrani, fins a València o així, és un remolcador, va variant. I aquí sí que la tripulació dorm en l'embarcació, per tant la sortida és immediata, és el temps de fer la trucada, arrenca màquina i surten del port. Per tant, això és una el que passa que normalment se'ls activa per emergències més grans de vaixells mercants, de vaixells a la deriva, però tot parlant de vaixells més grans. Quan és nàutica esportiva, normalment mobilitzem les salvamars, que són com més proporcionals a les embarcacions que necessitem, a la potència. I després tenim helicòpters i salvament. Ai, helicòpters i avions. El nostre helicòpter, el de Catalunya, està en l'aeroport de Reus, i és el que mobilitzem tant Tarragona com Barcelona. Clar, si l'hem d'enviar a llançar, doncs necessita més temps per arribar-hi, se'ls ha de dir que omplin més combustible, perquè evidentment necessiten ja una bona estona per arribar-hi, però és el mateix helicòpter que cobreix tota la zona. I tirem molt d'ell, per exemple, per evacuacions mèdiques molt, per búsquedes molt, perquè amb un helicòpter doncs cobreixes una zona molt gran, que una salvamar tardaria molt més, i a part té una visual molt millor amb l'alçada, no? I després hi ha els avions, que n'hi ha un per cada zona, i per la zona del Mediterrani n'hi ha una a València, que és com una mica el punt mig. Si necessitéssim un helicòpter, que és veritat que aquest nosaltres no mobilitzem tant, mobilitzaríem el de València. L'helicòpter fa més prevenció, fa més búsqueda de lluita contra la contaminació, fa un altre tipus de búsqueda. Però en un moment donat també el podríem utilitzar per fer una búsqueda, per exemple, d'una persona que no sap si ha desaparegut a França i anava cap a Balears, per exemple. És una zona tan enorme que ni una embarcació ni un helicòpter podria a la pràctica fer la búsqueda. Llavors pots enviar l'avió perquè et faci com una visual gran per si coincidís que veu l'embarcació. I una mica serien aquests els... Ara que comença a haver-hi drons, que també s'està treballant molt amb drons, però de moment és una mica experimental. S'estan fent proves, hi ha alguns ports que ja en tenen, però a nivell de salvament només són proves.
11: M'ho dius i em transmets una calma que és tot el contrari al que m'imagino en una situació d'aquestes. Entenc que la calma ha de ser un ingredient que has de forçar que hi sigui per poder-ho treballar com amb la ment freda i prendre bones decisions, però imagino que el moment ha de ser difícil de gestionar també per les persones que treballeu, no?
12: Sí, de fet jo crec que és un requisit per la gent que hi treballem que sapiguem mantenir la calma. Sempre hi ha una situació un dia doncs, que et poses més nerviós, perquè realment hi ha situacions doncs, que et posen una mica més al límit. Però en general, les persones que treballem a salvament marítim la idea és que mantinguem la calma, perquè clar, si nosaltres som les primeres persones que ens posem nervioses, clar, la persona que realment té l'emergència, quan a tu et sent tranquil, li transmet una tranquil·litat. En canvi, si et sent a tu que estàs nerviós, que estàs cridant, que estàs... doncs ell, evidentment, el que rep és aquesta sensació i se li augmenta els seus nervis, que els seus sí que són normals, no? Els nostres no, els nostres s'haurien d'estar controlats. De fet, a vegades ho han dit, no, sou aquella veu que dona calma. O sigui que sí que aquesta sensació no és que la intentem donar expressament, però és una mica la idea, intentar doncs, ser una mica neutral, intentar sortir de l'emergència i realment mantenir una situació sense nervis, amb calma, perquè també és la millor manera de treballar, és la manera més eficient, és la manera que la cosa rutllarà millor i que al final ajudaràs més aquella persona.
11: Perquè entenc que depèn en quina situació una comunicació calmada és la diferència entre com a tripulació poder ajudar o no aquella embarcació, no? I una comunicació inclús entre les persones que aneu dins l'embarcació de rescat, per exemple.
12: Sí, total, total. De fet, des del centre, des de la torre, que en diem, hi ha unes veus, no? Amb qui parles, amb qui reps la primera trucada, qui li demanes on ets, què et passa, amb qualsevol novetat me l'envies, mira, ara està sortint la salvamar, ara hauries de fer això, encén llums, bueno, no, el que sigui. Després, un cop arriba l'embarcació, normalment l'embarcació, l'helicòpter, no? Tenim més mobilitzacions d'embarcació, la tripulació és molt important que mantinguin aquesta calma, i la majoria ho fan de meravella. Arriben, els expliquen amb molta calma als tripulants de l'altra embarcació què han de fer, ara farem això, ara farem allò, ara heu de fer això, i moltes vegades ens ho han dit, que aquesta calma que els donen els tripulants de la salvamars o de l'helicòpter, que clar, és d'agrair. Els expliquen el que faran pas a pas, els veuen supertranquils, amb una tranquil·litat, perquè realment la majoria de gent té molta experiència. Clar, tot això dona... Sí, sí, segurament pot ser la diferència entre que aquella persona estigui tranquil·la i ho faci bé, que aquella persona l'acabis de posar nerviosa perquè ell està com un flam i no ho faci bé i es compliqui el remolc, qualsevol cosa.
11: Clar, aquesta és la idea, però suposo que hi ha hagut situacions segur que han posat a prova aquesta templança que transmets i que imagino que tots intenteu transmetre, no ho sé, penso per exemple en el cas del Fairell, que et va enganxar just en aquell moment sent la coordinadora del Centre d'Operacions de Barcelona, no? Com es viu tot un procés com aquell, no? Que en aquest cas em penso que va ser un mercant que havia topat amb un barco pesquer.
12: Sí, un mercant rus sortia del port de Barcelona i un pesquer de la flota de Barcelona tornava de feinejar. I no es van veure mútuament, o no se sap, això és el que no se sap. Van tenir una col·lisió, el pesquer es va enfonsar. Si no recordo malament, hi havia 4 persones a bordo treballant, 2 van poder sortir nedant perquè devien estar a la coberta i van poder sortir, i 2 es van enfonsar amb el pesquer. I després es va fer búsqueda, va venir un dels remolcadors més nous que hi ha a Salvament Marítim, que té un robot que se submergeix per fer búsqueda i té una campana perquè la gent... pugui fer aquesta búsqueda, puguin baixar sota de l'aigua, i llavors doncs, per fortuna, a prop de la zona on havia hagut la col·lisió, finalment es van trobar aquestes els dos cossos, i això va ser, aquí va ser una sort per, com a mínim per les famílies, per poder trobar el cos. Sí, en un moment així, sí, és dels punts més... Jo sí que era responsable del centre en aquell moment, va ser una de les situacions més intenses, més complicades per mi, de gestió. Aquells dies se m'acabava la bateria del mòbil i del fixe a una velocitat que normalment jo no tenia.
11: I la bateria física, suposo, fins i tot, no?
12: Bueno, la meva també es va gastar una mica, però sí, una mica tot. Però va funcionar molt bé l'equip. Els controladors, tothom va estar allà donant el pego, el capità marítim, que de fet va ser ell qui va dir, va, fem una búsqueda més, va, fem un aquest punt perquè sembla que és un... I va ser el capità marítim que va dir, de fer una última búsqueda, mirant carta i tal, vam dir, va, doncs aquest punt, i allà es va trobar l'últim cos. O sigui que realment, com sempre, quan hi ha una feina d'equip i hi ha una bona comunicació, una bona entesa, el que passa que en una situació així és molt trist i la situació era pèssima, no? Hi va haver un enfonsament d'un pesquer amb morts. Però, com a mínim, es van poder trobar els cossos, que suposo que a les famílies doncs, els va fer poder fer un pas, no? de tancar el dol.
11: Em fas pensar ara en els bombers, que aquests dies Catalunya crema cada 2x3 i s'enfronten a això, i crec que els bombers els tenim com molt reconeguts amb tot el desgast que suposa la seva feina. No sé si tenim en ment també tot el desgast que suposa la vostra. Ho compareu? Heu parlat mai amb bombers? No ho sé. Ells es jubilen abans i crec que vosaltres no.
12: Sí, ells es jubilen abans, altres cossos també que van a guàrdies, nosaltres no. Estem en ello per intentar-ho, perquè a nosaltres ens sembla just, anem a guàrdies com ells, funcionem amb guàrdies de nit. Nosaltres treballem molt amb bombers, tant bombers de Barcelona com bombers de la Generalitat. Personalment els trobo meravellosos, són gent que no tenen mai un no, com a grup, no parlo de persones individuals, no tenen mai un no, tot és va, intentem-ho, va, que és possible, va, mira, he mirat això, fem pràctiques, no? Estan superoberts i en el mar s'hi han obert des de fa uns anys a col·laborar molt amb Salvament Marítim. I per nosaltres és un luxe, perquè són una gent energètica, amb moltes eines, amb molta capacitat. Llavors aquests dies que els sento molt en el, no? Que estan involucrats en els incendis, penso molt en ells en aquest sentit, que són una gent que sembla que poden amb tot, però clar, hi ha situacions que realment són molt complicades, com la d'aquests dies. Però sí, treballem molt amb bombers, treballem molt i és un plaer realment.
11: T'imaginaves fent aquesta feina quan eres petita? Com has acabat en aquest rol, no? En aquests diferents rols que has anat fent durant aquest temps de Salvament Marítim? Com va passar?
12: No m'imaginava treballar a Salvament i no m'imaginava navegar. Jo vaig néixer aquí a Masnou i des de casa amb uns pares es veu el mar quasi des de cada racó del pis. I jo crec que va ser això, de tant veure el mar, però jo vaig voler fer alguna cosa de marítima. I quan vaig descobrir, perquè m'hi va ajudar una mica mon pare a descobrir-ho, em va semblar meravellós. A mi m'agrada molt viatjar, soc una mica colinquiet i em va semblar boníssima aquesta feina de passejar pel món, d'anar amunt i avall. I a la meva família no hi havia cap antecedent marítim. I així vaig acabar una mica per casualitat, i a Salvament també va ser una mica per casualitat. Tantes coses que a vegades no es busquen i em van oferir una substitució en un moment que jo estava just a terra entre embarcaments i vaig pensar, perfecte, serà com una beca mentre acabo el treball final de carrera i bueno, aquí estic.
11: De fet, no és casualitat que estiguem al Museu de la Nàutica. Jo crec que com tu dius, el Masnou té molta vinculació amb el mar a nivell històric. De fet, us convido als que ens escolteu a visitar el museu i conèixer tota aquesta vinculació, i que d'alguna manera això que dius d'anar a veure amunt era el que feia embarcar els primers mariners, no? Crec que ens ho expliquen en algun d'aquests àmbits del museu, era un dels motors perquè la gent s'embarqués, no? Aquest colinquiet fa, no sé, uns quants segles es materialitzava pujant-se dalt d'un barco. Vas estar amb petrolers embarcada durant llargues travesses. Què tal és l'experiència?
12: A mi m'agradava molt. De fet, jo vaig fer les meves últimes pràctiques, les vaig fer en petrolers, em van agradar molt. Vaig fer pràctiques en diferents en barcos i després vaig començar a navegar de pilot en petrolers. Clar, no és la típica navegació que t'imagines de baixar a port, estar molts dies en un lloc, conèixer, perquè molts llocs estàs unes hores només, en altres estàs en una boia que ni arribes a atracar. Però a mi m'agradava molt, trobava molt interessant, ja sé que és una mica estrany, però trobava molt interessant.
11: El què?
12: El fet que t'agradin els petrolers, perquè normalment no atrauen massa, són un tipus de barcos com molt esquerp, molt poc socials, perquè no pots baixar gaire a terra. Però bueno, mira, a mi em van agradar en aquell moment.
11: Com és la vida dins d'un petroler? Un altre món, em penso.
12: És un altre món, sí. Són 24 hores en el barco. En aquell moment, fa molts anys, no hi havia pràcticament comunicació en satèl·lit. Podies trucar amb un telèfon satèl·lit una mica perquè encara tenien uns preus astronòmics. Després ja es va posar un tipus de satèl·lit molt més assequible, tenia wifi, però en un moment, llavors era estar 15 dies, 3 setmanes sense tenir cap notícia de fora, ni de família, ni de notícies comunes, ni d'amics, ni de res. Bueno, jo era molt jove i en aquell moment no em pesava això. Sí que quan vaig navegar un temps, clar, t'ho imaginaves per sempre, deies, ostres, una mica dur, no? Una mica antinatural. Potser com a mínim la gent que necessitem una mica en relacions i comunicacions. Però per altra banda, és molt maco. Si és un tipus de barco que t'agrada, doncs unes càrregues molt interessants, hi ha tot un seguit d'operacions doncs, que només es fan en aquests barcos, no és una cosa que la veus a cap altre lloc. I tens una relació amb, en els barcos on jo estava eren 25, més o menys. Clar, acabes tenint relació amb aquesta gent, no? Si tens relació doncs, una mica més bona amb algú, o més proper, que coincideixes amb horaris, doncs bueno, amb aquesta persona doncs, fas una mica més de vida social. Doncs, vas a caminar per la coberta, mires una pel·lícula, fas una xerradeta, fas un vermut el diumenge... Bueno, aquestes petites coses que allà són una mica la vida.
11: 24 homes. I tu com a dona?
12: En alguns embarcaments sí. Jo vaig ser la primera pilot en aquesta empresa. Jo vaig embarcar a Naviera F. Tàpies, que ara ja no existeix, es va convertir en TK, es va absorbir. Jo vaig ser la primera pilot en aquell moment i uns dies abans s'havia embarcat la primera maquinista. A partir de llavors es va com obrir una mica la veda. Llavors jo en alguns embarcaments havíem estat 3 i 4 noies, incloses alumnes, que era més fàcil una mica, no? I ja ens deien que, bueno, que allò era una passada, totes aquelles dones. Bueno, la veritat és que s'agraïa en una tripulació de tanta gent estar amb alguna noia, amb alguna dona. Però, bueno, és veritat que quan et poses en aquest món marítim, i nosaltres abans, no, en el moment que tries uns estudis tecnològics, científics, ja estàs molt envoltada d'homes. Llavors això, en el meu cas, no se m'havia fet mai estrany. Jo ja feia molts anys que al meu voltant tenia més nois que noies i els meus amics ja eren més nois que noies. Llavors, bueno, va ser un pas més. Vaig anar als barcos i, evidentment, hi havia més nois que noies. Així d'entrada, no era, per mi no era un problema. Crec que era més un xoc per ells que no pas per mi. Això no treu que quan hi havia noies, hosti, jo ho agraïa, eh? Però tampoc era un drama.
11: I ara ho veus diferent? És a dir, en aquell moment ho vas viure amb molta naturalitat, però ara hi veus aquest viatge o veus potser coses que penses en retrospectiva? Ostres, igual això se'm va fer una mica més difícil pel fet de ser una de les primeres dones que feia aquesta feina, no? O em vaig sentir potser més jutjada del que haurien jutjat a un company. No sé si en retrospectiva ho vius diferent o segueixes tenint el mateix feeling.
12: Jo sempre he dit que no he tingut cap problema per ser dona, que se m'han obert portes igual, que no m'han dit un no en cap moment. Semblava que era un no i al final es convertia en un sí. Per exemple, en aquesta companyia de petrolers, en principi no embarcaven pilots i en el moment que jo vaig arribar a pilot, es va obrir. El primer barco on jo vaig fer pràctiques, que això en algun lloc potser ja ho heu llegit, jo vaig, encara en aquell moment s'anava a buscar embarcament a bordo d'un vaixell. I vam anar un company i jo. I el capità que hi havia en aquell moment, atracat en el port de Barcelona, va dir, jo no ho sabia en aquell moment, però va dir, jo no vull una noia de pràctiques. Doncs bueno, des de Recursos Humans van dir, doncs sí, serà una noia. I després amb aquest capità que va morir l'any passat, hem mantingut relació durant quasi 25 anys, i em deia, no, tu busca més noies alumnes, perquè sou molt més treballadores, més implicades, més... Llavors, ell no volia noies perquè no coneixia una noia en un barco. Per ell era una cosa desconeguda, i quan és una cosa desconeguda ens fa por i no ens agrada en general. Quan va veure que jo era igual que un altre, que no ni li complicava l'existència, ni l'empitjorava, ni res, doncs llavors devia pensar, coi, doncs no està... Tant és que sigui un o l'altre, no? Ni millor ni pitjor. I... Em sembla que m'he anat una mica de tema, eh?
11: No, em preguntava per la teva vivència ara... de si com a dona has sentit aquesta discriminació.
12: Sí,
11: i clar, clarament no ho vas sentir en aquell moment, però en retrospectiva a vegades veus les coses
12: clar,
11: diferents.
12: Clar. Ara, amb 50 anys que tinc, em sap greu aquestes situacions. I em sap greu que amb aquests 25 anys no ha millorat massa la situació. Jo en aquell moment per mi no era un plantejament o un pensament, problemes de gènere, per què he de deixar d'estudiar nàutica perquè sóc l'única noia. O sigui, és que no em passava ni pel cap. No és que m'ho plantegés i digués, no, és que faré això per demostrar. No, no, en cap moment em va passar això. Ha estat després que la gent t'ho diu i et fa el, no, el comentari, la reflexió, i et planteges doncs, que potser sí, que va ser una cosa nova, una cosa que no era comuna en aquell moment, però... per mi, i parlant amb altres dones, ens ha passat una mica. Era la nostra vida, que decidíem amb, doncs amb 18 anys, amb 20 anys, uns estudis, i darrere els estudis venia una sortida professional que a tu t'agradava molt i no hi havia unes connotacions dolentes. No? Ara, al cap de 25 anys, veig que la cosa no ha millorat. Veig que en els estudis, per exemple, de nàutica, fins i tot en els estudis ja de secundària, no hi ha noies en els estudis científics, en els estudis tecnològics... A nàutica continua un tant per cent petitíssim de dones, a l'OPC en general. I tot això sí que em remou una mica. De fet, jo he fet uns estudis de un màster de gènere a la Universitat de Lleida i vaig disfrutar molt estudiant-ho i em va fer com entendre coses que per mi eren intuïcions només. I sí que a vegades penso que tothom pot fer el que vulgui, però sí que com a societat... introduïm un biaix i les noies rebem que les opcions nostres són unes concretes, que no està ni molt menys malament si tu t'agrada aquesta opció que la facis, només faltaria. A mi la cosa que em sap greu és si algú té un instint per alguna cosa, per alguna sortida professional o emocional o la que sigui, que socialment no està ben vista o no te la venen o no la coneixes senzillament, aquesta sortida se't para, se't oculta, no? Això és el que em sap greu, que socialment aquestes opcions no, fins i tot és que ni les coneixes. Allò que diuen de veure models, no? De veure gent que està fent una professió que tu vols, clar, si tu no veus mai dones en els barcos, no veus mai dones en una enginyeria, no veus mai dones... en aquests sectors, a tu no se t'acudeix que tu allò que t'agrada realment ho pots fer. Llavors jo crec que això és... aquí sí que a mi em sap greu, també perquè em faig gran i bueno, et saben greus altres coses que fa 25 anys, no? Però sí que aquest punt el porto així.
11: Clar, jo t'haig de dir que documentant-me una mica per conèixer-te, em va estranyar trobar poca documentació sobre tu, perquè en això de tenir referents ha sigut... la primera en moltes coses, ens has obert camí, no?, a altres dones en el món de la nàutica, i no sé fins a quin punt aquesta visibilització tampoc la tenim. Bueno, que has de dir tu de la visibilització que tens, no? Però sí que fer aquesta reflexió que realment m'ha costat trobar informació sobre tu. Crec que l'Ali t'hem de fer una entrada a la Wikipedia.
12: Bueno, de fet, jo no sóc ningú, per tant, és normal que no trobis informació meva. El que sap greu és que no hi hagi més entrades i que no existeixin més dones que estiguin en aquests mons, no? Perquè segurament hi ha dones que els hi agraden aquests mons, no? Un món marítim, un món tecnològic, un món informàtic, un món aeronàutic... segur que n'hi ha. I el que sap greu, a part que jo no surti a la Wikipedia, que això és normalíssim, doncs... que tu com a personeta que t'estàs formant i estàs pensant a veure cap a què et vols dedicar o que tu no vegis una opció com a dona per fer enginyeria aeronàutica. No tens referents. A la societat no ens en dona, a la tele no n'hi ha. Hi pot haver alguna sèrie, alguna pel·lícula, però la majoria no són així. La majoria de pilots continuen sent homes en la, no? En la tele, a Netflix, a Hollywood... I aquest tipus de sortides professionals continuen sent masculines, i això és el que jo crec que no dona referents a les nostres filles, i és una cosa molt important. I jo com a persona de 25 anys no m'ho havia ni plantejat. Jo no vaig necessitar un referent perquè ho vaig tenir molt clar. Per algun motiu a casa em van acompanyar, jo quan ho vaig dir a casa meva els hi va semblar superbé, però no tothom té aquesta sort, no tothom té aquest moment, no?, de l'alineació dels astres perquè a casa els sembli bé, tu puguis accedir-hi, hagis rebut la informació...
11: I perquè hagis estat mirant el mar i dient jo vull anar cap allà, vull dir que això també una mica de cabezoneria, no?
12: Sí, no tothom viu davant de l'aigua, això és veritat.
11: Quina relació tens ara amb l'aigua salada?
12: Doncs ara poca i tota. Jo he tornat a viure a Masnou des de fa uns anys, per tant no estic a primera línia de mar, però estic quasi a segona. Llavors el meu dia a dia, jo vaig a passejar a la platja amb la gossa, jo vaig a passejar molt sovint i veig el mar. Llavors, bueno, per mi és, el meu dia a dia és molt marítim. Treballo en un lloc on és important, no? la meva professió, els meus estudis, cosa que és un luxe, i aquí també ho faig com a marina, per tant, en la meva feina també hi és el mar. Jo no navego amb navegació d'esbarjo, que no en sé, llavors de tant en tant surto, però jo no en sé, llavors d'aquesta part no la faig, però tota la resta sí que és veritat que al meu voltant doncs hi ha molta gent marina. Llavors, bueno, és una part molt important al mar, encara a la meva vida. Sí, sí, l'ha marcat, de fet.
11: Doncs amb aquesta idea ens acomiadem i, si et sembla, et proposo que anem a fer una volteta pel museu i anem a parlar també del mar i de la història del Masnou. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Esperem que aquest podcast contribueixi a buscar aquests referents. Ja són 5 temporades, déu-n'hi-do els referents que anem trobant, i que aconseguim posar aquest granet de sorra, no?, en crear aquest imaginari i que les noies joves s'ho puguin imaginar. Qui sap si d'aquí 10 anys ens tornem a juntar i ha canviat la cosa.
12: Estaria molt bé, m'encantaria. I moltíssimes gràcies per haver pensat en mi i per la feina que fas. Moltíssimes gràcies.
11: Anem a veure el museu.

0: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
1: Bona tarda. A part de celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
2: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza't.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

0: Són 2:45.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Què tal? Bon dia. Es parla Luis Rodríguez Alonso. La festa major del Prat s'ha acomiadat aquest dilluns a la nit amb un piro musical accidentat a l'aparcament de Rodalies. Una avaria en un dels generadors ha afectat el so. A això s'ha sumat a l'alarma de protecció civil durant l'inici de l'espectacle, que finalment ha pogut oferir una gran coreografia de música i pirotècnia. Més enllà d'això, la festa major, però, ha estat multitudinària, superant inclús expectatives d'aforament i sense incidents en l'any que s'han estrenat 18 càmeres de seguretat temporals als principals escenaris. Així mateix ho destaca la tinenta d'Alcaldia de Cultura i Educació, Anna Martín Cuello.
2: No hi ha hagut cap incident destacat durant aquests dies de festa major, amb una afluència tan gran i de milers de persones al carrer. La veritat que ha sigut una festa major sense incidents a destacar, i les càmeres, la veritat és que fem una molt bona valoració, perquè malgrat que no les hem tingut que utilitzar per cap prova, perquè no ha existit cap incident important, sí que ens han servit per poder veure els fluxos de gent, quan a vegades en alguns espais hi havia més gent, menys, com es movia, i això també ens ha permès anticipar-nos en algunes lògiques en temes de seguretat.
0: Maite Martín a la plaça de la Vila i Fades al Fondo del Peix han posat el punt i final a la part musical de la Festa Major 2026. I Protecció Civil ha enviat un missatge des d'alert per avisar de la presència de pluges intenses previst per avui a diverses comarques, entre les quals el Baix. El Prat s'espera que les hores de més risc siguin encara fins les 2 del migdia, amb xàfecs que poden ser localment torrencials i deixar més de 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. De moment la situació és força tranquil·la, tanmateix. També es manté l'avís per acumulació de pluja, amb la possibilitat que se superin els 90 litres en 3 hores en alguns punts. De moment, però, no s'han anunciat restriccions en la mobilitat i tampoc la suspensió de les classes. A la tarda, aquests xàfecs s'han de desplaçar progressivament cap al nord.
1: Esports.
0: I als esports, l'Eprat ha aconseguit una victòria de renom a la fase prèvia de Copa del Rei. Els Potala van golejat a domicili al Sant Rafael per 1-5 a Eivissa. Aquest gran resultat els deixa la classificació pràcticament encarrilada per la tornada d'aquest diumenge al Sagnier. D'altra banda, en bàsquet, el CB Prat ha patit la seva primera derrota a Copa Espanya. El conjunt Potala va perdut a casa contra la Bisbal per un ajustat 71-79. Tot i la desfeta, l'equip manté un bon balanç de 2 victòries i una derrota en aquesta primera fase de la competició. Això és tot de moment. Nosaltres som aquí i tornem amb més notícies d'aquí hora. Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
3: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
4: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
5: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
6: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
8: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

Doncs us dèiem que estàvem ben pendents de l'inici de les pluges i, de fet, ja ha començat a ploure i de valent. Alguns carrers presenten dificultats, com per exemple, justament, el tros de Doctor Soler i Torrents, a davant del Prat Ràdio, on hi ha dificultat per poder-se moure en tranquil·litat per aquest carrer i fins i tot pels vehicles. Per tant, continua aquesta recomanació que se'ns feia des de Protecció Civil. Encara queda una hora per a que s'aixequi aquesta alerta. De moment continuem amb les recomanacions de no sortir a l'exterior, sobretot no anar a baixos ni agafar el cotxe, i si esteu en risc, evidentment trucar al 112. Ara sembla, doncs, això, que la pluja s'ha animat, i us anirem actualitzant totes les imatges que tindrem al llarg d'aquest matí a les xarxes socials del Prat Ràdio. Thank you.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Precaució avui per les pluges. Protecció Civil ha enviat un més alert als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès per demanar que no se surti a l'exterior durant les properes 3 hores per les pluges torrencials. Les tempestes ja han deixat registres importants i ja s'ha superat el llindar d'alerta del riu Anoia a Sant Sadurní d'Anoia. Per saber com s'està vivint l'episodi, anem de fet fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim el nostre company, el Miquel Cuenca. Miquel, quina és la situació? Bon dia.
4: Bon dia, doncs ara mateix la situació continua sent, podríem dir, perillosa. El cabal del riu, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, és alt, però ara s'ha reduït en una hora a la meitat. A les 10:20 del matí era de 94 metres cúbics al segon. Ara mateix el cabal del riu Anoia, el seu pas per Sant Sadurní, es troba als 47 metres cúbics per segon. A nivell d'incidències, únicament la zona de Can Mas de la Riera està completament inundada per aquest augment del cabal, però segons la policia local no hi ha hagut de moment encara cap incidència que involucri en altres casos fora dels terrenys inundats. Tampoc plou a Sant Sadurní i no s'espera que ho faci més, ja que el temporal s'està anant cap a la costa barcelonina.
3: Gràcies, Miquel. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I anem ara fins a un altre punt. En aquest cas anem fins a Sant Vicenç dels Horts, on aquí sí que hi ha hagut alguna incidència destacada ja. Eva García, explica'ns. Bon dia.
5: Bon dia, doncs a Sant Vicenç dels Horts ara mateix no plou, però ha plogut força, ha entrat aigua en alguns edificis municipals, és el cas de l'escola Bressol Municipal d'Alegria, que fa una estona s'ha demanat ja a les famílies, està avisant les famílies perquè vinguin a recollir els infants. També ha entrat aigua en altres edificis municipals com el Molí dels Frares, és l'equipament de referència de formació ocupacional, allà l'aigua ha brollat de les parets i el sostre, tot indica que a causa de l'embossament de desguassos. Allà al costat hi ha la Riera de Cervelló, que baixa plena i s'ha inundat el dipòsit de cotxes de la grua municipal. Pel que fa a les carreteres, hi ha múltiples incidències a tot el municipi, com la rotonda de les Ovelletes, és un dels principals accessos a Sant Vicenç dels Horts, que connecta amb l'autovia A2 i les carreteres de Sant Boi i Torrelles.
3: Gràcies, Eva. Bon dia.
5: Bon dia.
3: ISO i Sumar han assolit un acord sobre les mesures d'habitatge que el Consell de Ministres aprovarà en dos decrets separats per facilitar-ne la convalidació al Congrés. L'entesa arriba després d'una negociació d'última hora que ha obligat a retardar una hora l'inici de la reunió del govern espanyol. L'executiu ha optat per separar les mesures per intentar garantir el màxim de suports parlamentaris als principals eixos de la reforma. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
8: Arriba el FemSalut amb consells sanitaris i mèdics des del punt de vista de la detecció i la prevenció de malalties.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. Iniciem temporada i ho fem parlant de la vacunació de la grip i també de la Covid-19. Ho fem de la mà de la infermera del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, de Mollet del Vallès, centre de l'Institut Català de la Salut. És l'Esther González, infermera, com dèiem, i que ens acompanya en el dia d'avui aquí als micròfons de Ràdio Mollet. Benvinguda, Esther, com estem?
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Gràcies. Diem allò com estem. I, de fet, anem a parlar d'una vacunació que n'estem sentint ja al carrer. Moltes persones que et diuen estic refredat, estic refredada, sembla que ja hi ha molts casos de grip i també de Covid, fins i tot, no?
2: Sí, bueno, Covid tenim gairebé durant tot l'any i ja s'està veient que el Covid és més d'estiu i la grip... Hem començat a tindre alguns casos, però el gros vindrà després, com sempre, el gros ve de cara al desembre. Per això és molt important començar la vacunació quan abans millor per tindre la prevenció i estar ben vacunats.
1: Jo li comentava a l'Esther, quan comença la vacunació? I em deia, no, aquest any anem una mica més tard. L'any passat van començar a finals de setembre, però aquest any és el 5.
2: El 5 d'octubre comencem la vacunació amb les persones majors de 80 anys, immunodeprimits, gent que viu a residències o centres sanitaris, sociosanitaris, i a les embarassades. I després ja el 26 d'octubre comencem per tota la resta de població, que en principi és per majors de 60 anys, gent que té patologies respiratòries, cardíaques, diabètics, hipertensos, fumadors, obesos, i els nens d'entre els 6 mesos... No, entre els...
1: Petits.
2: Sí, entre els 6 mesos i els 4 anys. Sí,
1: també s'han de vacunar.
2: També s'han de vacunar, sí.
1: I estava pensant, i també aquelles professions, no?, que potser jo professorat, els sanitaris...
2: Exactament. Nosaltres com a sanitaris entrem a la primera tangada, la del 5 d'octubre, i després la resta de professions essencials, com són bombers, policies, mestres, gent que treballa a farmàcies, i també gent que treballa amb animals, o sigui, tots els que tenen granges d'aus i de porcs i coses d'aquestes també s'han de vacunar per evitar les grips creuades.
1: Clar, de fet, estava pensant en totes aquelles professions que tenen relació amb persones, no? Estava pensant fins i tot un perruquer perruquera, no? Podria ser, no?
2: Sí, estaria indicat. Sí. També tota la gent que és cuidadora, això és, tots els que tenim pares grans, gent gran o gent malalta al nostre voltant, també és important que es vacunin, perquè d'aquesta manera el que fem és cuidar el nostre pare, el nostre company, que si està malalt evitem també que el contagiem.
1: Molt bé. Doncs anem a parlar allò de que com es fa aquesta vacunació, perquè és indicat. Jo et comentava, Esther, hi ha moltes persones ara ja refredades. Anem a diferenciar, no? De vegades es fa difícil entre refredat, grip, gripa, la Covid. L'altre dia sentia també allò de si hi havia el virus del mosquit del Nil. No sé, hi ha molts virus que tenim.
2: Tenim molts virus.
1: Llavors, per diferenciar què és el que ens està afectant i que potser el tractament ha de ser més lleu del que ens pensem, no? Que no hem d'anar a buscar l'antibiòtic.
2: Això mateix, no. L'antibiòtic sense prescripció mèdica, mai. Vale? Llavors, un refredat, vale? Un refredat comença molt poquet a poquet, vale? Doncs avui tinc mocs, demà em fa mal la gola, l'altre dia tinc tos, l'altre dia em fa mal el cap, és així, i és això que és que m'estic congestionant, vale? Això va poquet a poquet. La grip té tots aquests símptomes, però comencen de cop. O sigui, avui em fico al llit superbé i demà dic, ostres, estic fatal, vale? Però la grip el que té també és que tens febre alta, que normalment és 38-39. Amb un refredat normalment no es té febre, i si es té, estem unes decimetres de 37-37,5. Comença molt de cop, es té un cansament molt extrem i durant molts dies, vale? Durant entre una setmana, 10 dies per acabar-te de recuperar bé. Vale? A més, la grip el que pot produir és empitjorament de malalties que ja en tenim, es poden descompensar molt. Si un és asmàtic, aquesta grip pot fer que es descompensi més un diabètic, un pacient que tingui malaltia cardíaca es pot descompensar amb un agric, cosa que amb un refredat, sí, que sigui respiratori, pot tenir una complicació respiratòria, però habitualment la grip, el refredat és molt més suau que una grip. Uh-huh. I després tenim la COVID, que els símptomes són molt similars, i ja, bueno, o fem un test per averiguar si és una grip o una COVID, o els símptomes són molt similars. I també tenim el virus respiratori sincicial, que aquest bueno, ha assistit sempre, però ara es parla més, que aquest
1: perquè
2: virus...
1: Perquè afectava molt els infants, no? I crec
2: aquest
1: que
2: afectava els infants, però...
1: I que afectava perquè hi ha una vacuna, no?
2: Sí, que ara ha començat fa un parell d'anys, crec que l'estan posant, i sí que sortirà o existeix ja una vacuna per gent adulta també, per gent gran, però encara no està finançada, però sí que existeix, i els símptomes són molt similars també.
1: Uh-huh. I en tots els casos estem parlant de virus, per això l'Ester ens ha dit no, no, d'antibiòtics, res, si
2: això.
1: No hi ha, no? És a dir, quan la infecció és per temes vírics, normalment hem de prendre doncs antitèrmics, no? O analgèsics.
2: Això mateix. Sí. La millor prevenció és la vacunació. ¿Vale? És el millor tractament que podem fer, vacunar-nos i evitar que tinguem tots aquells símptomes. Però sí, si l'agafem, la grip o un refredat o la COVID o el virus respiratori sincicial, d'acord, el tractament d'elecció és el paracetamol. Prendre un paracetamol el podem prendre cada 8 hores i això que sempre diem, molta aigua. ¿Vale? La frase típica de paracetamol i molta aigua. Això per què és? Això té un sentit. El paracetamol el que ens farà serà que els nostres símptomes siguin...
1: Més lleus.
2: I l'aigua el que ajuda és aquests mocs que tenim és que es facin una miqueta més líquids i els podem treure. Llavors, d'aquesta manera, evitem que s'infectin. ¿Vale?
1: Clar, perquè hi ha moltes persones que diuen és que tinc una mucositat que no marxa, que et queda aquí, no? Li estic ensenyant allò aquí com la gola, no? A l'Ester. I per això el millor és aigua.
2: Per això mateix.
1: No? Que de vegades diem un xarop, alguna cosa...
2: El millor és que, com que és un virus, s'elimini sense posar medicació. Per això, paracetamol per pal·liar els símptomes i líquids, ja sigui en forma de brou, en forma d'infusions, en forma d'aigua. Molt important hidratar-nos per això, perquè aquests mocs siguin més suaus i puguin sortir millor. Després, gent gran, gent que té patologia respiratòria, gent que es complica en les seves malalties ja de bases, doncs aquesta sí que a lo millor tenen problemes respiratoris, fan una infecció respiratòria i aquestes persones sí que a lo millor necessiten un antibiòtic perquè fan una pneumònia, fan alguna d'aquestes complicacions que parlem que pot produir la grip. Llavors, aquesta sí que a lo millor necessiten un antibiòtic, però sempre sota prescripció mèdica. És molt important no prendre antibiòtic si no ho diu un metge.
1: Perquè si no es fan resistents.
2: Això mateix. Es fan resistències als antibiòtics i és molt important i s'està veient molt ara que es fan resistències als antibiòtics i després pel que sigui tenim mala sort de que tenim una pneumònia i els antibiòtics d'elecció no són efectius perquè hem pres antibiòtics mal presos, no terminem les dosis, no terminem el tractament i això el cos produeix resistències i llavors sí que s'està veient que s'estan fent moltes resistències als antibiòtics.
1: I Ester, explica'ns també, clar, has dit, la millor manera per evitar, no, doncs aquest contagi és la vacunació, però quines són les vies de transmissió d'aquests virus? Què és el que hauríem de tenir en compte?
2: Les vies de transmissió és per contacte per gotes, o sigui, tu i jo ara mateix que estem parlant, vale, sí que tenim una distància, però sí que les gotetes quan parlem sempre s'escampen i d'aquesta manera es pot transmetre. Després, amb el contacte entre persona i persona, clar, quan vivim amb gent, ens toquem, ens abracem, compartim, i per això, per compartir objectes també, doncs, bueno, el got d'aigua, que si ara veus tu, ara veig jo, i coses d'aquestes, amb tot això és com es contagia la grip.
1: Llavors, és a dir, l'entat de mans, ideal, i el tema de les mascaretes, si un està refredat, no?, per evitar doncs, escampar aquestes gotetes que comentaves, l'ideal seria que siguéssim responsables, no?, envers els altres.
2: Això mateix. Si ja comencem a tindre símptomes, posar-nos mascaretes i evitar el tenir contacte amb gent. I ja si sabem que tenim grip, òbviament, mascareta segura i amb la gent, perquè ja si tenim grip no sortirem gaire de casa perquè estarem molt xafats i molt fets pols, però amb els convivents de casa doncs intentar evitar-los una miqueta, i això sobretot rentat de mans, un got solament per tu, no compartir estres, no compartir res.
1: Estem parlant amb Esther González, que és infermera, professional de l'Institut Català de la Salut. De fet, ella exerceix la seva activitat al Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, a Mollet del Vallès. Voldríem saber, no sé si hi ha encara reticència, si la gent ja s'està acostumant o us trobeu allò de dir no, jo vinc a vacunar-me però només de la grip. O no, vosaltres oferiu totes dues, no? Grip i Covid.
2: Nosaltres oferim totes dues. Sí que és veritat que es veu que la gent és més proactiva a la vacunació de la grip i ens costa moltíssim, i la de la Covid la gent té més por amb la història de que és més nova, ¿vale? És més nova si ha sortit fa, bueno, 4 o 5 anys, ja, no sé des de quan tindre...
1: Va ser el 2020, no?
2: Això, doncs 6 anys. Però hem de ser molt conscients que el Covid existeix i encara n'hi ha gent que es mor de Covid. O sigui, n'hi ha gent ingressada a l'hospital per Covid i n'hi ha gent que es mor de Covid. O sigui, el Covid ha vingut per quedar-se, ens agradi o no ens agradi.
1: A més, comentaves que a l'estiu també circula molt. És a dir, sempre tenim la idea de que el virus de la grip és quan baixen les temperatures, no?, que es fa com més resistent aquest virus, i per contra, el Covid, doncs deies, no? És que a l'estiu també hem tingut molt de Covid. És un virus que funciona diferent, no?
2: Sí, s'està veient que ara mateix el virus de la grip és estacionari, com sempre ha sigut, que sempre ve a l'hivern, però ja hem començat a tindre casos de grip, ja hem vist algú. I el virus de la Covid és més d'estiu. Pel que sigui, el virus actua més a l'estiu, i sí que és veritat que és que terminem amb la grip i comencem a veure casos de Covid, i aquest estiu hem vist molts casos de Covid.
1: Imagino que també el tema del canvi climàtic, no? Aquestes temperatures tan elevades que després estem amb aires condicionats, això també acaba doncs afectant-nos, no? Les vies respiratòries.
2: Bueno, tot això sí, però això al final no és el virus. El virus l'agafem, és un virus. Això són canvis de temperatura que sí que ens poden donar doncs malestar, mal de gola, coses d'aquestes. Però el que és el virus de la grip és virus de la grip, és el que està voltant.
1: Circulant.
2: Sí.
1: Hem comentat als infants a partir dels 6 mesos, no?, i fins als 4 anys és aconsellable, no?, es recomana la vacunació. Dones embarassades es poden o no vacunar?
2: Les dones embarassades s'han de vacunar, ¿vale? És important que es vacunin. Si una dona embarassada agafa la grip durant el primer trimestre de gestació, pot tindre malformacions al fetus. I si s'agafa la grip durant el segon o el tercer trimestre de gestació, poden haver avortaments, al primer trimestre també poden haver avortaments, poden haver baixos pesos al néixer, es poden donar parts prematurs amb totes les complicacions que això pot tindre. Una dona embarassada és una persona sana, no té cap problema, però sí, tot el fet d'estar embarassada, tot aquest trasbàs de cos fa que estigui més tubeta o que el virus el pugui agafar abans, i també pot estar ingressada per una pneumònia amb tot això que comporta pel fetus i per la mare. Llavors és molt important que les dones embarassades es vacunin. I de fet són les primeres que s'han de vacunar, entren dintre del primer grup del 5 d'octubre que s'han de vacunar.
1: Uh-huh. I també ens ha dit allò l'Ester, no és que puguin o no, és que s'han de vacunar.
2: S'han de vacunar. És que és molt important que es vacuni la població. Si tothom es vacunéssim, o tota la gent gran es vacunés, i tots els nens, tindríem molts menys casos de grip de la que tenim, i també moltes complicacions. Una grip, sempre diem, el que es veu són, doncs, bueno, estic 4 o 5 dies al llit, estic malalt, em cuiden una miqueta, però no, la grip pot donar moltes complicacions, i cada vegada n'hi ha més estudis que estan dient que després d'una grip el risc de patir un infart és, no sé si es multiplica per 10, el risc de tindre un accident vascular cerebral, un ictus, el que diem un ictus. Mm. Totes aquestes complicacions es donen després de tindre una grip. Llavors, si una persona ja de per si doncs és fumadora, té colesterol, és obès o el que sí, o té una malaltia qualsevol, si té una grip, doncs s'eleva molt més el risc de tindre un infart després d'aquesta grip i el risc de tindre un accident vascular cerebral. O sigui, que és que dona molts problemes una grip.
1: No sé si, com s'han produït ja casos de grip, si s'està veient allò que és efectiva, la vacuna d'aquest any. Ho dic perquè la vacuna de la grip precisament varia cada any, no? En funció del virus que està circulant. I hi ha hagut anys que ha estat molt més efectiva que d'altres. Sempre té una efectivitat, però clar, al 100% no.
2: No, aquesta vacuna, malauradament, l'efectivitat no és molt gran. Bueno, no és molt gran. Té una efectivitat d'un 60% més o menys, el qual doncs, ja és molt. I sobretot el que prevé és de tindre les complicacions que pot tindre una grip. ¿Vale? La vacuna no quita que una persona l'agafi encara que estigui vacunada. Però sí que totes aquestes complicacions, sobretot d'estar hospitalitzats o de cap en una UCI, que és fàcil terminar en una UCI si una persona és gran i té complicacions ja de base, la vacuna el que fa és evitar totes aquestes complicacions. I ara mateix doncs, encara no sabem resultats perquè encara no estem vacunant. Comencem el 5 d'octubre. De fet, aquest any, pel que jo he sentit, comencem més tard perquè s'han canviat totes les cepes que té la vacuna. ¿Vale? L'any passat sí que va ser, no va ser tan efectiva com ens agradaria, però el virus de la grip és el que té, és un virus. I com bon virus, el que fa és mutar en quan pot. Llavors, en quan veu que la gent no, la vacuna apareix i està fent efecte, doncs intenta mutar per fer el seu efecte, que és fer de virus. Això ho fa molt bé.
1: Escolta'm una cosa, hi ha alguna mena de contraindicació, Esther, per aquest tipus de vacunació? Hi ha persones que diguis, no, perquè estem dient allò, persones més vulnerables, que tinguin alguna patologia de base, és a dir, que sembla que gairebé tota la població podria ser vacunada, però no sé si hi ha alguna exclusió allò de dir, no, no, en aquest cas millor que no.
2: Les úniques contraindicacions que n'hi ha és si t'han posat la vacuna i has fet una reacció al·lèrgica greu. ¿Vale? Que hagués, greu és això, que t'hagis ofegat, que hagis fet aturada cardíaca, llavors aquí sí que no es posa la vacuna. També que s'hagi fet una encefalopatia, ¿vale? 7 dies després d'administrar la vacuna, que això passa en un cas de cada no sé quants, i l'única contraindicació que ens acostuma a passar és que la gent en aquest moment estigui malalta. ¿Vale? Si tu en el moment de la vacunació estàs amb febre, no et vacunarem. ¿Vale? Si són decimetes o és un això, és que no, és que tinc refredat, estic amb mocs, tens febre? No. Doncs llavors aquí sí que podem vacunar. Però mira, és que estic amb una pneumònia ara mateix amb 39 de febre, doncs aquí sí que no vacunarem. Però si no, i si, a veure, si vegem que efecte benefici és millor vacunar perquè si no aquesta persona no tornarà a vindre a l'ambulatori, millor vacunar. Davant del dubte, millor vacunar. Però bueno, serien les úniques tres contraindicacions de la vacunació.
1: I jo ja sé que de vegades ens dieu als professionals que això és un mite, però cada vegada, cada any, hi ha persones que et diuen m'he vacunat i al cap d'uns dies m'he refredat, no? He tingut allò un encostipat. Potser no ha estat una grip, potser no ha estat una Covid, però he tingut un encostipat. Això és així? És perquè hi ha una baixada de defenses, una reacció del nostre cos en aquesta vacunació i que afavoreix potser doncs, això, que agafem un refredat?
2: Ja hem dit que el refredat i la grip no és el mateix. ¿Vale? La grip el produeix el virus de la influenza. Per això en tenim una vacunació per la grip, perquè normalment sol acostuma a haver un virus que muta més o menys, però sempre és el mateix. De refredats n'hi ha 200 virus que poden produir un refredat. Per tant, clar, la vacuna de la grip no és efectiva per refredat, és efectiva per la grip. Però les complicacions això que pot produir una grip no és el mateix que les complicacions que pot produir un refredat.
1: Però la vacunació provoca una baixada potser de defenses que afavoreixi que...
2: En principi no, les vacunes no tenen virus vius. Les úniques vacunes que tenen virus vius de les de la grip són les que es posen als nens que són nasals. La resta no tenen el virus de la grip. Per tant, moltes vegades es coincideix. També molta gent ve a vacunar-se en el moment en què comencen a haver-hi molts casos. Ostres, que el meu veí té, que l'altre té, que l'altre... Ui, em vaig a vacunar. Moltes vegades ja estan contagiats. El període de ventana que n'hi ha des que t'encomanes fins que surten els símptomes són de 3-4 dies. I moltes vegades a la gent li passa això, que ve quan ja està contagiat. Llavors sí, posem la vacuna, però al cap de 2 dies surten els símptomes. Però molta gent per això, perquè espera l'últim moment quan ja veu a tot el voltant seu infecta que diu, ui, vaig a vacunar-me.
1: Anem acabant fent referència a de quina manera hem de gestionar la vacunació. Si podem anar de forma espontània, si és molt millor que demanem cita amb la nostra infermera, infermer allò de referència, com s'ha de fer, hem de trucar al 061 a través de l'aplicació La meva salut.
2: En principi, com cada any, obrirem llistes per fer solament vacunacions, d'acord? Llavors, per agafar hora des de l'aplicació de La meva salut, on estan cites, n'hi ha un apartat que es diu vacunes i allà dintre està la vacuna de la grip. Si és candidat a posar-te, no sé això, que tinguis més de 60, que tinguis patologies de risc, ja et sortirà. A mi, per exemple, m'ho vaig mirar l'altre dia, com que no sap que soc sanitària, no em surt, ¿vale? Però ja es pot agafar hora, ja tenim llistes obertes i ja n'hi ha llistes ben plenes. D'una altra forma, anar directament a l'ambulatori i agafar hora, ¿vale? I a partir del 19 de novembre es pot anar sense cita prèvia. Això vol dir que primer hem de passar pel taulell, apuntar-nos i després vacunar. O sigui, a partir del 19 de novembre s'obre llista per tothom que vulgui vacunar-se i sense cita prèvia. Per això no vol dir que no passin pel tauler per apuntar-se, perquè si no, nosaltres no tenim les dades del pacient.
1: Clar, perquè estava pensant igual en una persona jove, sana, però allò que comentàvem, però que en el seu entorn familiar o d'amics hi ha persones vulnerables, considera, no?, que per ell, però també, sobretot, per aquest entorn, és millor vacunar-se, això ho pot fer.
2: Sí. Mai diem que no a ningú, perquè això, tothom té un avi, té un pare o té qualsevol persona vulnerable que està a prop, una amiga que està fent quimioteràpia, tothom té dret a vacunar-se i hem d'oferir la vacuna.
1: I llavors, quan es fa el tema de la vacunació, no sé si més enllà... Has comentat, en La meva salut et sortirà vacunació de la grip. El tema de la Covid serà una vegada anem a l'ambulatori que ens oferiran allò totes dues vacunes o ja hem d'indicar que vull totes dues?
2: Nosaltres tenim vacunes de sobre per posar de la grip, de la Covid i de tot el que vulgueu. O sigui que no n'hi ha problema. Quan aneu, nosaltres sempre oferim les dues i l'ideal és que es posin les dues. I no passa res per posar-les juntes. No n'hi ha cap contraindicació per posar totes les vacunes que n'hi ha juntes. Als nadons de mesos els posen 5 i no els passa res, pobrets. I a nosaltres, com grans, podem posar-nos dues vacunes que no ens passa res.
1: I habitualment que feu allò en un braç cadascuna?
2: Una en cada braç. Gent que té una neo de mama no podem posar el braç i podem posar la cama. Gent que no té braç li podem posar la cama. O sigui que tenim espai suficient per posar vacunes al nostre cos.
1: I alguna indicació per després de la vacunació, és a dir, ens pot fer una petita reacció, no una gran reacció, que ja han comentat que llavors aquesta persona hauria de parlar amb el seu metge per si realment, si ha tingut una reacció molt forta, potser no pot vacunar-se, però podem tenir petites reaccions, dècimes de febre, sentir-nos més cansats, inflamació...
2: Com totes les vacunes que posem, el que ens pot passar és que se'ns infla el braç, ¿vale? Si se'ns infla una miqueta de fred local, o que ens trobem una miqueta malament. Si ens trobem una miqueta malament, un paracetamol. I si ens fa molt mal el braç, també un paracetamol. El fet de que s'infli el braç vol dir que la vacuna està fent... O sigui, el teu cos està reaccionant contra aquesta vacuna. O sigui, que ja va bé que s'infli i que es posi una miqueta vermell.
1: No és que ens hagueu punxat malament.
2: No, això vol dir que el teu cos està fent les reaccions que ha de fer perquè aquesta vacuna sigui efectiva.
1: Està bé, ho aclarim, perquè de vegades surts allà dient m'ha punxat malament. No. Els professionals ho fan molt bé i l'únic que, doncs, com s'estava explicant l'Esther González, la vacuna està fent reacció i això és positiu.
2: Això mateix.
1: Esther, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos donat aquestes explicacions i esperem que tots siguem responsables, no només allò amb nosaltres mateixos, sinó també amb la salut de la comunitat, i doncs fem una aposta per la vacunació.
2: Moltes gràcies. Igualment, gràcies.
1: Adéu-siau.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i col·laboradores que fan possible el Planeta Prat. Gràcies també a tot l'equip, amb Sergio Villara a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Què tal? Bon dia, espera Luis Rodríguez. Alonso, la festa major de Prat s'ha acomiadat aquest dilluns a la nit amb un piro musical accidentat a l'aparcament de Rodalies. Una avaria en un dels generadors ha afectat el so i això s'ha sumat a l'alarma de Protecció Civil durant l'inici de l'espectacle, que finalment ha pogut oferir una gran coreografia de música i pirotècnia. Més enllà d'això, la festa major ha estat multitudinària, superant inclús expectatives d'aforament i sense incidents en l'any que s'han estrenat càmeres de seguretat temporals als principals escenaris, en total unes 18. Així mateix ho destaca la tinenta d'Alcaldia de Cultura i Educació, Anna Martín Cuello.
1: No hi ha hagut cap incident destacat durant aquests dies de festa major. Amb una afluència tan gran i de milers de persones al carrer, la veritat que ha sigut una festa major sense incidents a destacar. I les càmeres, la veritat és que fem una molt bona valoració, perquè malgrat que no les hem tingut que utilitzar per cap prova, perquè no ha existit cap incident important, sí que ens han servit per poder veure els fluxos de gent. Quan a vegades en alguns espais hi havia més gent, menys, com es movia, i això també ens ha permès anticipar-nos en algunes lògiques, en temes de seguretat.
0: Maite Martín a la plaça de la Vila i Fades a Fondo del Peixó han posat el punt i final a la part musical de la Festa Major de Prat 2026. I normalitat a Prat, malgrat l'alerta d'Inuncat, que preveia pluges torrencials al Baix Llobregat fins a les 2 de la tarda. Si bé el matí ha arrencat amb una lleugera pluja, cap a 3:15 el cel s'ha ennegrit i la intensitat s'ha incrementat, acompanyada d'un lleuger aparell elèctric durant uns 15 minuts. Les precipitacions han caigut de forma torrencial poc abans de les 12 i durant 20 minuts més. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, a migdia el cabal del riu se situava per sobre dels 190 metres cúbics per segon, lluny però del cabal màxim. Recordem que però que els efectes sobre el cabal es poden veure encara hores després de la pluja. I en el moment de més intensitat s'ha acumulat aigua a diverses vies del Prat, són a la carretera de l'Aviació, Doctor Soli Torrents, Avinguda Remolar i Fondo d'en Peixo, principalment on l'Ajuntament ha bombat aigua i ha obert els embornals. Segons el consistori, són punts on per l'orografia de la ciutat sol acumular-s'hi molta aigua. De moment es manté activat el Pla Inuncat en fase d'alerta al Baix Llobregat i es recomana no apropar-se als rius, rieres, barrancs o zones inundables.
2: Esport.
0: I als esports, l'Eprat ha aconseguit una victòria de renom a la fase prèvia a Copa del Rei. Es va talar golejat a domicili de Sant Rafael per 1-5 a Eivissa. Aquest resultat els deixa la classificació pràcticament encarrilada per la tornada d'aquest diumenge al Sagnier. I d'altra banda, en bàsquet, el Eprat ha patit la primera derrota a Copa Espanya. El conjunt pertany ha perdut a casa contra el Bisbal per un ajustat 71-79. Aquests són alguns dels temes que abordarem de forma molt més àmplia. Serà, com sempre, a partir de la 1. El Prat és notícia. Fins ara mateix.
3: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.

0: La Festa Major de Prat s'ha acomiadat aquest dilluns a la nit amb un piró musical accidentat a l'aparcament de Rodalies. Una avaria en un dels generadors ha afectat el so. Més enllà d'això, però, la Festa Major ha estat multitudinària i ha tancat sense incidents en l'any que s'han estrenat 18 càmeres de seguretat temporals als principals escenaris. Esports. L'Eprat ha aconseguit una victòria de renom a la fase prèvia de Copa del Rei. Es pot haver golejat a domicili al Sant Rafael per 1-5 a Eivissa. D'altra banda, en bàsquet, el Eprat ha patit la seva primera derrota a la Copa d'Espanya amb un ajustat 71-79 davant la Bisbal. I perquè fa el temps, com dèiem, aquestes pluges ja marxen cap al nord. Tot i així, s'espera una setmana que serà força inestable i amb noves tongades de precipitacions i temperatures que tendiran també a la baixa. Una i dos minuts. Comencem amb el control tècnic de Sergio Viera Hernández i que els parla avui Luis Rodríguez Alonso. La Festa Major del Prat 2026 s'ha acomiadat aquest dilluns a la nit amb un piró musical accidentat a l'aparcament de Rodalies. Una avaria en un dels generadors ha afectat el so. Això s'ha sumat a l'alarma de Protecció Civil durant l'inici de l'espectacle, que ha finalment pogut oferir una gran coreografia de música i pirotècnia. Més enllà d'això, però, la festa ha estat multitudinària i sense incidents en l'any que s'han estrenat 18 càmeres de seguretat temporals als principals escenaris. Així mateix ho destaca la tinenta d'alcaldia de les àrees de Cultura i Educació, Anna Martín Cuello.
1: No hi ha hagut cap incident destacat durant aquests dies de Festa Major, amb una afluència tan gran i de milers de persones al carrer. La veritat que ha sigut una Festa Major sense incidents a destacar. I les càmeres, la veritat és que fem una molt bona valoració, perquè malgrat que no les hem tingut que utilitzar per cap prova, perquè no ha existit cap incident important, sí que ens han servit per poder veure els fluxos de gent. Quan a vegades en alguns espais hi havia més gent, menys, com es movia, i això també ens ha permès anticipar-nos en algunes lògiques, en temes de seguretat.
0: D'altra banda, Maite Martín, a la plaça de la Vila, Ofades, al Fondo d'en Peix, on ha estat les últimes en posar el punt i final a la part musical de la Festa Major 2026, que ha superat expectatives al llarg del cap de setmana, inclús per sobre de l'aforament previst.
1: Ens hem sorprès perquè han agradat totes moltíssim a la ciutadania i el feedback que tenim és molt bo. No sé, el Zamorano va tenir 3.500 persones, Ava unes 5.000, també juntament amb el que és Estopaos i Hotel Cochambre. La veritat és que hem tingut una afluència de milers de persones en alguns espais i estem molt contents.
0: La Festa Major s'acomiada fins l'any que ve i, com és habitual, des de l'Ajuntament obren una enquesta per recollir l'opinió de la ciutadania al web de la Corporació Local.
2: Cultura popular.
0: A rima de gralles i tambors s'han despertat a Prat dissabte de Festa Major, una jornada en què la cultura popular ha estat una de les grans protagonistes i amb actes que han omplert els carrers del nucli antic de música, dansa i tradició. El trencaçons, la tradicional tamborinada popular de la Colla de Diables, ha tret el llit a aquells que van allargar la primera nit de festa. A rima de gresca, tambors, tabals, timbals i molt de soroll que han recorregut els carrers des de la plaça de la Vila fins al parc del Fondo d'en Peixo. La Colla Bastonera del Prat ha fet ballar també els carrers al so dels picarols i el repic dels bastons, acompanyat de gralles i de tabals. Una actuació que ha reunit a pretencs i pretenques que no s'han volgut perdre els seus balls populars de bastons, que mantenen viva la tradició. L'entitat també s'enguany està de celebració amb els seus 10 anys i per commemorar-ho ha estat acompanyada de colles convidades en una mostra de germanor. Escoltem els membres de la colla, Albert García i Anna Nieto.
3: Ens agradava fer intercanvis per aprendre balls nous, perquè cada colla balla els seus balls. Doncs aleshores, si veiem algun que ens agrada, doncs els hi preguntem, ei, què tal podríem ballar també? I ens ensenyen, o... I és fer una mica de germanor entre les colles.
4: Estem molt orgullosos de que la colla bastonera segueixi ballant bastons, compartint balls amb altres colles, que per nosaltres és la nostra essència, inventant-nos balls i fent viva la cultura d'aquest poble.
0: Al carrer Ferran Puig i la plaça de la Vila s'han mogut al ritme de l'Associació de Ball de Gitanes amb el seu vibram, ball parlat i una posada en escena plena de color, una fusió de dansa i narrativa amb una bona dosi d'ironia i que ha passat la revista a l'actualitat política i social. Ho explica Clara Mateo.
5: Jo crec que el ball de gitanes dins la Festa Major dona un toc de color, de festa, és un ball molt animat i que dona molta alegria. Crec que és una manera de fer humor de temes que ens toquen de prop i de treure-li ferro a situacions molt complicades i de passar una bona estona tots junts a plaça.
0: I si una tradició carregada de sàtira i sense pèls a la llengua són els versots diabòlics de Ball de Diables, una proposta que combina foc, paraula i ironia sense concessions de la mà del Lucifer i la Diablesa. Això sí, fins que l'Àngel irromp en escena per donar-los una lliçó de bondat. I una altre clàssic de la Festa Major són els trons de la Festa de la Colla Trabucaire. Les salves de l'entitat han omplert la plaça de la Vila, anunciat amb energia l'arrencada dels actes de dissabte a la tarda. A més, amb la voluntat de la cultura popular sigui accessible a tothom, les galejades s'han fet amb una mirada inclusiva gràcies a la participació i col·laboració de COUFAR, la Fundació Rubricatus i també la Penya del Galliner. El Xiqui, de la Colla Trabucaire, i el Rafa, de la Penya del Galliner, valoren així la importància d'aquesta iniciativa.
6: Para mí es uno de los actos más bonitos que por parte de los Trabucaires hacemos con esta gran gente, que lo empezamos hará tres años.
7: Tres años.
6: Empezamos hace tres años, empezaron con unos cubos y unas baquetas, y este año ha sido ya la gran evolución a tambores y con los chicos mandando los tiros como profesionales.
7: Son una grande persona y seguir adelante y luchar por ello, luchar todo esto, y que una gran ilusión estar junto a los Trabucaires. Y es una de las mejores ilusiones que me ha dado hace tres años y muchos más, hemos estado muchos más años con ellos.
0: La colla dansera Picacrestes ha portat a la plaça les danses tradicionals del Prat, acompanyades de la música de la cobla Ciutat de Granollers, el ball de la Batllessa, amb l'alcaldessa, el Bou Jordà, el ball del Tortell o el tradicional patatuf que han fet ballar el públic i que s'hi han aplegat per gaudir d'aquesta setzena vegada de Festa Major. D'altra banda, la colla castellera del Prat ha recuperat enguany la gamma de set en la diada de Festa Major, de la camisa blau pissarra han descarregat el 4 de 6 a Magulla i la torre de 6 i han aconseguit carregar el 4 de 7 al segon intent. Marc Barroso és el cap de colla.
8: Bueno, una sensació agradolça, caure mai ens agrada, a nosaltres ens agrada descarregar els castells, però recuperar la gamma de set i poder carregar un castell de set un altre cop a la nostra plaça és una cosa que sortim molt contents, és això, és agradolça, però quan vagin passant les hores estarem més contents d'haver tornat a recuperar la gamma de set.
0: Els i les castelleres del Prat han compartit plaça amb els castellers de Terrassa i els castellers de Castelldefels, així com els capgrossos de Mataró, que han acompanyat la colla local en una gran esperada diada castellera de Festa Major. I ja la nit el foc ha tornat a il·luminar els carrers amb el tradicional pratifoc. Diables del Prat ha compartit acte amb la resta de colles del foc del municipi, Vall de Diables i la Colla Vella. Enguany també s'ha comptat amb la Liga de Sitges, que s'ha sumat a aquesta celebració. Després d'una nit plena de lluïment i de diumenge al matí marcat pel foc, les colles encara tenien dues cites pendents dins de la Festa Major, el Partifoc Infantil i també la Cercavila. La jornada de diumenge ha continuat amb mans d'amics de la sardana, que ha omplert la plaça de la Vila amb els sons característics dels instruments de fusta, de vent, metall, corda i tamborí, acompanyats per la cobla del Baix Llobregat. Pretencs de totes les edats s'han unit a la rotllana per ballar, posant així el punt final al matí de diumenge a la Festa Major.
2: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
0: I encara seguim repassant com ha anat aquesta Festa Major de Prat 2026 i encara parlem de cultura popular perquè una quinzena de colles geganteres d'arreu de la comarca i d'altres indrets de Catalunya també s'han aplegat per celebrar la 39a trobada gegantera de Festa Major que organitzen Gegants de Prat. El solemne desvalls dels Gegants Reis, en Roger i la Griselda, han donat el tret de sortida a la Cercavila que ha precedit el lluïment al Fondo d'en Peixo. En aquest escenari, desenes de persones amb la canalla a primera fila han gaudit de les danses i les coreografies de les diferents figures que hi han pres part. Una trobada que ha estat tot un èxit de participació i que anima la colla de cara a la propera edició, que serà, per cert, la dels 40 anys. Ho explica la presidenta de l'Associació Recreativa del Prat, Mireia López.
9: Sempre ens acompanya molta gent, però aquest any ha sigut tot el carrer Ferran Puig, o sigui, estava a tope, i inclús l'avinguda també estem supercontents, estem molt il·lusionats i estem treballant per la següent i ojalà siguin 40 més.
0: Per de les forànies han vingut gegants i gegantons des de Sant Josep de l'Hospitalet, Vacarisses, Corbera, Castelldefels, Sant Joan d'Espí, Gavà, Sant Celoni, Ripollet, l'Esquerra de l'Eixample, per exemple, i també la Sagrera. Per part de les colles locals, Gegants Delta, que els capgrossos de la cooperativa, així com també les colles de les Ampes de la ciutat, l'Escola Mare de Déu del Carme, la Charles Darwin, la Jacint Verdaguer i també la Pepa Colomer.
2: Segueix la Festa Major a El Prat Ràdio.
0: Seguim repassant quan passen 10 minuts per sobre de la una. Més activitats també al voltant de la Festa Major. També ha tingut un especial accent les activitats dedicades a la canalla. La jornada ha començat, en aquest cas dissabte, al Complex Esportiu Municipal Julio Méndez, amb el Festival de la Diversió, on els assistents han gaudit de tota mena de jocs i d'activitats com cotxes de xoc sostenibles o un futbolí humà. Ho explica Eli Bosch, tècnica comunitària del barri de Sant Cosme.
10: El Festival de la Diversió és una festa que es munta gràcies a la participació de les entitats que formen part de la taula comunitària de Sant Cosme i també hi ha propostes d'un espai de circ, d'un espai de joc per infants de 0 a 6 anys i tenim un futbolí humà i uns autos de xoc sostenibles.
0: Com a novetat, a partir del migdia s'ha pogut també gaudir de l'espectacle Sueños Encantados, a càrrec de membres de la Fundació Chiminiagua, que han sorprès les famílies amb les seves acolorides indumentàries i coreografies amb acrobàcies diverses.
10: L'activitat de Sueños Encantados és un espectacle familiar de circ on la companyia realitza tot un seguit d'acrobàcies i fa participar molt el públic assistent, i la veritat és que tenim moltes ganes de conèixer-los i de veure'ls.
0: Des de l'organització també destaquen la voluntat d'anar adaptant la proposta als interessos de la ciutadania amb el temps.
10: La veritat és que les entitats dia a dia van buscant també les maneres de poder donar resposta a les necessitats dels infants i de les famílies i d'aquelles coses que més els agrada, amb jocs nous, amb tallers i manualitats noves, i anant adaptant-nos també al que van reclamant.
0: Entre el públic assistent, les sensacions han estat molt positives i també amb ganes de tornar a futures edicions.
11: Per als nens està bé perquè s'entretenen molt i també està bé que hi hagin coses per ells, així està. El dia es fa una mica més menut.
12: Hi ha una miqueta de tot perquè ells facin també, desenvolupin els seus sentits, facin jocs lúdics, tenen coses per ballar i, bueno, divertit tot.
13: I moltes xutxes pels nens que no fallen.
14: Los niños se lo pasan súper bien, es una manera de entretenerse en familia los fines de semana, de disfrutar la fiesta mayor, así que increíble.
0: D'altra banda, una proposta per la qual també els infants han expressat la seva admiració.
15: Què et dic agradant les activitats?
16: T'ha agradat? Sí? Digue'l fort.
15: Sí. Sí! A mi el que més m'agrada és fer manualitats i com lo de saltar, això de saltar, i lo de mantenir l'equilibri.
0: A més, dissabte de Festa Major també ha continuat a la tarda amb nens espectacles plens d'acrobàcies i carisma que no han deixat indiferent al públic. És el cas dels espectacles de Clam a la plaça de Sant Jordi o els Shake, Shake, Shake de Jardins de la Pau. Elena Sala és tècnica de cultura i directora d'aquest centre cívic.
17: Clam, que és un espectacle de la companyia Femut, és un espectacle d'acrobàcia que fan servir la tècnica de perxa i és un cant al joc, està inspirat en el joc, la llibertat i la resistència. Tenim Shake, Shake, Shake, que és de la companyia Paqui Pallà, que és un espectacle d'acrobàcia aèria.
0: Dues propostes que foren part d'un seguit d'activitats relacionades amb les arts en viu i que per segon any consecutiu s'han celebrat per diversos punts de la ciutat, tot seguint el model de descentralització per tal d'arribar als màxims punts possibles.
17: Els últims anys es va estar fent la cirquera, que concentrava tota la programació de propostes de circ familiar aquí a la plaça Sant Jordi, i ja des de l'any passat i aquest es va optar per un format descentralitzat, i aquestes, en lloc de concentrar tot aquí, muntar les grades i fer tota la producció aquí, el que s'ha apostat és per un circuit de propostes familiars que es distribueix a tota la ciutat, i així arriba també a diferents barris i diferents parts de la ciutat.
0: I encara també parlem d'aquestes activitats més familiars, fent referència a l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat, que a més ha arribat enguany a la seva 50a edició. L'emblemàtica mostra d'art local que té lloc al Centre d'Art Torremuntades ha derivat en una celebració de les arts visuals i plàstiques del municipi que aplega tota mena de tècniques i artistes de la nostra ciutat.
2: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: I la Ronda Sud ha canviat de la seva imatge habitual de cotxes circulant per l'ala de tot un passeig ple d'atraccions, també de fira. I el que fem ara és marxar cap allà amb aquest reportatge de la Noelia Aguilar Bueno.
18: La Ronda Sud ha canviat la seva imatge habitual de cotxes circulant per la de tot el passeig ple d'atraccions de fira i paradetes variades amb motiu de la Festa Major. La ciutadania ha destacat la idoneïtat de la seva ubicació i també l'oferta més gran d'atraccions. D'altra banda, els firaires han observat una davallada de visitants en les darreres edicions. La resposta de la ciutadania a la fira, que a més ha estat un públic de totes les edats, ha estat en línies generals positiva.
19: Lo que más nos está gustando en realidad todo, porque hay mucha diversidad para los críos y para los adultos.
20: Está muy bien, muy recomendable, muchas atracciones, algunas muy desafiantes, así que muy bueno.
21: Está muy bien, la verdad, y todos los años yo vendría, ¿qué decir?
22: A mí me encanta, está muy chuli.
18: Un públic que també ha triat les seves atraccions preferides de tot el circuit.
23: Et diria que de la del Làtigo, aquesta mateix que tinc aquí al costat, que de olles, que buah, és brutal, increïble la sensació.
24: A mi el Làtigo.
19: A mi no, a mi la rana.
25: A mi m'ha gustat el cotxe
15: autos de choque.
1: La presó, la càrcel, aquesta amb els nens ho passen bastant bé. La granota també és un clàssic.
18: Una de les novetats a la fira d'enguany ha estat aquesta roda de fira, des d'on la ciutadania ha pogut gaudir de vistes aèries de la ciutat com aquestes.
3: Feia molts anys que no hi havia nòria aquí al Prat i de moment és un balanç molt positiu. Estem molt, molt contents de la fira. La veritat que ha vingut més de lo que teníem pensat que vindria, no? Sobretot la jornada aquesta inclusiva, el Dia del Nen, ha estat molt bé per al públic, ha vingut bastanta gent.
18: Les atraccions han tornat a instal·lar-se al llarg de tota la Ronda Sud durant aquests dies de Festa Major. Una ubicació que per la ciutadania representa més avantatges que desavantatges en comparació amb altres ubicacions.
23: Està com molt més obert l'espai, no és tan agobiant com altres anys que la celebràvem allà darrere dels supermercats grans com el Lidl i tal, que estan just allà al costat, que era molt més agobiant l'espai.
19: Porque está fuera del pueblo, no molesta las calles y no quita parking.
1: A mi m'agrada, perquè en una única passejada, no, cap amunt, cap avall, ja t'ho has vist tot, no? En altres llocs era com més difícil veure-ho tot i així és com que tens clar que ja ho has vist tot. No sé, m'agrada, està bé.
18: Per part dels firaires, després de fer balanç dels tres primers dies de fira, han notat una davallada pel que fa a la clientela, un fenomen que atribueixen a l'augment de costos.
4: Aquesta Festa Major 2026, en principi, està més fluixeta, està més fluix. Sabem, tot ha pujat moltíssim, hi ha hagut una davallada de facturació, vull dir, es factura menys.
22: Viene mucha gente, pero la gente no gasta, la verdad. Está todo muy caro y la gente no... Pasea mucho.
18: S'apropa al final de la Festa Major de 2026. Demà dilluns, la fira obrirà entre les 11 i les 2 de la tarda i després de les 5 de la tarda a les 12 de la nit.
24: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
25: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

0: The blues is alright. Roots Blues Radio es un mejor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio. The blues is all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Every day and night. El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
1: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
0: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
1: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
0: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
2: Esports.
3: Cinc minuts per sobre d'un quart de dues del migdia i moment ara per l'actualitat esportiva que ens porta el Jordan González. Què tal? Bona tarda, Jordan.
4: Bona tarda. Doncs sí, una actualitat esportiva que arriba marcada per aquesta victòria contundent de l'Associació Esportiva Prat en aquesta fase prèvia de la Copa del Rei, partit d'anada i golejada 1-5 a domicili a Eivissa. Un partit que va començar molt bé amb un gol de Conu en el minut 14, Martínez va empatar en el 26, però després Gustavo Renque en el 40 i Àlex Plaza en el 43 van marcar l'1-2 i 1-3 respectivament. A la segona part, Gustavo Renque va aconseguir el doblet amb un altre gol més en el 51 i va tancar la golejada Raúl Innocencio en el 84. Amb aquest partit, el Prat deixa ja pràcticament encarrilada aquesta eliminatòria que s'acabarà de decidir aquest diumenge a les 4 de la tarda al Segnier. Escoltem la veu de protagonistes, comencem per el míster, per Cristian Gómez, que destaca doncs, aquest bon resultat i també posa en valor l'esforç de l'equip en un dia on es va viatjar i tornar al mateix dia de partit i això, evidentment, doncs, pel que fa al descans, es va notar.
5: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, s'hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós.
4: I més protagonistes d'aquest partit, un dels autors del gol, Àlex Plaza, també va parlar d'aquest enfrontament i sobretot de la reacció de l'equip una vegada el Sant Rafel va posar l'1-1 en el marcador.
6: Al final hemos encontrado soluciones con las transiciones y hemos encontrado un buen resultado. Luego en la segunda parte hemos ajustado algunas cosas. Ya se ha visto que cuando conseguimos mover el balón de un lado a otro y encontrar esos espacios y tener un poquito de calma, pues acaban llegando los goles.
4: Un partit que, com dèiem, pràcticament deixa l'eliminatòria encarrilada, però els protagonistes encara no ho donen tot per tancat, i així ho explicaven Cristian Gómez, entrenador del Prat, i també Àlex Plaza.
5: El que no estigui motivat durant la setmana no jugarà. Ens juguem molt aquests 90 minuts, i que, òbviament, no hem de ser hipòcrites, hem fet un pas endavant molt, molt important avui, però crec que falten 90 minuts, és futbol, i crec que tal com ho fas tu, t'ho poden fer ells. Llavors, hem d'estar concentrats, ells són un bon equip, crec que al final les forces li han mancat, ells comencen la Lliga el 29 de novembre, llavors els ha faltat força, crec que al final, però crec que és un bon equip, sobretot molt ben treballat pel seu entrenador, intenten jugar a futbol, a mi m'agrada, i serà difícil, llavors hem guanyat aquí avui i la setmana que ve també, encara que tenim l'eliminatòria encarrilada, vull guanyar també el següent partit.
6: És una eliminatòria, no se puede dar nunca por cerrados, sí que es verdad que pues es un buen resultado, no nos vamos a engañar, pero hay que ir al Sagnier como si fuésemos 0-0 y sobre todo seguir construyendo el equipo, adaptándonos a la idea del míster y a seguir.
4: La tornada serà aquest diumenge a les 4 de la tarda al Sagnier, nosaltres al Prat Esports, des de 3:45 ja amb la prèvia, després a les 4 de la tarda amb el partit. Com dèiem, si el Prat supera aquesta eliminatòria, el següent rival serà a partit únic, seria al Sagnier, i són dos possibles, o l'Osasuna o l'Espanyol. veurem qui dels dos serà rival de l'Associació Esportiva Prat. I parlem de la cara, ara anem amb la creu del cap de setmana, per dir-ho d'alguna manera, i és aquesta derrota del Club Bàsquet Prat contra la Bisbal Bàsquet a la Copa d'Espanya, tercera jornada d'aquesta competició i primera derrota del conjunt Potalava en aquest torneig. Un partit que s'explica per el mal inici de partit, amb el primer període perdut per 13 punts, després la diferència es va ampliar a 11, per tant un gran desavantatge que l'equip va intentar corregir en el tercer període amb un 26-16 i després en el darrer amb un 23-17, però va ser insuficient i finalment doncs, derrota de 6 punts del Club Bàsquet Prat contra la Bisbal Bàsquet, que el deixa en la desena posició amb un bagatge de dues victòries i una derrota. És un bon bagatge en aquesta cita i, per tant, li permet seguir continuant viu en aquesta competició. Passem ara a parlar de vòlei, Lliga Catalana, darrera fase d'aquesta Lliga Catalana i abans de l'inici de la competició, de la Lliga regular, i bones sensacions, perquè victòria en el partit contra el Torredembarra per 3-0 i també victòria contra el Llars Mundet 2-1. Per tant, bones sensacions del conjunt de Dani Nevado. I passem ara a parlar de la segona catalana de futbol masculina, el grup 3, victòria del Prat B 2-1 contra el Mariana Poblet, partit que van començar perdent amb un gol de Joel Paredes, però després en el 54 i en el 74 Daniel Jiménez i després Anas Oulet li van donar la volta al marcador, i el Tarlenca, que va empatar a 2 contra el sector Montserratina, es van començar avançant en el marcador amb un gol de Cristian Fabregat, li va donar la volta al sector Montserratina i, passada l'hora de partit, Cristian Fabregat va marcar el 2-2 i empat definitiu. Amb aquests resultats, el Prat B és líder amb 6 punts, el Tarlenca és 5è amb 4. I a la primera catalana femenina, la fundació de l'Associació Esportiva Prat va guanyar 2-0 al Sant Vicent dels Horts. El míster Víctor Sambola es mostra content, però a mitges, tot i aquesta victòria.
2: Hay veces que la pelota quiere entrar o no. Hoy nos ha costado, creo que también hemos tenido bajadas y subidas de ritmo. Bueno, es algo para aprender, se puede aprender también de una victoria. Evidentemente ya se lo he dicho al equipo, son más tres, pero hoy nos han faltado cositas y realmente lo que queremos es competir por esta liga.
4: De moment la Fundació porta dues victòries en dues jornades, per tant segueix al capdavant d'aquesta classificació. A la tercera catalana masculina, empat a un del Terlenc que ve contra el Marín Atlético i victòria del Prat C 2-3 contra el Sant Just d'Esvern. A la preferent juvenil, derrota del juvenil del Prat, encara no coneix ni la victòria ni l'empat. El juvenil pot elevar 2-1, han perdut aquest cap de setmana passat contra el Vilafranca. I en bàsquet han arrencat ja les categories territorials, victòria del Club Bàsquet Prat B 69-65 contra l'AS a Copa Catalunya. En primera catalana femenina, derrota del Club Bàsquet Prat Femení 78-69 contra el Petro Pinto. A la segona catalana masculina tenim la victòria del Bàsquet Pratenc 78-68 contra el Valls i la derrota del Club Bàsquet Prat B 77-70 contra el Casal Vilafranca. I a la segona catalana femenina, victòria 46-60 del Pratenc Femení contra el Valls. I tanquem aquesta repassada parlant d'hoquei català. A la segona catalana, el grup A, derrota del Club Hoquei Prat 2-6 contra l'Alpicat.
7: El temps.
3: Previsió del temps de la mà de Lluís Mipérez de la xarxa. Bon dia.
8: Bon dia. Com un rellotge suís, han arribat les tempestes fortes a molts indrets de Catalunya. De fet, ja tenim constància d'alguns valors que s'han aproximat als 150 litres per metre quadrat, per exemple, en alguns municipis del sud del Vallès Occidental, també d'alguns barris de Barcelona capital o de la comarca de l'Anoia. A hores d'ara, molt pendents de les tempestes molt intenses, torrencials, amb inundacions, que s'estan desplaçant més cap al nord del riu Besòs, aproximadament. D'aquí a poques hores serà gairebé tota la conca de la Tordera, també de del riu d'Aró, del Ter, del Baix Ter especialment, on més aigua s'hi recollirà. Serà fàcil que al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre, hi hagi registres de més de 100 litres per metre quadrat a l'Alt Maresme, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà i al sud de l'Alt Empordà. Pluges, ja diem, a més, amb molta intensitat. També s'acabarà formant alguna tempesta a les comarques de Ponent, però més clarianes cap a l'Ebre. Tot això demà serà història. Tindrem un dia molt més tranquil, però força xafogós.
3: I això com ha afectat l'estat de la mar?
8: Una situació esvalutada pel que fa a terra ferma i no pas tant a la mar, perquè les properes hores haurem d'estar pendents encara d'aquestes tempestes molt fortes i d'aquestes barrancades i rierades que tindrem a gran part del litoral central i de la Costa Brava, especialment ja aquesta tarda desplaçant-se cap a la platja i les costes de la Selva, del Baix Empordà i de l'Alt Empordà. Remarquem, tempestes que aniran descarregant amb molta intensitat, zones inundables que tindran probablement algun problema. En canvi, el que és la mar en si, tindrem aquest vent de xaloc amb una mica de remenada de marejol o de maró, però no pas una gran situació esvalotada. A més, aquesta nit i en vista al dimecres, aquest vent serà encara més feble, serà variable perquè al matí serà més aviat de sud o de ponent i a la tarda de xaloc, però en general no tindrem gaire entrebancs. I també el dimecres s'acaben les tempestes que no han d'afectar ja les immediates hores a la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bon dia i bon dimarts 29 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 29 de setembre, avui amb la prèvia de l'Espanya-Croàcia, que juga avui a Sevilla, partit de Nations League, en què poden participar 7 catalans i 6 jugadors del Barça, que hi ha la convocatòria. Encara no hi serà Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, que és un dels descartats. També repassarem en futbol l'actualitat d'alguns equips de casa nostra, a la tercera federació masculina i també a la Lliga Elite. I també tindrem bàsquet amb la prèvia d'un interessant Dubai-Barça d'Eurolliga masculina que juga aquesta tarda. Waterpolo i també molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, avui torna a jugar la selecció espanyola masculina en la segona jornada de la Nations League.
1: El combinat estatal amb 6 jugadors del Barça i 7 catalans en total a la convocatòria rep aquest vespre a Croàcia, on també hi ha el porter blaugrana, l'Ivakovic, el Sánchez Pizjuán de Sevilla. El davanter de l'Espanyol, Roberto, és un dels descartats i, per tant, encara no podrà debutar amb la selecció absoluta. També es baixa Eric García, que ja és de Barcelona recuperant-se de les molèsties del genoll que va tenir dissabte en l'escalfament, abans del partit contra Anglaterra. El duel d'avui començarà a 8:45 del vespre.
0: A la mateixa hora també avui es jugarà del mateix grup el República Txeca-Anglaterra amb el Lorena Gordon a la selecció anglesa.
1: Dissabte vinent, la selecció espanyola jugarà contra la Txeca a Oviedo i tancarà aquesta primera aturada de nou contra Croàcia, dimarts 6 d'octubre a Split.
0: I també estan jugant aquests dies altres jugadors d'equips catalans amb les seves seleccions.
1: Ahir, el davanter del Girona, Benat, va jugar la primera meitat en l'empat a 0 entre la seva selecció Ucraïna i Geòrgia. En canvi, el blaugrana Koundé no va participar en el triomf de França 0-1 contra Bèlgica. D'altra banda, Egipte, amb un altre jugador del Barça, Hamza, s'enfronta aquesta tarda a Sudan del Sud.
0: I ara mateix tenim en joc l'amistós entre Austràlia i Brasil, amb el capità del Barça, Rafinha, com a titular, ha estat a la punta d'atac. Ja l'ha substituït Carlo Ancelotti al descans. De fet, Rafinha, que ha fet un dels gols del Brasil, en aquest empat a 2, al mercat de penal. En categoria femenina, 6 jugadores del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per disputar dels dos propers amistosos contra els Estats Units, de fet.
1: A la convocatòria de Sonia Bermúdez no hi és Aitana Bonmatí, que ha reaparegut aquest cap de setmana després del seu procés de recuperació, però sí que ha entrat la blaugrana Vicky López, lesionada ara mateix i que arribaria molt justa. A banda, també hi ha les jugadores del Barça Cata Coll, Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi, Irene Paredes i Clàudia Pina, i les catalanes Ona Batlle, Alexia Putellas i Laia Codina. La selecció espanyola jugarà aquests dos amistosos el 10 i el 14 d'octubre, a Washington i Filadèlfia, respectivament.
0: Abans, això sí, el Barça té setmana important, aquesta, amb doble compromís.
1: L'equip de Pere Romeu juga demà al Camp de la Roma a la segona jornada de Champions femenina, mentre que diumenge rebran el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou en el primer clàssic del curs de la Lliga F.
0: En bàsquet, el Barça té avui el primer dels 3 partits fora de casa en 5 dies.
1: L'equip de Sekulic visita aquesta tarda la pista del Dubai de Xavi Pasqual en la segona jornada d'Eurolliga masculina. Els blaugranes, en total, faran més d'11.000 quilòmetres amb 16 hores de vol aquesta setmana per viatjar de Barcelona a Dubai, per després anar a Istanbul, on s'enfrontaran divendres al Besiktas i acabar diumenge a Múrcia amb la segona jornada d'ACB. El partit d'avui començarà a les 6 de la tarda.
0: Per cert, parlant d'Eurolliga, demà l'Espar Girona afronta un dels partits més importants de la temporada.
1: Les gironines es juguen a un partit tornar a jugar aquest curs la màxima competició continental. Serà demà a Fontajau contra l'Emlak Konut Turk.
0: Evidentment, demà en parlarem, farem la prèvia. L'únic que ha anunciat avui les seves capitanes.
1: Ainhoa López, Laura Quevedo i Caral Casas assumiran conjuntament aquesta responsabilitat, formant un lideratge compartit dins del vestidor.
0: Més bàsquet. Ahir a la tarda es va celebrar la segona edició dels Premis Més Bàsquet, precisament, es diuen, organitzats per la Federació Catalana de Bàsquetbol i aquesta casa, la Xarxa.
1: L'acte va reconèixer la trajectòria de jugadores del bàsquet català i també va visibilitzar les històries més destacades que han aparegut al programa. Enguany s'han registrat més d'un miler de vots que han seleccionat el femení Osona com a guanyador del Premi Més Bàsquet Club i a Laia Reventós com a Premi Més Bàsquet Referent. La gala també ha guardonat Oriol Paulí i Txell Alarcón com a millors jugadors catalans del curs 25-26, entre d'altres.
0: En handbol, el Barça disputa avui el tercer i últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs, que ja és intrascendent.
1: Els blaugranes, que ja tenen el bitllet per a la final, s'enfronten a partir de 3:15 de la tarda al Montcada marroquí, un rival a priori molt inferior. Els de Carlos Ortega tenen ja la presència assegurada a la final de la competició, que disputaran aquest dijous contra el Veszprém hongarès, que dirigeix l'ex-blaugrana Xavi Pasqual Pasqui.
0: D'altra banda, per cert, demà el Freaking Granollers comença el seu camí europeu.
1: Els vallesans visitaran la pista d'un dels candidats al títol, el Flensburg alemany, demà en la primera jornada de la European League, segona competició continental.
0: En futbol sala, 4 jugadors del Barça i 2 del CatGas Energia, la convocatòria de la selecció espanyola.
1: Didac Plana, Antonio Pérez, Eric Martel i Adolfo Fernández, del conjunt blaugrana, i Pau López i Marc Tolrà, del colomenc, formen part de la llista de 30 jugadors pel partit de classificació per al Mundial de 2028, que disputarà el combinat estatal el dimarts 20 d'octubre contra Finlàndia.
0: En waterpolo, tot preparat perquè demà el Barceloneta busqui la seva segona Supercopa d'Europa masculina.
1: El conjunt mariner, vigent campió de la Champions, rep demà el Marsella, campió

0: Codony.
1: El vigent campió d'hoquei Lliga incorpora el porter que arriba procedent del Voltregà, on ja ha jugat les tres últimes temporades.
2: I parlem també d'un últim apunt, en aquest cas de motor, perquè Maverick Viñales reapareixerà aquest cap de setmana al Gran Premi del Japó de MotoGP.
1: El pilot de Roses tornarà a competir després d'un llarg període de baixa per complicacions a la lesió d'espatlla que es va operar a principis d'any. Viñales no competia des de juliol al Gran Premi d'Alemanya i des d'aleshores l'ha substituït el granollerí Pol Espargaró.

0: Dimarts 29 de setembre, 8 minuts gairebé, passen de 2:45. Comencem parlant de futbol. Avui torna a jugar la selecció espanyola masculina amb 7 catalans i 6 jugadors del Barça a la convocatòria, després que el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, hagi tornat a quedar fora de la convocatòria, sigui un dels descartats. El combinat estatal, que ve d'estrenar-se a la Nations League dissabte passat amb una victòria a Wembley contra Anglaterra, rep avui a Sevilla el Sánchez Pizjuán, a Croàcia, on també ja serà el porter blaugrana Dominic Livakovic. Per al duel d'avui, Luis de la Fuente ja va assegurar que hi hauria algun canvi a l'11, tenint en compte que encara s'hauran de jugar després del d'avui 2 partits més en els pròxims dies.
1: Nosotros lo que intentamos siempre es tener un equipo equilibrado. Obviamente, en este formato, con un viaje que llegamos ayer, de muchas horas de viaje, un entrenamiento y jugar el partido hoy otra vez con otro viaje, pues es razonable que habrá algunos cambios. Por refrescar un poco el equipo, por no solo refrescarlo, que sí, pero que además porque es que tenemos 26 jugadores que cualquiera podría jugar desde el principio o en cualquier momento del partido. Y mañana entendemos que habrá que dar un poquito de energía, sobre todo en algunas demarcaciones, pensando en que dentro de 4 días otra vez tenemos otro partido. Pero vamos, si los jugadores están todos en perfectas condiciones, todos podrían jugar.
0: Luis de la Fuente, que també va explicar ahir la situació d'Eric García, que va notar molèsties al genoll en l'escalfament contra Anglaterra, i des de la selecció es va decidir no forçar que tornés cap a Barcelona per recuperar-se, tot i que el tècnic reconeixia que si hagués estat una fase final s'hagués quedat. Avui és probable que tingui minuts un altre blaugrana, Fermín, que no va jugar contra Anglaterra i que torna a la convocatòria de la selecció després de perdre, recordem, el Mundial per una inoportuna lesió. En parlava Luis de la Fuente.
1: Fermín está en un estado de forma también fantástico, pero como lo está Dani Olmo, lo está a muchos de otros compañeros. Además, en esas demarcaciones, Fermín también tiene, es un futbolista polivalente que puede jugar en cualquier posición de la media punta, incluso un poquito más atrasado, ¿no? Y nos da precisamente eso, energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiere decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
0: Aquest vespre a Sevilla, sense Eric i, com dèiem, també sense el davanter Perico Roberto, que encara no podrà debutar amb l'Espluta perquè és un dels descartats, a jugar aquest a Espanya, Croàcia, 8:45. A la mateixa hora es disputarà del mateix grup el República Txeca Anglaterra. Dissabte, la selecció espanyola jugarà contra la Txeca a Oviedo i tancarà aquesta primera aturada de nou contra Croàcia, dimarts 6 d'octubre a Split. Més futbol pel que fa als clubs. Aprofitem per fer un repàs amb més calma de l'actualitat d'alguns equips de casa nostra després del cap de setmana. Comencem per la segona federació masculina i d'un Manresa que, després d'arrencar amb dues victòries, ha encadenat dues derrotes consecutives i es troba, per tant, a mitja taula a la classificació. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: Els blanquivermells han sumat dues victòries i dues derrotes en les primeres quatre jornades de campionat. L'equip ha deixat escapar punts per errades no forçades que es paguen cares a segona federació, però el joc de l'equip és dominador i alegre, un símptoma que fa pensar que l'equip ha de tornar a sumar punts aviat. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa.
3: Sí, per suposat. Vam començar guanyant dos partits, els dos primers, ara hem perdut els dos següents, tenim 6-12, penso que és un número que dintre de lo dolent no està malament. Ara continuar treballant dur, pensant en Reus, serà un partit complicadíssim, i a intentar aconseguir punts que a final de temporada aconseguir l'objectiu.
2: Diumenge, el Centre d'Esports Manresa visitarà el Reus a les 5 de la tarda en un duel entre dos equips a la part mitja de la classificació. Serà el primer rival català de la temporada pels vegencs després d'enfrontar-se únicament a riojans i navarresos.
0: Gràcies, Jordi. A la tercera federació masculina ja s'han jugat quatre jornades en què s'han demostrat la gran igualtat que d'aquest grup 5, el grup català, amb la Muntanyesa líder amb 9 punts, la Fundació Granada, Badalona, l'Hospitalet i el Vilanova, que és segon a només un punt de la Monta i encara sense perdre en places

0: de play-off. Canal Blau, Xavi Fernández Llurba.
1: Quatre jornades encara invictes amb una mitjana anglesa. Això sí, a la inversa, dos empats a casa i dues victòries a fora, i segons en solitari, darrere d'una muntanyesa que va deixar escapar els primers punts del curs, però encara comanda el grup. El Club de Futbol Vilanova ha arrencat bé la Lliga i la victòria al camp de la Pobla Mafumet ha ratificat les bones sensacions que l'equip havia transmès i que l'havien permès sumar les tres jornades anteriors, malgrat alguns contratemps, com les expulsions que en dues d'aquestes tres jornades havien fet jugar els de Conrad García gairebé mig partit en inferioritat numèrica. A la Pobla, l'equip garrafenc va oferir a més algunes variants tàctiques interessants que multipliquen les opcions d'un equip que s'està mostrant sòlid i al qual només li havia faltat una mica de gol, sobretot dels davanters que fins aquesta darrera jornada encara no s'havien estrenat. Tots els gols els havien marcat defenses. Marroquet i Josep Senyer de penal van avançar dues vegades al Vilanova. La Pobla va equilibrar totes dues, Nico Aguzzi també de penal i Albert Carol, però immediatament després del 2-2, una gran cavalcada d'Armand Vallès va significar el 2-3 final. Partidàs en general dels blaus i gran moment de moltes de les cares noves de l'equip, que recordem, a part del tècnic, és gairebé el 90% de la plantilla. Un d'ells, un Hugo García, que va estar imperial al mig del camp, que va brillar equilibrant l'equip, aportant criteri i múscul defensiu, i que reconeix que l'equip està bé i que encara pot estar millor.
2: Bueno, estem en molt bona dinàmica, no hem perdut cap partit encara en Lliga, estem en confiança, tant en sortir de pilota, defensivament, penso que l'equip cada cop va més i tenim molt marge de millora, i llavors el que busquem és perfeccionar tots els àmbits i arribar a posar el 100% de lo que som com a plantilla.
1: La propera jornada el Vilanova rep a l'Alumnes Obrers al Sant Juan Atlético Moncada, un altre equip que ha arrencat amb força, malgrat ser recent ascendit. Du dues victòries, 6 punts en 4 partits.
0: Gràcies, Xavi. A la part baixa trobem, per exemple, l'Atlètic Lleida, Tona i també el Vilassar de Mar, que ocupen circumstancialment, això sí, encara de zona de descens. A mitja d'hora, després d'haver sumat 6 punts, hi ha l'Escala, que ve de guanyar diumenge al Martinenc. Ràdio L'Escala, Ivan García.
3: L'Escala ha agafat aire després de la remuntada agònica contra el Martinenc, que aterrava el Nou Miramar imbatut. El 3-2 ha donat confiança a l'equip, que ha tancat la quarta jornada a la vuitena posició amb 6 punts. David Gurillo, entrenador.
4: La setmana passada ni érem una merda ni ara som els millors de la categoria, vull dir, ni molt menys, tot just hem de començar, hem d'anar sumant punts, sabem que hem de fer els nostres 5-6 punts cada mes, si fem aquesta mitjana de punts estarem tranquils tot l'any, perquè és el que diu l'estadística, no? Fer aquests 5-6 punts i estar tranquils.
3: Joel Arimany, el dorsal 9 de l'Escala, ja porta 3 gols en 4 partits, com Antoni Paredes del Cornellà, Toni Cau del Tona, Francisco Cunha del Martinenc i Nicolás Alberto de la Pobla de Mafumet. Dels 3 gols, l'Escalenc n'ha fet 2 de penal.
5: 3 golets, al final doncs molt feliç, és la meva feina, és el que em toca, estic podent ajudar l'equip amb gols, donant punts i doncs, enormement feliç de l'inici de Lliga. Sí, al final 3, 2 de penal, bueno, també s'han de fer, al final tots compten, tots són importants i com el d'avui, no, que era el de fer la victòria, doncs molt important i doncs, molt feliç d'haver-lo pogut transformar i d'haver pogut ajudar l'equip.
3: Després de les victòries contra l'Europa B i Martinenc i les derrotes contra la Fundació Esportiva Grama i Cerdanyola, els de David Gurillo es preparen per visitar el líder de la categoria, la muntanyesa.
0: Gràcies, Ivan. I anem cap a la Lliga Elite, on que de moment s'han disputat dues jornades i només tres equips han sumat els 6 punts, Horta, Viladecans i Manlleu, que de moment és el líder. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
6: La S Manlleu es va imposar per 1-3 al filial del Centre d'Esports Sabadell. Els quadribarrats es van fer amb el control del partit. Guillem Ferrés va anotar el 0-1 i Charlie va ser un cop més el millor jugador del Manlleu en aturar un penal a Unai Gallego i sumar ja dos penals consecutius aturats. La segona meitat, els manlleuencs van deixar el partit sentenciat amb el gol de Coll, que va aprofitar una falta ben llançada per Piusquer per rematar de cap i anotar el 0-2. El Sabadell va anar a l'ofensiva per capgirar el partit, però es va topar amb un equip que va controlar el joc fins al final. En la recta final del maig, una gran jugada col·lectiva va servir perquè Albert López anotés el 0-3 i Joel Montero va fer el gol de l'honor dels sabadellencs. L'entrenador de l'AS Manlleu, Marc Prat, va explicar que la idea era fer-los mal amb les transicions i que van tenir la fortuna de ser efectius de cara a porteria per poder tenir el partit controlat.
7: Bueno, doncs nosaltres teníem molt clar el pla de partit que havíem de fer per treure els 3 punts de Sabadell. Sabíem que era un equip que tenia moltíssima qualitat i sabíem que nosaltres doncs, havíem d'estar en moments més arreplegats, no deixem pas perquè poguessin córrer, perquè en molts moments quan quedes allà amb zona 2 no posava molt bé l'esquena. I al final teníem molt clar que amb les transicions no els podíem fer mal, perquè era un equip que defensava molt endavant i nosaltres, si arriscàvem el pilot de dintre, podíem tenir tardos que haguessin posat en molts més problemes del que hem tingut.
6: El Manlleu se situa líder de la Lliga Elit amb 6 punts i 2 victòries en 2 partits, fet que el col·loca a la part alta de la taula classificatòria. La pròxima jornada, els de Prat rebran al Municipal la Unió Esportiva Rubí, una prova més per demostrar si els del Ter poden aguantar el liderat de la competició catalana.
0: Gràcies, Arnau. En canvi, un altre equip usonenc, el Vic, que en principi ha de lluitar per ser a la part alta i tornar a pujar a tercera, ha arrencat amb 2 derrotes i és cuer. Ràdio Vic, Pep Portet.
8: La Unió Esportiva Vic no ha tingut l'inici de temporada esperat en el retorn a la Lliga Elit i després de 2 jornades encara no ha puntuat. Derrota per 3-2 en el derbi a Manlleu en l'estrena de la temporada i derrota per 0-1 a casa davant l'Horta. Nil Garrido, un dels puntals de l'equip, analitza la situació.
9: Està sent l'inici de Lliga que segurament esperàvem o que ens hagués agradat, però bueno, tranquil·litat. Portem 2 jornades, és una lliga nova per nosaltres, per molts jugadors, i com s'està demostrant, pues, no serà gens fàcil. Està clar que volem proposar amb la pilota, però ens hem de fer forts a les 2 àrees, tant defensivament com ofensivament. El nostre objectiu és estar a dalt i lluitar per tot el que pugui venir.
8: L'equip entrenat per Ramon Carrascal confia a redreçar el rumb i demostrar que ha de ser un clar candidat a l'ascens.

0: En bàsquet, avui torna a jugar el Barça en la segona jornada d'Eurolliga, una setmana amb triple compromís per a l'equip de Sekulić. Els blaugranes, que venen de sumar dues victòries consecutives a casa en la primera jornada de Lliga CB i d'Eurolliga, tenen un repte important avui a la pista del Dubai de Xavi Pascual. De fet, es dona la curiositat en aquesta segona jornada d'Eurolliga que s'enfronten dos equips que aquest estiu han intercanviat entrenadors. Xavi Pascual entrenava el curs passat al Barça i Sekulić al Dubai. En parlava la blaugrana Alexander Sekulić.
1: It's an interesting situation. Xavi...
2: És una situació interessant. El Xavi va ser entrenador del Barça i jo vaig ser entrenador del Dubai. Per tant, hem intercanviat els rols. Tots dos coneixem els equips, els jugadors. Potser jo en sé una mica més que ell, perquè nosaltres hem fet molts canvis. Però a la vegada, per mi, serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té experiència, té molt de talent des de la temporada passada. És un equip millorat, tant amb els jugadors com amb l'entrenador, així que serà un gran repte enfrontar-s'hi. Serà una batalla de tàctica i, a més, l'energia serà un part molt important del partit.
1: The tactical battle and also energy is going to be a very important part of the game.
0: El Dubai, que ve de guanyar la primera jornada la setmana passada al Real Madrid, d'un punt. El Barça va superar, recordem, l'Efes d'Istanbul al Palau. Escoltem l'Alexander Sekulić sobre el rival d'avui, aquest Dubai.
1: There's a lot of new things, for sure.
2: Hi ha moltes coses noves, sens dubte. Un nou entrenador aporta coses noves, idees noves, una nova filosofia. Li agrada ser molt tàctic i li agrada adaptar-se a les qualitats dels jugadors. I està intentant treure el màxim rendiment dels jugadors que té. I això és el més important. Una cosa a destacar, crec que creixen partit a partit, juguen molt millor. Ho han demostrat amb la victòria contra el Madrid. Per tant, hi haurà moltes coses amb què anar amb compte, especialment pel que hem vist fins ara.
0: Avui a les 6 de la tarda aquest Dubai-Barça, divendres tercera jornada d'Euroliga per al conjunt blaugrana, que visitarà la pista del Besiktas turc abans de viatjar cap a Múrcia per jugar el tercer partit consecutiu fora de casa aquesta setmana, diumenge a la tarda, a la segona jornada de CB. I parlant d'Euroliga, demà l'Espart Girona afronta un dels partits més importants de la temporada, l'eliminatòria a partit únic prèvia per disputar l'Euroliga femenina. En aquest cas, demà evidentment en farem una prèvia més extensa, però ahir ja van compareixer en roda de premsa l'escorta nord-americana Madison Conner, una de les nouvingudes a aquest curs, i l'entrenador Roberto Iñi, que reconeixia que per la importància del repte aquest arribava massa d'hora.
3: Creo que es un partido que nos llega en un momento pronto, como a muchos equipos, y que tenemos que tener la unión y la fuerza y la energía para sacarlo, independiente del momento que estemos. No es tan importante. Luego ya os daré, si Dios quiere, y lo sacamos, y si hacemos el trabajo correcto y lo sacamos, ya os pegaré todo el día la vara de que el equipo va a tener todavía momentos de arriba y abajo, que haremos las cagadas que tengamos que hacer seguramente, y que seguramente va a ser un inicio de temporada, un principio de menos a más.
0: I Madison Conner parlava en aquest sentit de com s'està sentint a Girona des de la seva arribada i de la importància del partit de demà.
4: I feel really good. I mean, I feel like overall from basketball.
5: Tinc molt bones sensacions. Sembla que en general, des del bàsquet fins a fora de la pista, tot ha anat molt fluid fins ara. Tothom és molt professional. L'equip és aquí per treballar, aquí per guanyar, i crec que està molt bé. Tothom competeix en els entrenaments i en els partits de pretemporada, i crec que totes només intentem millorar. Sabem que és un partit molt important. El tenim marcat des que vaig arribar aquí a l'agost. Sabíem que s'apropava. I simplement crec que l'equip està a punt de donar-ho tot. Serà un gran repte i és un partit gran i hem de guanyar-lo. Així que crec que hi anem sabent que serà un partit molt disputat, que no serà fàcil, i per tant estem preparades per tot el que vingui.
0: Demà a partir d'un quart de nou del vespre Fontejau jugarà aquest Espart Girona Conut, que les gironines han de guanyar si volen tornar a jugar aquest curs a la màxima competició continental. L'únic, per cert, que ha comunicat les capitanes de l'equip, que seran Caral Casas, Ainhoa López i Laura Quevedo, capitania conjunta. I encara en bàsquet, un últim apunt, aquest cap de setmana s'han tancat algunes lligues catalanes, com per exemple la de tercera FEB, amb triomf, ho dèiem ahir, de l'Espanyol Cornellà contra el Club Bàsquet Valls a la final, una fase final disputada a Mollerussa. Ràdio Ponent Mollerussa, Miriam González.
6: La jornada final ha deixat dos nous campions. En categoria masculina, el Cornellà s'ha imposat al Valls per 71-62, i en femenina, el Manresa ha superat el Tarragona per 63-69. Les dues finals han convertit Mollerussa en un punt de trobada del bàsquet català durant tot el cap de setmana. En parla l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
7: Mollerussa, doncs un cap de setmana intens que començava aquest dissabte i diumenge amb les semifinals i les finals, i que vam rematar amb un dilluns fantàstic on vam poder collir també els premis Més Bàsquet, que es feia a través també d'un programa de la xarxa televisió arreu de Catalunya.
6: Una activitat que s'emmarca en el programa de Mollerussa, Ciutat del Bàsquet Català 2026, i que ha estat possible gràcies a la Federació Catalana de Bàsquet, el Club de Bàsquet Mollerussa i l'Ajuntament.

0: I abans d'acabar en vol, en una estona, 2:45, aquí mitja hora mal comptada, torna a jugar el Barça, partit intrascendent del Mundial de Clubs contra el Montada marroquí, un equip a priori molt inferior, en qualsevol cas l'equip de Carlos Ortega, que ja té assegurada la plaça a la final d'aquest Mundial de Clubs, que reeditarà l'any passat, contra el Vespre hongarès, dirigit per Xavi Pasqual, Pasqui, també amb més ex-brona, serà aquest dijous 1 d'octubre, també a Egipte, i també, com dèiem, aquesta final amb waterpolo. Demà mateix l'Atlètic Barceloneta, vigent campió de la Champions masculina, jugarà la Supercopa d'Europa contra el Marsella, campió de l'Eurocup, i ho farà a casa, a la piscina de Sant Sebastià de la capital catalana. Ahir vam tenir Emilia Dei i vam poder escoltar, per exemple, el boi del conjunt mariner Roger Taüll, en declaracions a BTV.
1: La mateixa il·lusió que la primera vegada, i sobretot tens més aquesta energia i aquesta confiança als companys per poder guanyar el títol.
2: Amb moltes ganes, no? Crec que no hem de baixar, no ens hem de relaxar després de guanyar Champions. Al final hem de continuar creixent com a equip, i aquesta és una altra oportunitat per créixer, per aconseguir un títol igual d'important que tots els altres, i al final l'afrontem, pues, això, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i per preparar-ho al 100%.
0: Demà a 7:45, evidentment, també en parlarem, aquesta final de la Supercopa masculina d'Europa entre Barceloneta i Marsella. Avui mateix es juga un partit pendent de la tercera jornada de Lliga, a la divisió nord masculina, entre Sabadell i Sant Andreu, a Can Llong, a 8:45. I acabem amb tenis taula per parlar del projecte del Ser l'Escala, que després dels descens vol tornar quan abans a la superdivisió masculina. Ràdio l'Escala, Ivan García.
3: El club tenis taula Ser l'Escala és un dels clars favorits per guanyar el títol de divisió d'honor. La meitat dels jugadors, Iker González, Nicolás Galvano i Arnau Pons, han jugat a la superdivisió. Són declaracions d'Iker González.
4: Fem un equip per estar tranquils. Segurament algun partit se'ns complicarà i poder algun partit perdrem, però sempre jo crec que en la majoria de partits serem els favorits.
3: L'Esparregarí Eric Cintas confessa que aquest projecte de l'Escala és el més ambiciós amb el qual ha estat.
5: El més potent, sens dubte. Amb els altres que he estat, doncs estàvem justos per mantenir-nos sempre, i aquest, el projecte, pues, era molt bo, i si tot va bé, pues, o millor intentar pujar a la màxima categoria, i això era un repte molt, molt gran per mi.
3: L'argentí Nicolás Galvano ha fitxat per l'Escala perquè el seu equip de súper, el Visit Pontevedra, ha renunciat per motius econòmics.
6: No podemos negar que evidentemente están habiendo problemas económicos en muchos equipos porque se han retirado varios equipos. En el caso, en el mío, estuve 10 años allí y bueno, lamentablemente estamos teniendo problemas económicos en la liga. Pero bueno, aquí también es una oportunidad nueva para mí y vamos a intentar de hacer lo máximo aquí.
3: Segons les previsions, el Ser l'Escala no perdria cap partit aquesta temporada.
0: Gràcies, Ivan, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 del migdia per risc de tempestes fortes i d'inundacions. Els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins dels vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa d'aiguats que poden ser violents i que es desplacen ara cap al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
0: Els aiguats continuen desplaçant-se de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques gironines. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, doncs pendents d'aquestes tempestes que sobretot a hores d'ara s'aniran concentrant a la Selva, al Baix Montseny, a l'Alt Maresme i a la comarca del Baix Empordà. S'ha de dir que no tindran la torrencialitat que s'han produït en alguns municipis del Penedès, del Llobregat, dels Vallesos, però en qualsevol cas plourà amb ganes. També s'ha d'advertir d'alguna tempesta més local que apareixerà per les muntanyes de Tarragona i al nord de Lleida, però això serà sobretot molt avançada la tarda. L'episodi més violent sembla que ja ha acabat.
0: Gràcies, Luismi. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Suma arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
4: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari.
0: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
4: Un alça que es torna a deixar sentir en la inflació. El mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
4: Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill. Apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho reclama la cap de projectes, Helena Cintes.
5: Tenir dades d'absentisme és fonamental per poder desenvolupar una política veritable contra l'absentisme escolar a Catalunya. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
4: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet. Joan Barberà.
6: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara al Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'episodi de pluges torrencials que escombra a Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplaça ara cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i també al sud de Girona. Les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han atès prop de 400 serveis, amb algun salvament puntual de persones arrossegades amb els seus vehicles, tot i que no s'han de lamentar víctimes de moment. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
7: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
0: La comarca de l'Alt Penedès ha estat una de les més afectades per aquest episodi de pluges al matí, amb més de 100 litres per metre quadrat en diversos municipis. Repassem com ha evolucionat aquest temporal a la comarca. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
8: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida dels Monjos, l'Ajuntament ha activat el pla d'emergència municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SOS al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
0: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, per exemple, Sant Vicenç dels Horts, on baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles també atrapats. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tots els accessos al riu. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
9: La majoria de punts inundats ja han reobert, però continua tallat el carrer Molins, que creua la riera de Cervelló i connecta amb la Cimentera. Allà cal retirar una furgoneta que hi ha quedat atrapada. Ara se segueix amb atenció l'augment del cabal del Llobregat, que ha pujat molt i se situa en franja vermella, amb prop de 900 metres cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virginia Amposta.
10: Un palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque hay que sacarlo con bomba.
9: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
0: I com us dèiem, les tempestes es van movent ara cap al nord. En concret, s'estan dirigint al Vallès i al Maresme i les pròximes hores les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia de nou, Luismi.
3: Hola, bon dia de nou. Doncs sí, pendents encara d'aquesta meteo, per bé que l'episodi més torrencial sembla que ja el donem per conclòs. Això sí, encara plou amb moltes ganes en alguns indrets del país. Serà immediatament la propera mitja hora, una hora, entre el Baix Montseny, per tant, tot el que seria la conca de la Tordera, també a l'Alt Maresme, compta amb les rieres que van aproximadament d'Argentona cap al nord, també cap a la selva, al Gironès, sud del Gironès especialment, de la ciutat de Girona cap al sud, a la comarca del Baix Empordà. Aquí és on esperem que plogui més. De fet, ho està fent a hores d'ara amb moltes ganes, però ja no amb la virulència amb la qual ja ha descarregat el Penedès, el Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Anoia, en alguns racons fins i tot de l'Alt Camp o de la conca de Barberà. Registres a les últimes hores de 120 litres per metre quadrat a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès. N'han caigut 101 als hostalets de Pierola. Han caigut 111 al barri de Can Rectoret de Barcelona capital, això a Collserola. Gairebé 90 litres per metre quadrat en el cas de Sant Cugat del Vallès. Hi ha hagut una pujada molt sobtada de la riera de Rubí, del Llobregat, de la riera de Sant Cugat, del Besòs. Per tant, precaucem aquestes pluges. Ja diem, es van desplaçant cap a Girona i igualment s'han de produir algunes tempestes aquestes immediates hores a les muntanyes tarragonines, sobretot a l'Ebre, i també al nord de Lleida. Compte perquè en el cas dels Pallars o cap a la Noguera tindrem alguna pedregada aquesta tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'altre punt calent informatiu del dia passa per Madrid, en concret pel Consell de Ministres, perquè ha aprovat dos decrets per l'habitatge. És l'acord al qual han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació que ha durat fins a l'últim minut, que ha comportat, de fet, l'inici amb una hora de retard del Consell per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis, conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà, ja està confirmat, aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que ha començat fa pocs minuts, la roda de premsa posterior, i que està seguint la Carina Bellbé. Carina, bon dia, com va?
11: Bon dia, sí, aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. El segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem en directe Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquest acord.
12: Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además, vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados, con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
11: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran, recordem, del desallotjament ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat tota aquesta aprovació de la normativa.
13: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: És la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, en una primera reacció a aquesta aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del Consell de Ministres fa pocs minuts des de Barcelona. I tenim encara més reaccions, la del govern de la Generalitat, per exemple, que demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
4: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
14: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi amb algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
4: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets o consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
0: Més reaccions que ens arriben des de Catalunya. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que aquest decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret.
4: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
15: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, això malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
4: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
16: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí, després de pràcticament dues hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
17: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagava tot l'alquiler pidiendo a gente o amigos o lo que sea, es que no podía, No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
16: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
0: És un quart de tres. El Consell de Ministres també ha aprovat avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caduca demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Maite Polo, bon dia.
18: De moment, el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Hagesen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. Hagesen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, ja que el mes de setembre s'ha disparat fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada, impulsada pel preu dels carburants.
4: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
0: La crisi de l'habitatge planarà de ben segur en el debat de política general que arrenca aquesta tarda al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debatran amb el president i dijous es votaran les propostes que s'hagin fet. Mont Carvajal.
19: La crisi de l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Educació, que pretén repensar el sistema educatiu de dalt a baix i més enllà de legislatura, seran dos dels eixos del discurs del president. En habitatge s'està pendent d'aprovar la llei contra la compra especulativa que el Consell de Garanties Estatutàries va frenar. Pel que fa a l'oposició, enfocaran les crítiques cap a la consellera d'Educació, Esther Niubó, per les proves PISA, que només el president dona per tancada, i cap a la d'Interior, Núria Parlon, per les infiltracions en una assemblea de docents. El debat és l'estrena oficial del curs polític, que enguany presenta novetats importants, com l'aplicació de la llei d'amnistia, que permetrà el retorn de Carles Puigdemont, i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui concórrer a les eleccions. Al maig, per cert, n'hi haurà de municipals, i durant l'any, també les espanyoles.
1: Notícies en xarxa.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat d'absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja al món local. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat, perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
5: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
20: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
21: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
20: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest matí l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua a 8 municipis durant els pròxims 25 anys. Una decisió que arriba després d'un llarg procés de licitació i que ha generat discrepàncies entre les administracions i diferents entitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
2: La concessió afecta municipis com Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei o Ripollet i és per un període de 25 anys. Aigües Vida qüestiona que s'hagi tirat endavant la licitació i recorda que un informe de l'AMB del 2022 apuntava que la gestió pública era l'opció més adequada, sostenible i eficient. Així ho denunciava Dante Masquio, portaveu d'Aigües Vida.
6: L'AMB mai ha fet públic aquest informe i el govern socialista el que ha fet és deixar-lo amagat en un calaix. I per tant, nosaltres avui publiquem aquest informe perquè sigui accessible per a tota la ciutadania i la premsa i perquè puguem comprovar que el model públic és el més eficient.
2: La plataforma reclama que es reconsideri el model i alerta que la concessió podria acabar als tribunals. També s'hi ha mostrat contrari al conseller delegat d'Acció Climàtica, que ha advertit que un eventual procés judicial podria allargar la transició. En cas que la licitació quedi suspesa, el concessionari tampoc podria executar el servei. Per això, les veus contràries demanen aturar l'adjudicació en un context en què consideren que l'aigua és un recurs estratègic il·limitat.
0: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de Castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
22: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
23: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de Castells.
22: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de Castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
0: I encara més cites culturals. Aquest matí ha obert portes la 44a edició de la Fira Líber, al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El Saló Professional del Llibre reuneix 250 expositors de 19 països i preveu rebre uns 9.000 professionals. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
24: Es preveu l'assistència d'uns 9.000 professionals, prop del 40% internacionals, amb l'objectiu de facilitar nous negocis i d'obrir més portes perquè els llibres en espanyol arribin a nous lectors i mercats. Aquesta edició de l'Iber se celebra en un moment de fortalesa pel sector editorial espanyol. El 2025, la indústria va assolir una facturació de més de 3.000 milions d'euros, un 3% més que l'any anterior. La intel·ligència artificial també entra en escena a l'Iber. Manuel González és el president d'aquest saló.
25: Una vez que ya está aquí y las aplicaciones, lógicamente, son inmensas, el hecho de que pueda influir en la creación editorial, la trazabilidad de los contenidos es lo que nos preocupa, que se regule tanto a nivel europeo como a nivel nacional para que los derechos de las personas, los derechos de autor y de los editores se respeten.
24: Un dels grans objectius d'aquesta edició serà reforçar la dimensió internacional del negoci editorial. L'Iber compta amb representacions institucionals a diferents territoris i expositors internacionals.
0: I no deixem el medi editorial perquè el Premi Planeta ja escalfa motors. Una mica més de dues setmanes abans de la nit, on es coneixerà el guanyador del Premi Literari Millor Dotat de les Lletres en Castellà, avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
4: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta, una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400.
0: I ara sí, és moment per la informació esportiva. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
3: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. Un partit a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
7: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit, i segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
3: En handbol, aquest migdia el Barça juga el darrer partit de la fase de grups del Mundial de Clubs contra el Montada marroquí. En tenis de taula, el Ser l'Escala, després de baixar de la superdivisió masculina, ja pensa en aquesta nova temporada plena de reptes. Ràdio L'Escala, Ivan Garcia.
8: El club tenis taula Ser l'Escala és un dels clars favorits per guanyar el títol de Divisió d'Honor. La meitat dels jugadors, Iker González, Nicolás Galvano i Arnau Pons, han jugat a la superdivisió. Són declaracions d'Iker González.
9: Fem un equip per estar tranquils. Segurament algun partit se'ns complicarà i poder algun partit perdrem, però sempre jo crec que la majoria de partits serem els favorits.
8: L'esparreguerí Eric Cintas confessa que aquest projecte de l'Escala és el més ambiciós amb el qual ha estat.
10: El més potent, sens dubte. Ara, amb els altres que he estat, doncs, estàvem justos per mantenir-nos sempre, i aquest, el projecte, pues, era molt bo, i si tot va bé, pues, el millor intentar pujar a la màxima categoria, i això era un repte molt, molt gran per mi.
8: Segons les previsions, el Ser l'Escala no perdria cap partit aquesta temporada.
3: En futbol, la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 2:15 de la nit a Sevilla i contra Croàcia, i el blaugrana Fermín López podria ser titular.
12: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
3: Són les declaracions del seleccionador espanyol Luis de la Fuente, i setmana important per al Barça femení. Demà juguen Lliga de Campions, juguen Champions contra la Roma, i diumenge reben el Real Madrid a l'Spotify Camp Nou.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: L'oli d'oliva. Un dels distintius de la cuina mediterrània és l'ús de l'oli d'oliva verge extra, tant per cuinar com per condimentar, com per aportar greixos saludables a la dieta. L'oli d'oliva es produeix a partir del fruit de l'olivera i és un aliment altament energètic, compost per greixos saludables monoinsaturats que es relacionen amb la prevenció de certes malalties i aporten molts beneficis a l'organisme. El tipus verge o verge extra s'obtenen exclusivament per processos mecànics. Al fer l'extracció a partir de les olives pressionades en fred, conserven les vitamines i antioxidants de l'oliva, els polifenols i la vitamina E. El verge extra és de qualitat superior al verge, però a nivell nutricional són molt similars. El d'oliva és l'oli més recomanat per a cuinar, perquè és un dels més estables a altes temperatures. En canvi, els de llavors, rics en àcids grassos poliinsaturats, quan s'escalfen poden formar substàncies tòxiques per a la salut. Per aquest motiu, si es volen utilitzar olis de girassol, lli o sèsam, a més d'escollir la versió no refinada, el seu consum es recomana exclusivament en cru. Per tant, si voleu evitar substituir l'oli d'oliva de les vostres cuines, el més recomanable és, en cas de fer-ne un abús, reduir el seu consum a les quantitats recomanades, unes 4-6 cullerades soperes al dia. Utilitzar tècniques de cocció saludables, com la planxa, el forn, el vapor o la papillot, que requereixen molt menys quantitats que les fritures. I comprar garrafes en comptes d'envasos petits, a poder ser de productors locals o de proximitat. L'oli més saludable i pròxim és el d'oliva i segueix sent el més recomanable a totes les edats, tant per cuinar com per amanir. Si en fas un bon ús i conservació, tampoc en gastaràs tant i és molt millor que prescindeixis d'altres aliments cars que d'aquesta meravella característica de la dieta mediterrània.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nou episodi de pluges torrencials a Catalunya que està escombrant el territori de sud a nord des de primera hora del matí. Protecció Civil ha enviat un avís d'alerta als mòbils del Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès a les 10, demanant no sortir al carrer fins a la 1 per risc de tempestes fortes i d'inundacions. De fet, els bombers han atès 400 avisos i el 112 ha rebut més de 600 trucades les últimes hores, les més greus per gent arrossegada per l'aigua dins de vehicles. Des del Servei Meteorològic, Santi Segalà avisa de nous aiguats que poden ser violents i que es desplacen cap al Vallès i al Maresme.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. Encara mantenim algunes comarques, sobretot del litoral i perlitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
0: Els aiguats es van desplaçant de sud a nord i a la tarda afectaran les comarques de Girona. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, Marta. Doncs un temps molt regirat, com no cal dir-ho, i de fet, a hores d'ara, tempestes que ja estan perdent una mica d'intensitat, però encara són extenses, sobretot en aquest cas a les comarques de Girona. S'ha d'advertir que nous ruixats s'estan formant, per exemple, al prelitoral barceloní, també a les muntanyes de Tarragona o al nord de Lleida. Ens ha quedat una atmosfera molt carregada i, per tant, les immediates hores encara tindrem algun xàfec intens on ja ha plogut tant, però d'una forma més local. Ja diem, les pluges més importants es situen a les comarques de Girona, però han de ser menys torrencials que fins ara.
0: De seguida ampliem la previsió del temps. És dimarts 29 de setembre de 2026 i tenim més titulars. PSOE i Sumar arriben a un acord en matèria d'habitatge. Sònia Kerr.
4: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Un amb les mesures que exigeix l'esquerra i un altre amb demandes que tenen més consens. El Congrés el debatrà divendres en un ple extraordinari. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
5: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de las de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
0: El Consell de Ministres també aprova un tercer paquet per contenir els preus del combustible.
4: Una alça que es torna a deixar sentir en la inflació. Al mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe.
4: Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que apunta que el sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat que permetria preveure casos d'abandonament escolar.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
4: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Els esports, Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet. Joan Barberà.
6: En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit a les 6 de la tarda.
0: El control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Les pluges torrencials que escombren Catalunya de sud a nord des de primera hora del matí es desplacen a aquesta hora cap a les comarques del prelitoral i litoral de Barcelona i del sud de Girona. A les properes hores encara es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat en el llindar màxim, és a dir, el 5. A aquesta hora el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer prop de 400 serveis amb algun salvament puntual de persones arrossegades dins dels seus vehicles. Això sí, no s'han de lamentar víctimes. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La tempesta ha afectat amb força nuclis com el de Canaletes, a l'Alt Penedès, que ha registrat 94 litres per metre quadrat només en 3 hores. Posteriorment s'ha desplaçat cap a la ciutat de Barcelona. Els aiguats han provocat la suspensió de l'alta velocitat i de la mitjana distància de 9 a 11 del matí. A Rodalies, l'R2, 3, 4 i 8 circulen amb limitacions de velocitat i l'R6 s'ha hagut de tallar entre Masquefa i Piera per un despreniment. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha quedat tallada a l'altura de Montbau per inundació i també s'ha vist afectada la línia 5 del metro. L'aeroport del Prat ha registrat retards i algunes cancel·lacions. L'episodi es desplaça a hores d'ara cap al nord-est i, com ha explicat el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, cal continuar alerta.
2: Encara esperem que durant les pròximes 2-3 hores doncs encara es pugui superar el llindar d'intensitat torrencial. encara mantenim algunes comarques, sobretot de litoral i prelitoral central i sud de les comarques de Girona, amb color vermell, amb grau de perill 5, que això vol dir que es poden superar aquests 40 mil·límetres en 30 minuts amb certa probabilitat.
7: Durant tot el matí, el 112 ha rebut més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer 394 serveis, principalment per inundacions a la zona metropolitana sud. També han hagut d'intervenir per rescatar vehicles afectats per l'aigua. A Gavà, per exemple, l'actuació dels bombers ha permès recuperar un vehicle arrossegat amb dues persones a dins.
0: Com sentíem, la comarca de l'Alt Penedès és una de les més afectades per l'episodi de pluges, amb més de 100 litres per metre quadrat a diversos municipis. Repassem què ha passat en aquest episodi a la comarca amb Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
8: A Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha explicat que s'ha arribat als 123 litres per metre quadrat, una xifra històrica pel municipi. Tot i la forta tempesta, no s'han registrat incidències greus. A Santa Margarida i els Monjos, l'Ajuntament ha activat el Pla d'Emergència Municipal per desbordament del riu davant l'evolució de l'episodi de pluges. L'activació s'ha fet a instàncies de Protecció Civil de la Generalitat. Entre les 7 i les 8 del matí han caigut també prop de 100 litres a Torrelles de Foix. S'ha inundat tota la planta baixa de l'Escola Grau de Peguera i, per tant, s'han hagut de suspendre les activitats escolars. A les 10 del matí, Protecció Civil ha enviat un SOS al Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès, on es demanava no sortir a l'exterior ni circular durant 3 hores fins a la 1 del migdia. Això ha fet que molta gent no sortís al carrer a primera hora, tot i que després ha arribat fins i tot a sortir el sol al migdia i s'ha tranquil·litzat la població. També han caigut 100 litres a Sant Pere de Riudebitlles. Les pluges han provocat augments sobtats del nivell dels rius i rieres. I a Sant Sadurní d'Anoia, el riu Anoia ha superat aquest matí el llindar de perill, arribant als 92 metres cúbics per segon. La policia local ha fet seguiment dels passos i ponts, especialment a Can Mas de la Riera, on s'ha ordenat retirar els vehicles pròxims i s'han suspès totes les activitats previstes.
0: Matí complicat també en alguns punts del Baix Llobregat, a Sant Vicenç dels Horts, Baixos i alguns carrers han quedat inundats, deixant vehicles atrapats, a més a més. Ara el que preocupa és el cabal del Llobregat i per això s'han tancat tot.

0: cúbics per segon. L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha tancat tots els accessos a l'entorn del riu. I mentrestant continuen les tasques de neteja allà on hi ha entrat aigua, com el restaurant del Casal Cultural Virginia Amposta.
1: Un palmo de agua dentro del local, pues imagínate. Sí, el teatro está bonito. Ahí es más complicado porque hay que sacarlo con bomba.
0: I en un dels barris de muntanya de Sant Vicenç, a la Font de Llargarut, un dels camins resta pendent de retirar els sediments que hi han quedat.
2: Com us dèiem, les tempestes ara es van movent cap al nord, es dirigeixen al Vallès i al Maresme. Les pròximes hores, les comarques gironines seran les més afectades. Ampliem la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia de nou. Doncs a hores d'ara pendents d'aquestes tempestes que s'estan desplaçant cap a Girona, perdent pistonada, també s'ha de dir, però d'aquí a poca estona, d'aquí a mitja hora, una hora, fins a les 4 de la tarda aproximadament. La pluja serà intensa, per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, i és on més aigua s'hi recollirà de la demarcació gironina. També pendents d'algunes tempestes que s'estan formant a hores d'ara al Pla de Lleida, prop de Lleida capital, i també, per exemple, cap a l'interior de Tarragona. Però el gruix d'aquestes tempestes ha marxat, algunes en quedaran més cap a Girona, com dèiem, i al llarg de la tarda, al nord de Lleida, muntanyes del prelitoral, àrea metropolitana, però sobretot interior, tornaran a tenir alguna situació de tempesta intensa, però sempre molt més local, situació que ja demà, per exemple, Marta, serà molt més tranquil·la.
2: L'altre titular indiscutible del dia el trobem avui a Madrid, perquè s'han aprovat dos decrets per l'habitatge, finalment. És l'acord al qual han arribat el PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut. De fet, ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz. Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres. Un Consell de Ministres que està seguint la Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
4: Bon dia. Sí, el paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encara l'IVA als pisos turístics. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Un esforç del govern espanyol, diu la ministra d'Habitatge, amb què els grups de l'oposició s'hi poden sentir còmodes i confia en la generositat dels partits perquè aprovin aquest decret Mari Carmen. Escoltem Isabel Rodríguez.
5: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
4: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen. Recordem, arran del desallotjament, ara fa una setmana, d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació de tota aquesta normativa.
2: Gràcies, Carina. Tenim ja les primeres reaccions a aquesta aprovació del Consell de Ministres. El govern de la Generalitat demana que el Reial Decret incideixi en la regulació del lloguer i, per tant, protegeixi les lleis catalanes que ja s'han fet i que es volen fer.
6: La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que el decret hauria de fer de paraigües i donar seguretat jurídica a iniciatives que pren Catalunya i que de vegades són qüestionades pel Tribunal Constitucional perquè envaeixen competències.
7: És necessari a la resta d'Espanya i a Catalunya, com els deia, també ens és necessari que s'incideixi amb algunes regulacions, usos temporals, regulacions sobre els lloguers, que d'altra manera, doncs a Catalunya, amb les competències que tenim, ja hem avançat molt. De fet, som la comunitat autònoma que més ha avançat en l'àmbit d'habitatge, en recursos i en normativa.
6: Des d'Esquerra Republicana han mostrat escepticisme per l'aprovació dels dos decrets. Ho consideren un postureig que no resoldrà la frustració existent.
2: Més reaccions. Al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que és avui a Terrassa, ha augurat des d'allà que el decret d'habitatge no tindrà resultats. Considera que el govern no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un sol reial decret.
6: Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
8: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a esto.

0: asunto. Y usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
1: Doncs bé, el Consell de Ministres ha aprovat també avui un altre reial decret per tal de renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per tal de contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. Ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
2: De moment el que se sap és el que ha explicat la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Hagesen, a Dublín, Irlanda, on es reuneixen els i les ministres d'Energia de la Unió Europea. La titular ha anunciat que el Consell de Ministres aprova avui limitar l'augment de la tarifa d'últim recurs del gas al 15% i no al 45%, com s'havia apuntat. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19,55 euros. Hagesen ha explicat que són mesures fonamentals per protegir la ciutadania i les empreses davant l'increment dels preus dels carburants provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Un escut social que es manté davant de la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
3: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, la que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen ja en el món local. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
6: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
5: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
7: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
5: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
1: 3:15, ens situem ara a Girona. El 95% dels ciclistes no baixen de la bicicleta quan circulen dins del barri vell, tot i ser obligatori. Ho recull un estudi del RAC que per primer cop ha analitzat tant la mobilitat ciclista com en patinet a la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
8: Les 264 enquestes del RAC i les més de 2.000 observacions han detectat un baix compliment de la normativa de circulació també entre els usuaris de patinet. Només un 18% té assegurança i el 72% no ha registrat el vehicle a la DGT malgrat ser obligatori. Una altra de les dades és que un 40% dels ciclistes s'assalta el semàfor en vermell i, a més, el 22% no respecta el pas de vianants, un percentatge que també arriba al 58% al carril bici-bus. Lluc Salellas és l'alcalde de Girona.
9: La sensibilització i la sanció és que no tenim gaires eines més. Llavors, escolta, seguirem fent aquest tipus de coses. Segur que el RAC en sap més que jo. A vegades el que necessita és anar fent i jo crec que amb el temps doncs, aconseguirem que la gent vagi respectant aquests espais on el que volem, en definitiva, és que la gent pugui passejar tranquil·lament i que la gent que va en bicicleta baixi durant 15 segons i torni a pujar la bicicleta.
8: Els usuaris encastats valoren com a aspecte més negatiu amb un 5,3 sobre 10 la continuïtat dels carrils bici a la ciutat i a un 18% els han robat el vehicle el darrer any.
1: A Palamós, al Baix Empordà, la plantilla de la policia local ha decidit plantar-se i deixar de fer hores extres. Ho fan per denunciar el deteriorament de les condicions laborals i també de salut dels professionals. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
10: No és la primera vegada que els agents de la policia local de Palamós prenen aquesta mesura de força. Ja ho van fer el febrer del 2025 en un conflicte per millorar les seves condicions laborals que es va allargar més de 3 mesos. Ara els agents han decidit tornar a renunciar a fer hores extraordinàries per cobrir els torns. Miquel Àngel García és delegat sindical de CECIF a la policia local de Palamós.
11: Ja n'hi ha prou, ja creiem que ja n'hi ha prou, la plantilla ha fet puf, ja n'hi ha prou de cobrir les mancances estructurals d'aquesta policia amb hores extres, en comptes de fer un pla seriós i fer oposicions amb agents de carrera.
10: Els agents de la policia local de Palamós denuncien sobrecàrrega de feina per manca de personal, condicions laborals cada cop més inestables i retallades salarials. Es queixen que l'Ajuntament no hagi aplicat encara les sentències judicials que els reconeixen el dret a cobrar diferents complements salarials.
1: La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt a l'Urgell sumarà enguany un dia més d'activitat. La 37a edició oferirà experiències gastronòmiques com tastos a cegues i també musicals. Ràdio Ciutat, Txell Bernaus.
12: Els grans protagonistes de la fira continuen sent els torronaires amb IGP Torró d'Agramunt, que presentaran les seves novetats en l'àmbit de la torroneria i la xocolateria en una fira que aposta decididament per potenciar la part més experiencial. Això ho indica la directora de la fira, Tamara Lombardo.
13: Cada any el repte és buscar noves experiències i noves activitats que continuïn fent que la fira sigui atractiva pel territori. Buscar noves experiències a les aules, en aquest cas enguany doncs, aquesta sessió musical que se suma al Tas a Cegues, que va ser tot un èxit, i a les aules del gust el repte sempre és trucar a la porta de grans noms mediàtics.
12: Del 10 al 12 d'octubre seran més de 150 els expositors entre torronaires i productors gastronòmics els que seran presents en una fira que comptarà amb 35 activitats programades entre tastos, tallers i presentacions de productes. Aquest any, a més, també es potencia la part professional amb la tercera edició de l'Acadèmia del Torró, que aquest any amplia fins a 130 els alumnes participants d'escoles de restauració i hoteleria de tot el territori.
1: I és moment per la cultura. Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
14: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
15: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
14: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
1: Doncs més cites encara en clau cultural. Tortosa es prepara per a una nova edició del Festival Artèria, que organitza l'Ajuntament i la companyia de l'artista i ballarí Roberto Olivan.
3: En aquesta nova edició, que tindrà lloc del 15 al 18 d'octubre, es vol posar el públic al centre de les arts escèniques i convertir-los en protagonistes.
1: Ràdio Tortosa, David Benito.
16: El Festival Artèria 2026 té per objectiu incentivar el sentiment de comunitat a través de les arts escèniques en una programació on el públic formarà part de l'escena. Així ho ha destacat el ballarí, coreògraf i creador de l'esdeveniment, Roberto Olivan.
17: Ara ja podem dir que a Terres de l'Ebre estan passant moltes coses, moltes i molt diverses, i que encara ens falta fer que el públic hi entre, conegui de primera mà, més a prop, totes aquestes activitats. Llavors és per això que nosaltres li donem una mica l'accent a lo que serien els espais públics, la participació, la comunitat. És com donar-li més accent a que se pugui veure no només com a públic des de fora, sinó viure-ho des de dins, des a prop.
16: Teixint Memòries és un dels exemples de participació durant el festival, on dones majors de 60 anys crearan una peça de roba mentre expliquen les seves històries i que servirà com a fil conductor de l'obra Melic, que explora la disciplina del circ.
1: I encara un apunt més en clau cultural, en aquest cas editorial, el Premi Planeta ja escalfa motors. Una mica més de dues setmanes abans de la nit on es coneixerà el guanyador del Premi Literari millor dotat de les lletres en castellà, avui s'ha conegut que la 75a edició del Guardó ha batut el seu propi rècord de participació.
3: En total s'hi han presentat 1.424 originals. La major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400. El Premi Planeta otorga un milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà el proper dijous, 15 d'octubre, en una gala que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
1: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Xavi Pasqual es retroba amb el Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
18: Bon dia, Marta. En la segona jornada de la màxima competició continental, l'extècnic blaugrana dirigeix ara el Dubai, rival avui del conjunt català. El partit es disputa a partir de les 6 de la tarda. Escoltem l'entrenador de Gavà.
19: Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit. I segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos, amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
18: En futbol, el jugador del Barça, Rafinha, pendent de conèixer l'abast de la lesió que s'ha fet en el partit entre la selecció del Brasil, la seva selecció, i Austràlia. El jugador del Barça ha estat substituït en el temps de descans, té unes molèsties a la cuixa dreta i s'espera conèixer què té en els propers minuts. Durant els propers minuts es coneixerà l'abast de la lesió de Rafinha. Hem de destacar que la selecció espanyola juga aquesta nit el segon partit de la Lliga de les Nacions a 2:15 de la nit a Sevilla contra Croàcia. El blaugrana Fermín López podria ser titular. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente.
20: Fermín está en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiero decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
18: Les declaracions del seleccionador espanyol. Avui ja ha previst que faci rotacions en aquest partit contra Croàcia, al segon de la Lliga de les Nacions. Anem a Tarragona perquè hi ha novetats. El Gimnàstic de Tarragona, conjunt de la Primera Federació, en la seva idea aquesta temporada d'intentar lluitar per l'ascens de categoria, i el que va molt bé és el ritme d'abonats. Ens informa des de Tarragona Ràdio Jordi Blanc.
21: L'entitat ha superat els 7.500 abonats, un dels millors registres de les darreres temporades i molt a prop dels 8.000 de fa un any. Aquesta temporada, en els tres partits jugats al nou estadi Costa Daurada, s'han registrat molt bones entrades, amb més de 10.000 aficionats en el partit davant del Saragossa o 8.400 en el derbi català davant la Unió Esportiva Sant Andreu de dissabte passat. El president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, en una entrevista a Tarragona Ràdio, diu que els aficionats volen estar amb el club i assegura que la campanya Semper Fidelis ha estat un èxit.
22: Excepcional. La nostra gent marca tendència, vol estar al costat de l'equip en forma de renovar els abonaments. Ja aquesta setmana hem dat una xifra molt alta. Estem a apropar-nos, doncs, a la xifra que vam acabar la temporada passada, i la veritat que només podem donar les gràcies per aquesta fidelitat i per aquesta constància.
21: El president del Nàstic es va referir també al futur sponsor principal de la samarreta. Assegura que és una decisió important, que les converses estan molt avançades i preveu que es tancarà abans de final d'any amb una empresa rellevant amb inversió al territori.
18: Gràcies, Jordi Blanc, des de Tarragona Ràdio. I setmana important per al Barça femení. Les blaugranes tenen un doble compromís de nivell, tant a Europa com a la Lliga. Demà, a 6:45 de la tarda, les blaugranes visiten el camp de la Roma. És la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. Precisament, el conjunt blaugrana que entrena Pere Romeu ja ha arribat a terres italianes. Aquesta tarda, les compareixences de premsa oficials, i diumenge reben el Real Madrid. Partit de la Lliga F serà a l'Spotify Camp Nou. De moment hi arriba, i hem de destacar que Aitana està en aquesta convocatòria per al partit contra la Roma, i evidentment es preveu també que jugui contra el Real Madrid en el clàssic, en aquest cas, del futbol femení.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

Estem a Falles, la nit està sempre encesa. Em trobaràs entre colors rojos i negres. Crema la plaça a la vora dels teus peus. Que casa és gran encara, no preparis els adeus.

potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla amb Mercè Roura. La crisi de l'habitatge plana ben segur en el debat de política general que comença just ara al Parlament. És l'inici oficial del curs polític. El president Salvador Illa intervindrà a partir de les 4 de la tarda sense límit de temps. Demà, durant tot el dia, serà el torn dels grups que debataran amb el president. Dijous a la tarda es votaran les propostes que s'hagin fet. I des del sindicat de llogateres veuen el decret Mari Carmen que ha aprovat avui el Consell de Ministres com una victòria i asseguren que tot plegat demostra que les mobilitzacions donen resultats. Amb tot, adverteixen que hi ha línies vermelles. La seva portaveu, Carme Arcarazón, ha parlat avui a la xarxa.
2: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: A més d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona el nom al decret, Mari Carmen, hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, en concret el d'una família amb una persona que té una discapacitat del 87% i que feia uns anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat. El sindicat d'habitatge de Mataró afirma que el decret estatal aprovat avui hauria pogut aturar aquest cas concret. Més temes. L'episodi de pluges torrencials que ha escombrat Catalunya de sud a nord s'ha desplaçat a les comarques del prelitoral litoral de Barcelona, que ja fa estona passat, i al sud de Girona. En les properes hores es poden donar episodis d'intensitat torrencial que Protecció Civil ha fixat ja en un llit de màxim de 5, de 5 sobre 6. Per tant, se'n reclama precaució. I la plantilla de la policia local de Palamós ha decidit deixar de fer hores extres, segons ha informat el sindicat CESIF, amb representació majoritària en aquest cos. La formació sindical denuncia el deteriorament, diu, de les condicions laborals i de salut dels professionals. Assegura que hi ha moltes baixes mèdiques per quadres d'ansietat i estrès, manca d'efectius i que s'abusa, diu, de l'ús d'agents interins per cobrir aquests torns de servei. I Tarragona ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives altes. Consideren que durant el nivell mostrat en aquesta temporada es donen condicions per viure una de les edicions més destacades de tots els anys.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.
1: Laia de Déu, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna, què tal?
1: Doncs prou bé, prou bé. Escolta'm, el primer dia d'aquest programa ens vas explicar per què el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines es diu passatge Antoni Ribera, o sigui que qui era Antoni Ribera, que era un pioner de l'ufologia.
2: Correcte.
1: Més enllà d'aquesta història d'OVNIs, d'aquella primera connexió, també recordo dues coses. La primera és que toques el saxo com la Lisa Simpson.
2: Tant de bo, tant de bo.
1: I la segona és que ets integradora social amb molta experiència. I avui m'agradaria que ens descobrissis aquesta feina, no?, que a molts, diguéssim, sí que n'hem sentit a parlar, però no sabem concretament quines són les tasques d'una integradora social. Laia, què fa una integradora social? Quina és exactament aquesta feina?
2: És molt difícil de definir, realment, perquè sempre s'acaba confonent amb la tasca d'educador social i no és exactament el mateix. O sigui, sí que estem fent atenció directa amb les persones mal anomenades usuàries, en aquest cas, però és sobretot estar 100% amb la persona, crear un vincle, intentar millorar-li l'autonomia, a ser possible, depèn dels casos, i fer un acompanyament. Al final jo crec que la base és acompanyar, ser-hi, i que en el cas dels més petits, sobretot, que tinguin referents positius, també.
1: Tu ens deies, no és el mateix que la feina que fa un educador social. Quina seria la diferència? Potser és un acompanyament més emocional el que feu vosaltres que el que fa l'educador social, o com va això?
2: És que tampoc, perquè crec que la línia és extremadament fina. O sigui, jo, per exemple, la diferència més gran que hi veig és amb l'únic col·lectiu que jo no he pogut treballar, que és amb, no per no voler-hi, però és amb el de dones. Sempre amb el col·lectiu de dones maltractades, que han patit violència de gènere, és el col·lectiu que sí que costa més, o, per exemple, treballar en una presó. Jo, com a integradora social, en aquests espais no hi puc treballar, potser tinc més possibilitats de treballar amb dones, ja sigui perquè tingui formació amb gènere, perquè hagi sigut, perquè hagi militat en espais feministes, però sí que és veritat que exigeixen molta més experiència i molta més cura, i també potser l'educador té a vegades tasques una mica més administratives, no tant com el treballador social.
1: I tu, quan vas començar a treballar d'integradora, sempre havies volgut dedicar-te a aquesta tasca, o com hi vas arribar?
2: Hi vaig arribar per família, però no perquè fossin del sector social, sinó per experiències viscudes en el meu entorn més proper, més familiar. Jo tinc una cosina que té dos trastorns de conducta i és exdrogadicta, i de fet el meu pare era alcohòlic. Aleshores, suposo que inconscientment o conscientment sempre he intentat ser una mica conciliadora en aquest aspecte, i sempre m'ha cridat molt aquesta part més social i d'intentar ajudar d'alguna manera a una altra persona, o si més no, donar-li eines. Jo vaig arribar, doncs, crec que la primera feina devia tenir, doncs, 20 anys, com a molt.
1: Molt jove.
2: 20 anys, i fent suplències, vull dir que no. Jo estava estudiant i ho feia tot en aquell moment, fent lo típic de estar estudiant durant tot l'any, i a l'estiu, per pagar-te els estudis, busques la primera feina. Jo sí que és veritat que vaig intentar treure'm la carrera d'educació social, no va sortir bé, però em permetia, o sigui, jo ja podia treballar del que volia, que era integradora social.
1: I has treballat amb col·lectius molt diversos, deies, me'n falten molt pocs, pisos tutelats, noies menors, menors nouvinguts, drogodependents, persones amb diversitat intel·lectual, amb trastorns de conducta. I imagino que cada cas requereix com un abordament diferent, no?, com recursos diferents o una atenció diferent.
2: Sí, o sigui, bàsicament jo diferencio entre adults i joves, adolescents i infants. Vull dir, la diferència és molt clara perquè no tens el mateix tracte. I tampoc entre adolescents i infants de primària. Però això també passa a la vida real, no tractes. O sigui, no tens el mateix tracte amb aquests tipus de grups. Però el tracte és diferent, els vincles que crees són diferents, les experiències que t'expliquen o el que han viscut, la feina que fas, l'acompanyament que pots fer, Sí, al final tot passa per la voluntat de la persona, tant de la treballadora com de la persona que estàs atenent, en aquest cas. Sí, hi ha una voluntat de ser ajudat. Jo me'n recordo en el pis de noies, sobretot, que vaig dir, va ser molt divertit, vull dir, elles es feien el sopar, jo pràcticament no havia de fer res, simplement era una companya més que venia a passar la nit perquè no passés res.
1: Uh-huh. I si et faig escollir tots aquests col·lectius que has estat ajudant a integrar, si et faig escollir un d'aquests col·lectius, amb quin et quedaries? Alguna experiència o algun record que diguis, doncs potser aquest?
2: A veure, experiència com a tal, jo crec que em quedo... O sigui, més que experiència és el vincle, que de fet m'entristeix molt, però és el vincle que he creat amb una persona molt... Bueno, és un noi que té autisme i síndrome d'X fràgil. No es comunica, o sigui, sí que es comunica, però no verbalment. I amb la qual comparteixo i tinc un vincle que en el seu moment ell estava a la residència de trastorns de conducta on vaig treballar. I en el seu moment, doncs, ell entenia perfectament quan jo no estava bé, quan jo necessitava una abraçada, quan m'havia de deixar espai, i a la inversa també, vull dir, crec que això és el més maco i que encara ara perdura, de fet.
1: Doncs sí, és molt bonic. Laia, perquè de fet ajudar a integrar-se o a caminar o a suportar senzillament el dia a dia els altres ha de tenir moments molt reconfortants, no?
2: Sí, però també té... O sigui, jo crec que sí. Jo les meves experiències gairebé totes han sigut positives, per sort. Uh-huh. Però, òbviament, també hi ha aquesta part, entre cometes, negativa, no? Que és la càrrega emocional que t'endús a casa, que en teoria et venen i t'expliquen la teoria quan estàs estudiant. Això passa en tots els sectors, o sigui, en totes les carreres del sector social, que has de ficar-te una barrera, no? Però quan et passes tots els dies, de dilluns a divendres, treballant amb persones i per persones, arriba un moment que ja, vull dir, a mi em va passar amb aquest noi de no saber on estava, de no haver la barrera perquè és impossible, vull dir, arriba un punt que no... que acabes creant el vincle, vull dir, clar, és inevitable.
1: Clar, jo t'anava a dir, és una barrera impossible. No, la teva feina no és una feina d'oficina de 8 a 3 que deixis enrere quan tanques quan es tanquen les portes, no?
2: Correcte.
1: Vull dir, és impossible no generar aquests vincles, sobretot perquè són persones que, en certa manera, et necessiten, no?
2: Sí, a vegades no és tant la necessitat, jo crec, sinó que hi ha vegades que sobretot es veuen amb col·lectius amb diversitat funcional o trastorns de conducta, que al final és depèn de l'experiència que hagin viscut, tenen, o sigui, els hi falten les habilitats socials que són normals i habituals per nosaltres, com demanar permís, saludar, saber gestionar, entre cometes, quan estàs enfadat, quan estàs molt nerviós. És com donar-los aquestes eines que a vegades no és tan fàcil, perquè si parlem de trastorns de conducta, poden haver-hi agressions, poden haver-hi un seguit de coses, i amb infants igual, és com explicar les coses, donar-los les eines, amb drogodependents també. Vull dir, és com donar eines, acaba sent tot donar eines i fer un acompanyament que al final a vegades l'únic que volen és que tu estiguis allà i els escoltis.
1: Ens deies abans que gairebé totes les experiències han estat positives. Tampoc volem que aquesta sigui una entrevista per romantitzar les coses, perquè de moments durs i fins i tot desagradables també n'has passat.
2: Sí, de fet, una de les experiències que no desitjo a ningú és sentir-se acusada, no sé, ara mateix no em surt el nom.
1: Assetjada.
2: Assetjada quan estàs treballant. Jo treballava de nits en un pis de reinserció, tot eren homes, en situació de... Bueno, eren ex-drogodependents. No vull deslegitimitzar el col·lectiu, vull dir, aquestes coses costen i passa un cop cada molt, segurament. Uh-huh. Però em vaig sentir assetjada per una de les persones. Jo estava sola treballant de nit en un pis. La resta, o sigui, per el norma general, molt macos, vull dir, només havia de donar medicacions, però, clar, estant sola de nit, després la resposta va ser que aquesta persona, doncs, no era la primera vegada que ho feia amb altres treballadores, però que si no podia seguir, jo ho havia de deixar.
1: Quina llàstima. Com dius tu, però com molt bé dius tu, és una excepció.
2: Sí, és una excepció. També és veritat que una cosa que dic molt sovint, i més després d'haver treballat a una residència amb persones amb trastorns de conducta, és que estaria molt bé que la gent que no hi entén no en parlés amb tanta frivolitat, com si nosaltres, els treballadors, fóssim sempre els dolents, perquè també hi ha vegades que és molt dur haver d'actuar com m'he trobat el cas d'haver d'actuar.
1: Clar, perquè socialment això jo crec que no està prou reconegut, aquestes tasques, i són necessàries.
2: Bueno, clar, o sigui, arriba un punt, sobretot en el cas, no, de la residència de trastorns de conducta, només n'hi ha 5 a tot Catalunya, i no hi ha prou places per abarcar a tota la gent que necessita un espai com aquest, que simplement t'ajuda a tenir una autonomia i et donen uns límits, que molts cops fan molta falta tenir límits. Però després et trobes que per mitjans, per tal, et criminalitzen el treballador que està intentant fer la seva feina perquè ha de fer una contenció física, quan, ho sento molt, però jo no sóc ni segur... Vull dir, jo era la meva seguretat i, vull dir, jo no tenia uns... Bueno, ni tenen, de fet, uns goril·les que estan allà postrats com a policies i que ells actuen. Nosaltres actuem tota l'estona, nosaltres.
1: Que és el cos a cos, directament, no?
2: Sí, aleshores és defensa. O sigui, és defensa, vull dir, és com... Si jo et pregunto, tu deixaries que algú et pagués?
1: No, esclar.
2: Vale, pues, en aquest cas és el mateix. Òbviament, sempre s'intenten altres vies, la contenció verbal, intentar parlar amb la persona, però hi ha casos que és inviable, i és molt trist, realment és molt trist, perquè no desitjo ningú que mai que hagi de fer ni hagi de passar per fer una contenció física, una contenció mecànica, per enviar algú a un time-out, per qualsevol... És que no ho desitjo ningú, perquè no és agradable ni per la persona que ho està patint ni per la persona que ho està fent.
1: Ni per la persona que ho està escoltant hores d'ara, també t'ho dic.
2: Exacte.
1: Sí.
2: Però sí que és veritat que des de feia uns anys s'està intentant revertir totes aquestes contencions que se'n diuen més físiques i més contencions mecàniques, que són les que et lliguen al llit, per si algú no ho sabia. Però és això, cada vegada s'està intentant anar al contenció zero. Sí que és veritat que hi ha casos molt extrems dels quals... s'ha parlat, i sobretot amb quan parles amb gent que està treballant, els meus antics companys, hi ha casos que no és viable un grau de contenció zero, que no hi hagi aquest punt. No sé si m'he explicat.
1: Sí, perfectament. Laia, moltíssimes gràcies. Estic molt agraïda perquè ens hagis fet aquesta fotografia i ens hagis deixat entrar en la tasca i en el dia a dia de què fa un integrador, una integradora social. Tornem a Rambla ja aviat. Una superabraçada.
2: Igualment, gràcies.
1: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Crec que ja està, no?
6: No sé, tu mateixa.
7: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sant Fruitós.
1: Hi ha un racó del Bages, a prop de la confluència de l'antic camí ral que unia Manresa i Vic, on hi pots trobar un dels conjunts monàstics més interessants del país. És el monestir de Sant Benet de Bages, un dels espais més emblemàtics de Sant Fruitós i que han marcat bona part de l'evolució del poble. Doncs bé, avui la tornada gegantera del Rambla 54 coneixerà una parella de figures que hi estan estretament relacionades amb aquest monestir. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, Anna, moltes gràcies.
1: Ona, parlem del Sala i la Ricarda, dos gegants que, de fet, són un homenatge als fundadors d'aquest monestir, no?
8: Sí, t'explico. Ens hem de remuntar, però, al segle X. Llavors el Sala era un noble, parent dels comtes de Conflent, que cap a l'any 925 es va dedicar a restaurar castells d'arreu del Bages i d'Osona. Dit així, sona molt maco i molt bonic, però realment el que feia llavors era ocupar terres i castells que estaven abandonats i els repoblava. Ho va fer, per exemple, amb els castells de Sant Salvador de Guardiola o també el de Castellfollit del Boix.
1: I l'altre gegant, la Ricarda?
8: Doncs he de dir-te que la geganta es coneix com a Ricardis, però efectivament representa, com ara deies tu, la Ricarda, que va ser la segona esposa d'aquest home del Sala. Després que la seva primera dona morís, Sala es va tornar a casar amb ella, que provenia de la Sala Vescomtal d'Osona i que a la vegada també era vídua. Tots dos van tenir dos fills, l'Isar i el Guifré, i dues filles, que eren la Igó i la Quíxol.
1: Quins noms tan bonics, eh? Jo sempre he tingut una debilitat pels noms medievals. Així doncs tenim el Sala i la Ricarda, o la Ricardis, com la coneixeu, que es casen el 926 i 24 anys més tard decideixen fundar un monestir al Bages.
8: Correcte, perquè qui no s'ha plantejat fundar un monestir en algun moment de la seva vida, oi? És
1: tots cada dia, diverses vegades, sí.
8: Doncs mira, ells van pensar i al Sala la idea li anava rondant pel cap durant uns anys fins que el 950 es va decidir per comprar les terres on tenia pensat edificar-lo. L'any següent, i l'any següent se va haver d'anar a Roma a dir-li la Santa Seu. Atenció, no? Alerta, que us muntaré un xiringuito a Sant Fruitós de Bages que serà xulíssim. Això a Roma, evidentment, els hi va encantar i sembla, es diu, es comenta, que d'allà va portar el cos de Sant Valentí, que és el copatró del monestir.
1: I tot això va ser al segle X, però haurien de passar 10 segles més perquè el poble de Sant Fruitós decidís reviure, doncs, aquestes dues figures, el Sala i la Ricardis, a veure si a partir d'ara ho dic correctament, en forma de gegants.
8: Exacte. Sí, el Sala i la Ricardis es van fer esperar molt. De fet, van apurar moltíssim el segle XX perquè van arribar al poble un 14 de febrer de 1999, per tant, fa bastant poquet, i va ser justament per Sant Valentí i coincidint amb la festa de l'arròs, que ja en parlarem un altre dia, és una festa també xulíssima de Sant Fruitós, i va ser llavors que el poble va viure el bateig dels seus gegants.
1: I sembla que no s'hi van posar per poc, perquè si per alguna cosa destaquen aquestes dues figures és perquè tenen una envergadura important, no?
8: Sí, són molt grans i també s'ha d'estar molt en forma per fer-los ballar, com us podeu imaginar. La Ricardis frega els 4 metres i pesa uns 50 quilos, mentre que el Sala s'enfila fins als 4 i 15 centímetres i pesa més de 70 quilos. Aquestes dimensions i aquest pes fan que ell surti poques vegades, això sí, no es perden cap... Clar, costa de portar-lo. Tot i això, no es perden cap festa de l'arròs, de Sant Fruitós, que és quan es van estrenar, com he dit abans, i de fet, la de fa 2 anys, el 2024, van aprofitar per estrenar nous modelets, perquè ja que surten macos.
1: Doncs ben vestits, de dalt a baix. I abans d'acabar, hem de parlar d'un dels aspectes més exitosos i és realment una curiositat que m'ha sobtat quan he llegit la informació i el guió que ens has enviat, que envolten aquests dos gegants, el Sala i la Ricardis, i que té els més petits del poble completament enganxats a aquestes dues figures, perquè resulta que aquests gegants tenen una col·lecció pròpia de contes infantils.
8: Doncs sí, cada any, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la cita és gairebé obligada. S'edita un nou número de la col·lecció de contes protagonitzada, com tu deies ara, pels dos gegants. Ja s'han superat de llarg els 22 publicats i són històries on en Sala i la Ricardis viuen aventures fantàstiques pel poble i fins i tot més enllà. Jo no sóc experta en gegants, però no en conec cap que, a banda de ballar pels carrers, també cobri vida en contes pels més petits. Per tant, una curiositat més dels gegants de Sant Fruitós.
1: Doncs sí, no n'havíem sentit anomenar mai de cap llibre dedicat. Sabem dels llibres que hi ha que expliquen quins són els gegants de tot Catalunya, que els hi posen noms, però això de que siguin els protagonistes d'uns contes, i encara menys que tinguin 20 contes aquests dos gegants. Doncs és una manera molt bonica d'engrescar els més petits i d'apropar-los a la història i la tradició gegantera. Ens quedarà pendent parlar de la festa de l'arròs de Sant Fruitós, que només pel nom doncs fa molt bona pinta.
8: Quan vulguis, Anna, parlem.
1: Vinga, moltes gràcies, Ona, i efectivament parlem aviat.
8: Gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Hola, rambleres i ramblers. Hi ha personatges que formen part de la memòria d'una ciutat i que amb el pas dels anys acaben convertint-se gairebé en llegenda. A Tortosa, un d'aquells noms és el de Pepeta la Paisana. El seu nom era Josefa Subirats Favà. Va néixer a Tortosa l'any 1916, al barri de Remolins, i va morir el 1995. Filla de pagesos, des de molt petita va créixer envoltada de plantes i van adquirint coneixements sobre les seues propietats. Amb els anys, Pepeta la Paisana es va convertir en una remeiera i curandera de Gràcia, molt coneguda i estimada a Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Al seu hort, a l'Horta de Pimpí, hi acudien persones que buscaven remeis per diferents mals, però també consell i ajuda. Qui era aquella dona que arribava a entendre a tantes persones? D'on li venien els seus coneixements? I per què, dècades després de la seva mort, Pepeta la Paisana continua formant part de la memòria de Tortosa? Per entendre fins a quin punt Pepeta la Paisana era coneguda i fins on arribava la seva fama, només cal escoltar el record d'un dels seus fills. Rafael Sol era un jove que va viure aquella realitat, però també conserva la imatge de la finca familiar plena de gent que arribava buscant ajuda de la seva mare.
2: Jo, de jovenet, hi havia molta gent a casa, a la finca que vivíem, i molts de cotxes i molta gent esperant en aquell carrer per anar buscant remeis perquè l'anella pogués ajudar el que sigués. Jo personalment directament no estava allí per treballar, en aquells moments treballava, era l'empresa que estava treballant, i el que sí recordo és que l'era o la plaça que hi havia allí hi havia molts de cotxes, i sobretot a l'estiu matrícules inclús d'Andorra, franceses i suïsses que vinen doncs, a través d'algun familiar o algun altre. Havien tingut un problema, els havien portat allí en ella, doncs havia solucionat el problema i millor l'any següent tornaven a vindre a donar les gràcies que els havia solventat el problema que tenien. I molt recordo sempre diversos cotxes, diversos malestars d'aquests de cotxes i gent esperant en aquell carrer per anar a buscar el remei que li pogués donar a ell, el consell que pogués donar a ella per a poder-la ajudar.
1: Aquella fama no es quedava només a Tortosa ni als pobles més propers. El boca a orella feia arribar persones de llocs molt més allunyats. Algunes, fins i tot, feien un viatge expressament per visitar Pepeta.
2: De Traiguera, de la Jana, de Sant Mateu, de tota aquella comarca, fer-se furgonetes per a vindre el dia equis a anar-se a visitar Pepeta. I gent que m'ha comentat a mi, també llavors vaig vindre l'autobús de línia de l'AIFE i del garatge de l'AIFE que estava al centre de Tortosa, puja a peu a la finca que estava la mare. Això m'ha dit gent directament a mi. Parlant, doncs, m'ho han comentat que anaven, doncs, que tenien els familiars, la família, els crios, anaven allà dalt. O sigui, feren viatges expressament.
1: Per trobar Pepeta calia arribar fins a l'Horta de Pimpí, al costat de la Capella dels Reis. Per a moltes persones que arribaven per primera vegada, aquella era la referència que els permetia trobar la finca. Això també forma part dels records de Quique Pedret, integrant de Quico Celio, el noi i el Mut de Ferreries. Pedret hi va passar bona part de la seva infància molt a prop de la finca de Pepeta i recorda perfectament aquella imatge de la dona envoltada de persones que esperaven per poder-la visitar.
3: On jo vaig passar tota la meva infància a l'hort de mons pares, on encara hi viuen. I, per tant, com a veïna era molt coneguda, però, clar, no només com a veïna, sinó que allí venia gent de tot arreu de Catalunya, de França i d'Espanya, de tot arreu. Sempre tenia aquella parra plena de gent des de molt pront de matí fins molt tard de nit esperant a que pogués ser visitada per la paisana.
1: Però per aquí que Pedret, Pepeta no era només aquella veïna que veia envoltada de gent. També hi havia un record personal. De petit, ell mateix va acudir a Pepeta diverses vegades després de patir caigudes.
3: Quan nosaltres en Quico Celio vam voler fer la cançó, pues a mi me tocava molt de prop. Jo la coneixia, a mi de minudet me va curar moltes vegades caigudes de canell, que en la bicicleta o per caigudes me la ficava al puesto. No li tenia que dir ni a quina mà era, si a la dreta o a l'esquerra. Ella ja m'ho adivinava.
1: La relació de Pepeta amb la gent del barri anava molt més enllà dels remeis. Era una dona molt coneguda i estimada, i encara avui el seu fill explica situacions en què persones que la van conèixer s'han emocionat simplement veient una fotografia.
2: Llavors, en aquella època, la gent se l'estimava molt, i a mi s'han posat gent davant de mi, s'han posat a plorar. Doncs veure la foto de la meva mare, i d'un cas que veia un senyor de Tivenys, en este cas, que tenia preparat el forn, i per a fer, va agafar un sac de farines, se va fer mal, se va quedar enganxat. En aquella època, això m'ho va dir la seva dona, m'ho va explicar, diu, veuràs, ensenya la foto de la teva mare. vaig ensenyar la foto a la meva mare i va començar a plorar.
1: Tota aquesta memòria que avui expliquem també va arribar en forma de música, quan Quico El Celio, el Noi i el Mut de Ferreries van decidir dedicar una cançó a Pepeta la Paisana, Quique Pedret va tornar a parlar amb familiars i, sobretot, amb persones que havien passat per la seva consulta. I d'aquelles converses em va extreure una idea que acabaria sent clau en la cançó.
3: I allí te'n donaves compte de que aquella dona no només curava en les herbes, en les seues mans, sinó en el seu ànim. Ella dia, jo curo de gràcia de Déu. L'estima que tota la gent que havia passat per la seua consulta era pues infinita, era una estima que notaves en quan t'explicaven, pues a mi me va curar això, a mi me va explicar això, a mi me va fer veure això.
1: Més enllà de les seves capacitats com a remellera, el que va trobar Pedret en aquells testimonis va ser sobretot una història d'estima i de confiança. I la cançó volia conservar també una manera de viure que amb el pas del temps s'ha anat perdent. I tot este record va quedar condensat en una cançó. Una cançó que situa Pepeta en aquell paisatge d'Horta de Pimpí i de la Capelleta dels Reis i que contribueix de manera viva a mantindre la seva memòria.
3: Una cançó on pues, diu, no? Paisana de nom, paisano remeix, pagesa per sort que tothom mereix, Capella dels Reis, Horta de Pimpí, baix la Parra Vella, que ha de fer bon vi. Pepeta la Paisana, sempre el nostre record.
4: Paisana de nom, paisano remeix,

0: La cançó és una de les maneres com ha perdurat Pepeta la Paisana, però no és l'única. El seu record també és present en un monòlit al barri de Remolins i en una geganta que reprodueix la seva figura i que desfila sempre amb l'ogolafre de Remolins. El ple de l'Ajuntament de Tortosa també va aprovar per unanimitat dedicar a Pepeta la Paisana el tram final de l'Avinguda Felip Pedrell, molt prop de l'Horta de Pimpí. A l'agost es va instal·lar les plaques del nou carrer. Mari Lleixa és l'alcaldessa de Tortosa.
1: I que també pensàvem que era important incorporar-la dins del nomenclàtor de la nostra ciutat, que té també aquesta poca presència femenina. Igual que hi ha una zona molt propera en aquest espai dedicat a ella, que també vam dignificar al març de l'any passat.
0: Un carrer que porta el nom d'una dona que durant dècades va formar part del paisatge humà de Remolins. Pepeta la Paisana va morir l'any 1995, però el seu nom ha continuat passant de boca en boca, de generació en generació. En les històries dels que la van conèixer, en les fotografies que encara conserven algunes famílies, en la cançó, en una geganta, en un monòlit i ara també en una placa al carrer. Una manera de fer que aquella dona de l'Horta de Pimpí, que cada dia rebia persones sota la parra, continuï formant part de la memòria de Tortosa. Pepeta la Paisana, un nom que, dècades després, continua viu.

0: entra si este podcast va.
1: Hola, Anna. Us proposo un repte que avui voldria dedicar a un matemàtic alemany molt important, Carl Friedrich Gauss. Gauss va fer aportacions genials en pràcticament totes les branques de la matemàtica i en molts d'altres àmbits, en particular, per exemple, en astronomia i en geodèsia. Es diu que és el príncep dels matemàtics. Va néixer a Brunsvic el 30 d'abril del 1777. El proper any, precisament, farà 250 anys. I va morir a Göttingen el 23 de febrer de 1855. Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100. Tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
2: Estàs escoltant l'Ambla 54 a Premià Mèdia.
3: Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
4: Hola, Anna, bona tarda, gràcies.
3: Gemma, avui parlem de debuts poètics. Tens amb tu algú que ha publicat el seu primer poemari, que es diu Crit. Ens el presentes?
4: I tant, ell és l'Adrián Salcedo, que és poeta, però també artista i crític cultural vinculat al Maresme. En el seu primer poemari, Crit, ens proposa diferents maneres de cridar, d'expressar allò que portem a dins i fins i tot també d'incomodar una mica el lector. Així que li donem la benvinguda al programa. Adrián, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Adrián, Crit és una obra que barreja allò íntim amb allò polític i que també juga amb l'experimentació, oi? Explica'ns a què va aquest poemari.
5: Ah, doncs el concepte del poemari, al final, és que cada poema, al final, té un crit. I aquest crit el que fa és, d'alguna manera, trenca la dinàmica de lectura que tenim normalment dels poemes, perquè normalment sempre busquem com un final alliberador, o busquem un final en què identificar-nos amb el poema. I d'aquesta manera, al final, li donem més atenció a si ens identifiquem o no, en si ens sentim emocionalment ajudats o ens sentim emocionalment alliberats, i de la manera de Crit el que farem és atendre més a les imatges que mostro, no? I si són artísticament belles o si són artísticament riques.
3: Uh-huh. Adrián, encantada de saludar-te. Una cosa, això d'escriure poesia, d'on et sorgeix? Quan fa que ho fas? Perquè tu ets molt jove.
5: Uh-huh. A veure, ara ja en tinc 32.
3: Bueno, continua sent molt jove. Jo aquí en tinc 53, o sigui que guanyo per golejada, crec.
5: A veure, són molts motius. Quan anava a la secundària va ser més perquè la meva tutora de l'ESO, que era la Paola, del Santana, ella em va inculcar molt aquest sentiment i aquesta sensibilitat per la lectura, i sobretot la lectura de poesia. I després jo vaig anar llegint coses que m'agradaven a mi personalment, no?, que connectaven més amb les meves inquietuds i les meves... m'interessava molt trencar amb la poesia, amb el, diguéssim, artísticament, trencar i fer innovacions i diguéssim, desenvolupar la disciplina poètica. Uh-huh. I llavors, d'aquí també n'he escrit.
3: Que és una disciplina que t'obliga a treballar molt el llenguatge, potser més que la novel·la, no? Ho dic per les formes, encara que vulguis ser rebel i trenquis coses, clar, t'obliga a unes formes que la novel·la potser et permet una mica més de laxitud.
5: Sí, Tot i que la novel·la seria encara, jo crec, més complicat de trencar les dinàmiques que té, perquè jo encara no m'he endinsat en això, però jo sé que segurament sigui força més complicat. La poesia, al final, també tenim una trajectòria, sobretot a Catalunya, tenim una tradició de persones que trencaven molt i molt bé amb la poesia, no? I Papaseit és un dels exemples. Però tenim molta tradició de poesia visual i molta tradició de poesia futurista. I és una cosa que a mi, almenys, doncs, m'ha ajudat també una mica a tenir més en el cap com puc trencar en la poesia. I no obstant això, amb la novel·la no ho tenim tan
3: fàcil, tan potser. O...
5: Tan fàcil, sí, sí.
4: Uh-huh. Explica'ns tot, també, Adrián... Ai, disculpa.
5: No, res, tot arribarà, però...
3: Uh-huh. Em sembla que està preparant la novel·la ja, Gemma? No?
4: Sí.
3: O alguna cosa tens al cap, o no? O és una sensació equivocada?
5: Tinc moltes coses al cap.
4: Molt bé, doncs, si de cas, en breus en parlarem dels projectes a futur. Pel que fa al procés creatiu, com neix un poema teu, Adrián? D'una frase, d'una emoció, d'alguna cosa que veus pel carrer? Com s'origina, doncs, un poema des de l'inici, des de que el crees?
5: Tot s'inicia sempre des de l'experiència individual, o també col·lectiva, però des de l'experiència. Tot i així, lo diferent és el tractament que li fas, no? Però tot s'inicia sempre en una experiència, encara que sigui en un pensament, en una cosa que tu vius, en un sentiment, però després el que compta és com transformes aquesta experiència, això que has rebut de la realitat, com ho transformes, no? I com fas que sigui poètic.
4: Mm-hmm. Ets dels que hi posa molt la teva persona o com ets en els poemes? És a dir, doncs, ets un poeta que s'hi despulla emocionalment quan escrius o poses certa distància entre l'Adrián i el poeta?
5: No, jo crec que...

0: molt eclèctica i també divertida, eh? O sigui, tinc aquesta, aquests rampells d'energia i de coses estranyes que fan, que provoquen molta diversió també.
1: Adrián, una pregunta. Tens el poemari a mà?
0: Doncs no.
1: Ara mateix no, val. Et anava a dir, perquè d'aquí darrere el vidre em diuen que llegeixi un poema, que llegeixi un poema. Però, no, vull dir, però... que els hi has generat curiositat.
0: Puc fer-ho, eh?
1: Pots fer-ho? Doncs vinga, un trosset curtet. No cal que sigui una cosa...
0: Però si em dones un segon...
1: Et dono tots els segons que vulguis. Estem parlant amb l'Adrián Salcedo, que com ens explicava molt bé la Gemma Palet, és un jove poeta que ha publicat Crit, que és doncs el seu primer poemari, que també li preguntarem. Gemma, aquest poemari ve d'un premi, no?
2: Sí, efectivament, l'Adrián va rebre un premi l'any passat i doncs podríem dir que aquest poemari es defineix sobretot perquè tracta temes socials, temes polítics, és la seva com forma de reivindicació d'aquestes qüestions més del nostre dia a dia, doncs amb aquest recull de poemes és la manera en la que ell s'expressa i crida, no?, entre cometes.
1: Exacte, exacte. Es diu Crit perquè ens ha explicat que tots acaben amb un crit. Adrià, no sé si hem guanyat prou temps perquè hagis localitzat el poema.
0: Sí, heu guanyat, sí.
1: Vinga, doncs, quan vulguis, el micròfon és teu.
0: Et sobrevolen tots els sentiments. I tu, que solament volies dir alguna cosa amb sentit, que fos amb el moment, et quedes allà, brillants lúmens, els ulls tancats, com una pluja d'estrelles superior. La mort del moment és l'única bellesa que ens sorprèn. La mort del moment és l'única sortida.
1: Ostres, doncs potser sí que busques incomodar una mica el lector, no? Perquè és una mica dur, això de la mort del moment és l'única sortida.
0: Sí, a veure, i això no vol dir que l'experiència poètica sigui desagradable. Uh-huh. Incomodar moltes vegades és trencar la quarta paret, però en la poesia. I quan veiem una pel·lícula que el protagonista mira directament a càmera, moltes vegades és per deixar més clar un missatge, moltes vegades és perquè la persona que està veient la pel·lícula se senti més a dins d'aquesta pel·lícula. Llavors jo també vull explorar altres formes de fer això, però en la poesia.
1: Uh-huh. D'arribar a la gent, de colpir a la gent, no? De fer-la sentir malament, com deies tu, sinó de remoure-la d'alguna manera, no?
0: Sí, és una manera de dir, t'estic mirant, sé que estàs llegint aquest poema i vull que posis atenció a tot el que et dic, no? I no només en la sensació que et dona, que et produeix, sinó en altres formes d'experimentar el poema.
1: Per anar acabant, Adrián, deixa'm preguntar-te, la Gemma ho apuntava abans, hem vist que lo de la novel·la no és un impossible. Quin és el pròxim crit de l'Adrián? En què estàs treballant ara?
0: En diverses coses. Ara mateix estic treballant amb la traductora Marta Pere Cucurell. Volem crear una associació d'amics de la poesia a Mataró. Uh-huh. I totes aquestes experiències de poesia experimental, portar-les al públic i portar-les en viu i en tallers col·lectius. Volem donar una mica de personalitat poètica a Mataró, perquè el teixit cultural existeix, però no existeix la continuïtat, no? I jo crec que l'experimentació poètica és la via per aconseguir aquesta continuïtat. I això per una banda, que per cert necessitem una persona més, perquè per fer una associació sense ànim de lucre necessitem tres persones.
1: Doncs fem una crida des d'aquí, la gent que ens escolta des de Mataró, si hi ha algun interessat en la poesia, algun poeta que vulgui formar part d'aquest projecte, escolta, poseu-vos en contacte amb nosaltres i nosaltres us posem en contacte amb l'Adrián.
0: Seria meravellós, meravellós.
1: A veure si la ràdio fa la seva màgia.
0: A veure si, sí, jo crec que sí. No, jo crec que hi ha molta gent que té ganes d'això i hi ha molta gent que es pot sentir emmirallada.
1: Doncs segur que sí. Gemma, Adrián, un plaer haver compartit amb vosaltres aquesta estona de poesia i reflexió a l'entorn de la creació poètica. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: Gràcies. Adéu.
0: Gràcies.
3: Hola, Jan.

0: Tens que dir-me, estàs escoltant Ràdio 54.
1: Esteu apostant.
0: No, esteu escoltant.
1: Vale, esteu Esteu escoltant Ràdio 54.
2: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.
3: Com neix un municipi? És una pregunta que algun dia aquí al Rambla ens hem de plantejar en genèric. No sé massa bé qui ens ho pot explicar, però farem una crida. De moment, avui ens quedem amb un origen concret, el de Santa Bàrbara, al Montsià. Per abordar-lo, cal fixar-se en unes construccions repartides pel seu paisatge, que són les Masades. Víctor Montecino Valls, ben tornat al Rambla.
4: Hola, gràcies, és un honor. No sé si avui és a Rambla, i avui el que farem, sempre que dieu ramblejar, avui potser masejarem.
3: Masejarem, no?
4: Sí, una miqueta.
3: Doncs aquestes masades, que són aquest origen, són evidentment anteriors al poble, no?
4: Doncs sí, perquè aquestes planes que complen el nostre territori eren precisament, o pràcticament estaven despoblades, i a partir de les primeres dècades del segle XVIII, cap als inicis, 1720-30, la gent procedent de municipis del voltant, sobretot de Tortosa, doncs començaven a ocupar aquestes terres, les posaven doncs en producció, i llavors hi construïren cases, que eren aquestes masades. Al principi podien ser construccions molt humils, s'anaven ampliant llavors a mesura que les famílies prosperaven, i algunes van arribar a ser molt grans i fins i tot incorporaven un molí d'oli. Cap a ja a meitat d'aquell segle, del 18, ja hi devia haver doncs prou gent vivint dispersa perquè existís una petita ermita dedicada a Boreana, si endevines aquí.
3: A Santa Bàrbara, no?
4: Molt bé, premi, va, que et donarem un gomet d'estrella. Doncs sí.
3: I com passa d'aquestes cases escampades pel territori a tenir un poble?
4: Doncs és un procés, evidentment, gradual. A poc se va formant este nucli al voltant d'aquella església i llavors va creixent, especialment a partir d'aproximadament 1815. I és que viure al poble acabava tenint avantatges en seguretat, en serveis, i moltes famílies deixaven llavors les masades i feien cap a este nucli urbà. I hi ha una curiositat interessant aquí, i és que algunes masades se van començar a desmuntar perquè les famílies aprofitaven aquella pedra per a construir-se la casa nova al nucli urbà, dins del poble. Per tant, les masades podríem dir que d'alguna manera són doblement part de l'origen de Santa Bàrbara.
3: I tant, i Víctor, com era viure en una masada?
4: Doncs era una vida molt vinculada al camp, evidentment, i molt més autosuficient, ara ho he dit, que el que seria ara. Sí que tenien, doncs, cuina, el que podíem entendre per cuina, menjador, habitacions, però, clar, també hi havia corrals, espais per als animals, també havien de conservar els aliments i guardar-los, pou, i a vegades també inclús una sínia, i per als, com deia abans, no, les masades més grans, també el seu propi molí d'oli. I llavors, a partir d'aquí, la vida era molt diferent de la d'ara. S'havia de planificar llargament, tindre llenya per a l'hivern, oli, conserves, tomates penjades, car preparada també per a durar, perquè, clar, no podies anar al poble com ara al súper, no?, cada vegada que necessitaves alguna cosa.
3: I avui aquestes masades encara es poden veure o visitar?
4: Sí, encara en queden moltes, tot i que algunes han desaparegut, motius com els que deia abans, que aprofitaven la pedra, altres s'han restaurat, algunes han quedat integrades dins del mateix poble. De fet, el Centre d'Estudis Planers, una entitat d'aquí al municipi, n'ha documentat més de 200, i una de les que es permet conèixer les masades, i a més el passat, és la Masada de Martí, que de fet és per a nosaltres és el Museu de la Vida a la Plana o el Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana. Al llarg dels anys s'han fet visites puntuals a diferents masades, tot i que cada vegada és més difícil accedir a algunes. I aquí també podríem parlar del Rijijiu, que és un festival que utilitza les masades precisament com a escenari per a propostes d'art contemporani. És una altra manera de posar en valor aquestes construccions i recordar que no són només cases antigues, sinó que expliquen d'on ve el poble.
3: Efectivament. Víctor, moltíssimes gràcies per portar-nos avui aquesta història, el Rambla 54, una història que encara podem llegir en el paisatge de la Plana, com ens deies. Una abraçada i parlem aviat.
4: Gràcies a vosaltres, això espero. Anna i equip també, evidentment, que està al darrere.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Deixa'm explicar-te una cosa personal, perquè avui per mi és un dia trist, molt trist. Aquest matí m'ha arribat la notícia de la mort de la Mercè Capdevila, una donassa que per a molta gent és moltíssimes coses. Mare, àvia, mestra d'escola, ànima del Mercat de la Concepció de Barcelona, lluitadora i amiga. Fa 4 anys, amb l'Ivan, vam intentar engegar un projecte, el Veïnejant, que era una sèrie sonora de petits espais on escoltar les històries de persones anònimes excepcionals. Al final, la idea es va quedar en no res. O potser era la llavor d'aquest programa, Ivan. El cas és que sí, que vam fer un pilot d'aquell projecte i no vaig tenir cap dubte que amb qui l'havíem de fer era amb la Mercè. Avui hem rescatat aquell pilot com a homenatge. Mercè, gràcies per tant, i que la Terra et sigui lleu. Ens agrada veïnejar, per això us presentem herois que us són a peu de carrer, els que lluiten pel bé després que soni el despertador.
6: Hola, Mercè.
7: Hola, què tal? Com estàs, Neus?
6: Fa molt de temps que no et veiem i et trobem a faltar.
7: Hombre, saps què passa? Que m'he jubilat.
3: Mercè Capdevila Noguer, 77 anys, Barcelona.
7: Jubilar-me m'ha costat, perquè el que m'ha costat més és no veure't a tu. Allò és que venies amb aquella il·lusió explicant-me coses als Reis, quan anaves a l'escola. Jo això també ho trobo a faltar. Jo vaig arribar de fer de mestra quan ja tenia les 4 criatures, que com de joveneta ens vam quedar sense pare, amb 7 germans i els 3 germans grans van haver d'ajudar la mare. Jo anava a escola a la tarda, a partir dels 11 anys, anava a l'Acadèmia Porta, a hores que deien que era escola per a senyorites, feia el mateix, però no era com una escolaritat. I ajudar la mare al mercat. Em vaig casar als 19 anys, i sempre em va quedar el coquet d'estudiar. I va haver-hi una oportunitat que va començar això de majors de 25 anys i quan vaig tenir la quarta criatura va sortir això i ho vaig fer. Com jo era l'edat que a mi m'agradava de primera etapa, que era de primer a cinquè, vaig pensar, ja ets gran, tens les 4 criatures, ho has pogut fer, trio el que m'agrada. La petita tenia un any i el gran en tenia 6-7 anys. Vaig pensar, mira, si puc anar fent substitucions per Barcelona, Cotri, faré el que pugui. Em va servir molt perquè vaig anar en 3 tipus d'escoles diferents i vaig aprendre molt, que era el que em va anar donant seguretat i que era el que jo volia fer. Amb tot això, a l'escola d'Ovella em van dir, tenim una plaça per aquest any. I l'any següent ja vaig quedar a l'escola d'Ovella. I vaig estar treballant allà 13 anys. Vaig estar fent primer, fins que per situacions familiars vaig veure, jo també sempre deia que més als 50 anys jo no em veia en una escola. Em veia a l'escola fent un altre tipus de coses, però jo pensava que els nanos amb una certa edat necessiten un tremp i una manera de fer que jo no em veia. I vaig dir, bueno, ara ja tinc 50 anys, jo també sempre deia això, vaig deixar-ho i em va sortir una feina de vendre'm una botiga de roba de casa. Al cap d'uns anys, 2 anys, 3 anys, la meva mare es va retirar i com a casa el negoci era el mercat, una parada de 1902 que estàvem allà, érem la tercera generació i sempre hem viscut a la parada i m'ho estimava, jo m'agrada l'ambient del mercat, per tant que he fet tota una sèrie de feines, eh? Ja no tot hi he après i no estic molt contenta, però el que jo sí que em sento més, que he fet millor i que m'ho he treballat és el de mestre. I el que sí que m'ha servit molt és la pedagogia, perquè vendre no solament és entregar el gènere, sinó ensenyar què era aquell producte i anar ampliant I després vaig pensar de moure'm en ambient de cuiners, de restaurants, de buscar productes per aquest restaurant, anar a veure els productors, anar als grangers, a veure com criaven, anar a França, a les fires de l'alimentari a París. Vaig arrencar molt lo del foie, del magret, del confit, de l'ànec, de les polardes, dels capons, que aquí ja hi havia una tradició, però era ampliar. I, verdaderament, penso que els estudis i el que he fet, vaig aplicar-ho a la parada del mercat. Hi havia molts pares de l'escola que em van venir a veure i dèiem, quan ens deien que estaves al mercat de la Concepció, dèiem, la Mercè, sí, és una mestra. Jo treballant moltes hores al mercat és un altre desgast, perquè si la pifiava, què podia ser? Que m'havia equivocat amb la compra i havia fet malbé 150 pollastres. Però el valor de 50 pollastres no és de no haver entrat en una criatura, que això no t'ho permets. I això, psíquicament i físicament, canvia molt, canvia molt. És un altre tipus d'escola, el mercat. I una altra cosa que m'ha agradat, perquè jo quan era petita, l'ambient del mercat i la gent de plaça era l'ordinària, la que no era culta, hi havia una humanitat dintre, a la gent senzilla, però el que havien arribat a lluitar. I una altra cosa que penso que el mercat han sigut pioneros amb el treball de la dona. Al resta d'Espanya els mercats tots són homes. Aquí a Catalunya són dones. I llavors no hi havia permisos per criatures. Jo, ma mare, als 15 dies ja treballava. I a mi amb un cabasset em posava darrere el taulell i em donava el pit. I a les 6 del matí, a les 5, tant si era estiu com hivern. Ara se parla molt de la dona. I amb això penso que el mercat donava una imatge de que la dona tirava endavant. Diverses anècdotes molt bones. N'hi ha una que va ser boníssima, que era un nen molt llest, molt viu, però no li agradava gens sortir a la pissarra o exposar. I pensava que tenia un llenguatge que podia arribar molt bé. I sí, sí, explicava, però quan acabava deia, no m'ha agradat gens. Amb tot això, quan vaig anar al mercat, que es va fer les obres i es va trasladar al passeig Sant Joan, em ve aquesta alumna, periodista, i diu, va, com has de fer una entrevista? Li vaig dir, no. I diu, ah, noia, tu em feies sortir a la pissarra, jo et faré sortir a la pantalla. I vaig dir, ara sí que m'has enganxat. Diu, jo ho esperava, això. Jo...

0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AEPRA.
4: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
5: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
8: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
9: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
10: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
11: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
12: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
13: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
14: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
15: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
16: Són les 5.
1: El Prat en 3 minuts.
16: Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. La Festa Major del Prat s'ha acomiadat aquest dilluns a la nit amb un piro musical accidentat a l'aparcament de Rodalies. Una avaria en un dels generadors ha afectat el so. Això s'ha sumat a l'alarma de Protecció Civil durant l'inici de l'espectacle, que finalment ha pogut oferir una gran coreografia de música i pirotècnia. Més enllà d'això, la Festa Major ha estat multitudinària, superant inclús expectatives d'aforament i sense incidents en l'any que s'han estrenat càmeres de seguretat temporals als principals escenaris. Escoltem la tinenta d'Alcaldia de Cultura i Educació, Anna Martín.
17: No hi ha hagut cap incident destacat durant aquests dies de Festa Major. Amb una afluència tan gran i de milers de persones al carrer, la veritat que ha sigut una Festa Major sense incidents a destacar. I les càmeres, la veritat és que fem una molt bona valoració, perquè malgrat que no les hem tingut que utilitzar per cap prova, perquè no ha existit cap incident important, sí que ens han servit per poder veure els fluxos de gent. Quan a vegades en alguns espais hi havia més gent, menys, com es movia, i això també ens ha permès anticipar-nos en algunes lògiques en temes de seguretat.
16: Maite Martín a la plaça de la Vila i Fades al Fondo d'en Peixo han posat el punt i final a la part musical de la Festa Major 2026. Normalitat al Prat, malgrat l'alerta Inuncat que preveia pluges torrencials al Baix Llobregat fins a les 2 de la tarda. Si bé el matí ha arrencat amb una lleugera pluja, cap a 3:15 el cel s'ha ennegrit i la intensitat de pluja s'ha incrementat. Les precipitacions s'han caigut en forma torrencial poc abans de les 12 i durant 20 minuts més. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, a
7: Al migdia, el cabal del riu se situava per sobre dels 190 metres cúbics per segon, lluny, però, del cabal màxim del riu al Pas del Prat. Recordem que els efectes sobre el cabal del riu es poden veure hores després que plogui. En el moment de més intensitat s'ha acumulat aigua a diverses vies del Prat, com la carretera de l'Aviació, Doctor Soler i Torrents, l'Avinguda Remolar i el Fondo d'en Peixó, on l'Ajuntament ha bombat aigua i ha obert els embornals.
1: Esports.
7: L'Associació Esportiva Prat ha aconseguit una victòria de renom a la fase prèvia de la Copa del Rei. Els Potala van golejat a domicili al Sant Rafael per 1-5 a Eivissa. Aquest resultat es deixa la classificació pràcticament encarrilada per la tornada d'aquest diumenge al Sagnier. D'altra banda, el Club Bàsquet Prat ha batit la seva primera derrota a la Copa Espanya de bàsquet. El conjunt pretenc ha perdut a casa contra la Bisbal Bàsquet per un ajustat 71-79. Doncs això és tot, tornem amb més informació d'aquí una hora.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 29 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Situació complicada en algunes vies. Comencem destacant l'autopista P7 i retencions al llarg de 13 quilòmetres de Parets a Cerdanyola del Vallès en sentit Tarragona, perquè a Cerdanyola només hi ha un creu obert per circular en sentit sud per inundacions. A la B30, lateral de la P7, hi ha cua entre Cerdanyola i Barrera del Vallès en tots dos sentits. La BB-1415 està tallada entre Cerdanyola i Barcelona per esllavissades. La C15B està tallada a Sant Pere de Ribes en tots dos sentits per inundacions. També per inundacions, la L11 està tallada a Lleida en sentit Barcelona. A la C33 i a la C58 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20 i a Quart de Badalona a Barcelona en sentit sud. A la C25 hi ha un creu obert per circular només a Muntanyola en sentit Girona per un camió avariat, i això provoca retencions en aquest tram. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt, la B20 retencions a Diagonal a Sarrià en sentit Besòs i del Nus a la Trinitat a Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, a la B10 i a Cua de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, des d'una franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus a la Trinitat en sentit Besòs. I tot és el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Avui al Connectats parlarem sobre la fibrosi quística amb Susana Loureda, que és infermera i gestora de casos de fibrosi quística del Parc Taulí de Sabadell. Continuarem amb més salut, avui per conèixer la tasca de la coral Pas a Pas, pensada per combatre malalties relacionades amb la salut mental i també amb la diversitat funcional. I acabarem celebrant els 30 anys dels Bufons del Foc amb Xavier García, que és el tresorer de la colla i encarregat dels actes del 30è aniversari. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.
0: Ens posem al dia, destaquem el més significatiu de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
3: Bona tarda a la Cambra de Comerç de Terrassa, Secot Comerç i Terrassa Centre reclamen celeritat per executar el projecte de reconstrucció de l'aparcament soterrat del portal de Sant Roc. Les tres entitats recorden que l'actuació ja va ser aprovada pel ple municipal i consideren que no s'haurien de produir nous retards en una infraestructura que consideren necessària per millorar l'accessibilitat al centre i donar suport a l'activitat comercial. Les organitzacions expressen la seva preocupació pel debat generat arran de l'aprovació d'una proposta per convertir tot l'espai en un bosc urbà i refugi climàtic. Segons les entitats, aquesta proposta és tècnicament incompatible amb el projecte de l'aparcament soterrat aprovat anteriorment. Tot i això, les entitats terrassenques defensen que la reconstrucció de l'aparcament no és incompatible amb una intervenció verda a la superfície. Reclamen que la futura plaça incorpori arbrat, vegetació, ombra i criteris de confort i adaptació climàtica. Consideren que aquesta actuació ha de permetre disposar d'un espai d'estada de qualitat i contribuir a reduir l'impacte de les altes temperatures.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Policia Nacional ha desarticulat un grup dedicat a la falsificació de documents per afavorir l'entrada a l'Estat a ciutadans procedents de la República Dominicana. En el marc del dispositiu que s'ha fet aquest matí, els agents de la Policia Nacional han fet dues entrades en domicilis de Sabadell. En un d'ells, situat al número 130 del carrer Borràs, a la Creu Alta, els agents han fet dues detencions, tot i que en total se'n preveien quatre. L'UCRIF, la unitat dedicada a la lluita contra les xarxes d'immigració il·legal, lidera la investigació, que s'ha fet en col·laboració també amb agents de la Policia Nacional de Sabadell. I en clau de successos també hem d'explicar que els Mossos investiguen un possible tiroteig al barri d'Espronceda. Els fets van tenir lloc a la nit passada, al voltant de les 11, després d'una baralla entre dos grups de persones, segons ha pogut confirmar la policia catalana. La baralla hauria començat per causes que no han transcendit a la plaça Rogelio Soto i hauria acabat amb diversos trets a l'aire que no han ferit cap persona.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. La situació d'en Francisco i la Milagros, una parella de 81 i 74 anys del barri d'Artigues de Badalona, podrien caminar-se cap a una solució. Aquest dimarts al matí haurien rebut una trucada de la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, en què se'ls ha informat que la Generalitat està negociant amb el BBVA la fórmula amb què la parella pugui quedar-se al pis mitjançant un lloguer social. La parella afronta un procediment de desnonament després d'haver avalat fa 15 anys la hipoteca del seu fill, que també va perdre el seu habitatge. Així ho explicava el matrimoni al Badalona Matí de Radio Ciudad.
6: Tú tienes a tus hijos, necesita un avalista. Tú tienes el piso libre de cargas, que lo tienes pagado hace 40 años. Lo que menos piensas que iba a llegar todo este tema.
7: Cuando fui al banco a firmar, nunca, ni el notario ni nadie me dijo, usted pone su piso, nunca, simplemente dijo, firmen aquí i punt.
5: El deute per l'hipoteca del fill d'uns 320.000 euros ha situat en Francisco i la Milagros al límit de perdre el pis on viuen des de fa més de mig segle i que, segons expliquen, tenen pagat des de fa 40 anys.
0: Gràcies, Martí. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
8: Bona tarda. La Festa Major del Prat s'ha acomiadat aquest dilluns a la nit amb un piró musical accidentat a l'aparcament de Rodalies. Una avaria en un dels generadors ha afectat el so. Això s'ha sumat a l'alarma de Protecció Civil durant l'inici de l'espectacle, que finalment ha pogut oferir una gran coreografia de música i pirotècnia. Més enllà d'això, la Festa Major ha estat multitudinària i sense incidents en l'any que s'han estrenat 18 càmeres de seguretat temporals als principals escenaris.
9: No hi ha hagut cap incident destacat durant aquests dies de Festa Major. Amb una afluència tan gran i de milers de persones al carrer, la veritat que ha sigut una Festa Major sense incidents a destacar. I les càmeres, la veritat és que fem una molt bona valoració, perquè malgrat que no les hem tingut que utilitzar per cap prova, perquè no ha existit cap incident important, sí que ens han servit per poder veure els fluxos de gent. Quan a vegades en alguns espais hi havia més gent, menys, com es movia, i això també ens ha permès anticipar-nos en algunes lògiques en temes de seguretat.
8: La Festa Major s'acomiada fins l'any que ve i, com és habitual, des de l'Ajuntament obren una enquesta per recollir l'opinió de la ciutadania al web de la corporació local.
0: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
10: Bona tarda, Carme. L'Octoberfest de Castellà va passar la revàlida de la tercera edició amb un gran ambient i una més que important assistència ciutadana, on l'organització xifra en 3.500 persones. Novament, la cervesa i les taules llargues compartides van omplir de públic l'espai Tolrà aquest divendres i aquest dissabte passat, com si es tractés del Ceresenvise, a recinte on des del 1810 se celebra l'Octoberfest de Munic. L'espai Tolrà s'afegeix des de fa 3 anys a una de les festes més importants del món, que tenen el seu epicentre a la regió bavaresa, però que s'ha adoptat a territoris de tot el món, donada la popularitat de la beguda escumosa feta d'ordi i llúpol. Les actuacions d'aquest cap de setmana van ser tot un èxit, amb grups com Massa Madre, Hotel Cochambre, Hombres B, una banda tribut d'Hombres G, i la DJ Cassandra Cash, actes que des del vespre de divendres, com dèiem, van ajuntar una xifra de 3.500 persones, mig centenar menys que en les dues anteriors edicions.
0: Gràcies, Albert. Anem a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
11: Bona tarda, Carme. A Rubí, l'alcaldessa ha fet una xerrada amb els ciutadans per parlar del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. La Generalitat hauria tancat la porta per a permetre la urbanització de sectors sense legalitzar, com a Rubí serien Can Carreres, Tres Camins, Campament o Can Serrafusà. Ho ha explicat l'equip de govern aquest dilluns al casino, en aquest acte per conèixer el nou pla d'ordenació urbanística davant d'alguns veïns que, precisament, confiaven que la futura norma urbanística podria legalitzar la situació dels seus habitatges després de 30 o 40 anys. L'executiu local ha demanat suport tècnic a la Diputació per seguir treballant aquesta qüestió i ha proposat fer una trobada específica amb els afectats. Es calcula que a tota Catalunya hi ha unes 1.500 urbanitzacions sense regularitzar, una situació que el govern català està començant a drenar a través de línies de crèdit dels ajuntaments. Però per ara no sembla que es passi a sòl urbà aquestes zones a través d'un POUN i sense un canvi normatiu més fort a nivell català. Un fet que preocupa greument els veïns.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Pau Vázquez.
12: L'episodi de pluja d'aquest dimarts ha causat diversos desperfectes a Sant Cugat. L'aigua s'ha acumulat a carrers i places i en alguns casos ha dificultat el trànsit de cotxes i vehicles motoritzats. Alguns vehicles, fins i tot, han quedat atrapats en algun punt d'acumulació d'aigua. Alguns dels carrers que s'han hagut de tallar el trànsit són el pont del carrer Martorell, el carrer de Safareig, el passeig del Nard, l'avinguda de la Car d'Escaiola i l'avinguda dels Països Catalans. Des de l'Ajuntament també han advertit que la Riera, al seu pas per Can Calders, anava molt plena i que no s'hi podia passar. La pluja també ha desplaçat contenidors que han hagut de ser recol·locats quan les condicions climàtiques ho han permès. Aquest aiguat també ha causat desperfectes a l'escola Bressol, al tricicle, on han hagut de demanar a les famílies que sempre que ho poguessin fer de forma segura anessin a recollir les criatures. En el cas de l'escola Gerber d'Orlac, que també pateix sovint les conseqüències de la pluja, s'han trobat amb el gimnàs i el menjador inundats. I és que han caigut 53,2 litres per metre quadrat en només una hora. És el rècord que s'ha registrat a Sant Cugat aquest dimarts. Mai havia plogut tant en una hora.
13: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: I ara, connectats, aprofundim en una malaltia poc coneguda com la fibrosi quística. Per conèixer-la una mica millor, anem fins a Sabadell. Mireia Sanz, en Ràdio Sabadell, molt bona tarda.
1: Per abordar la realitat de la fibrosi quística ens acompanya la Susana Loureda, que és infermera i gestora de casos de fibrosi quística de l'Hospital de Sabadell. Què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia, Mireia.
1: Bon dia, Susana. Escolta, si et sembla, comencem una mica pel principi, perquè jo crec que la fibrosi quística, diria que és d'aquelles malalties que sonen, no?
2: Sí, sí.
1: Que ens sentim a parlar, que sonen,
2: sí, és veritat.
1: Però no sé si sonen de la manera que han de sonar. És a dir, què és exactament la fibrosi quística?
2: Sí, bon començament. Doncs la fibrosi quística és una malaltia genètica i hereditària. Això vol dir que la persona que la pateix neix amb aquesta malaltia i rep la transmissió un gen alterat del pare i un gen alterat de la mare. Vull dir, per poder patir la malaltia s'ha d'heredar del pare i de la mare. Què passa amb aquesta malaltia? Hi ha una proteïna que es diu CFTR. És una proteïna, així, d'una manera més senzilla, t'ho explico, que està dins de les membranes de les cèl·lules epitelials, fundamentalment. Les cèl·lules epitelials estan al sistema respiratori, als pulmons, al sistema digestiu, al pàncreas i a l'intestí. Afecta també al sistema reproductor, a les glàndules sudorípares, etc. Què passa?
1: Per tant, és multifactorial,
2: és una molt complexa, és a molts òrgans i això és complicat de portar. Què passa? Aquesta proteïna funciona com una porta, perquè ho entengueu, és com una porta, una aixeta, que permet que les sals i l'aigua surtin de la cèl·lula. Quan això no funciona, això queda acumulat i totes les secrecions de l'organisme, no només el moc, tenim secrecions a tots els òrgans, s'espessen, es compacten i provoquen a nivell del pulmó que aquest moc atrapi el que serien les bactèries, el virus, es queden allà taponant, se sobreinfecten, provoquen inflamació, infeccions recurrents i dany del teixit pulmonar. A nivell de pàncreas, fonamentalment es taponen tot el que serien els conductes pancreàtics, llavors els enzims que necessitem, que van a l'intestí, que circulen per aquí, necessitem aquests enzims per poder digerir les greixos, les vitamines, no es produeix, con lo qual tot el que seria el creixement està alterat. En les glàndules sudorípares passa que hi ha un excés de clor, con lo qual també la sal, la suor és molt més salada del normal. Això és un fet que a nosaltres ens serveix molt, perquè mitjançant la medició d'aquesta suor podem diagnosticar i confirmar que tenim la malaltia en el nadó. Per tant, com tu has dit, és una malaltia complexa, afecta molts òrgans, a nivell reproductor també provoca esterilitat i és complexa i requereix com un tracte especial.
1: Més o menys a quina edat la podeu diagnosticar? Perquè això anava a preguntar, això ens ho troben amb la prova del taló, no? Que això quan tenim
2: senyora,
1: criatures,
2: sí, senyora,
1: directament,
2: és bé, perquè ja t'he dit que es neix amb aquesta malaltia i es fa el diagnòstic primer a través del que seria el cribatge, el programa de cribatge neonatal. Aquest cribatge, les mostres són la famosa prova del taló, que tothom coneix, quan neix un nadó, es fa la prova del taló allà cap a les 48-72 hores de vida, i aquestes mostres a Catalunya, totes les mostres de taló, van a parar a l'Hospital Clínic. Allà amb els laboratoris d'Hospital Clínic de l'Institut de Recerca Biomèdica s'analitzen i allà estudien com unes 28 malalties, vale? Entre aquestes està la fibrosi quística, que penseu que es va introduir al cribatge, el programa de cribatge, Catalunya va ser pionera en introduir dins de les 28 malalties la fibrosi quística, i allà cap als aproximadament cap al 2019 o alguna cosa així. Aquesta malaltia, com us he dit, es diagnostica per l'alarma per el test de cribatge. Hi ha uns biomarcadors que surten alterats i ens diuen alarma, alerta, aquesta persona, aquest nadó, potser sigui subsidiari de tenir una fibrosi quística. Llavors, ens envien el correu a les unitats de referència, que nosaltres el Taulí és una de les unitats de referència de Catalunya, i allà nosaltres el citem per, mitjançant la prova de test de la suor, confirmar si es té o no la malaltia.
1: D'acord, o sigui, La prova del taló mostra alerta, sí. Si serà la suor la que determinarà exactament. Si és així o no és així, amb aquesta part que em deies que és molt més salada del normal, no?
2: Exactament, exactament.
1: Mm. Clar, si és més salada del normal, la pell també en deu patir les conseqüències, no?
2: Sí, però bueno, pell, tot, però claro, a partir d'ahí, els primers símptomes ja hem de posar-nos en marxa per evitar que comencin, com us he dit, les secrecions es espessen a nivell pulmonar, que és el més important, que no sigui colonitzat per bactèries que puguin complicar i provocar la inflamació. A nivell endocrí és la urgència més ràpida. També que a nivell, hi ha nens que debuten de manera greu, com és una malaltia greu, amb un espessament de les deposicions. La primera deposició que fa el nadó és aquella deposició negra que es diu Meconi, i hi ha nens que tenen una mutació greu que debuten ja amb el retard en l'expulsió d'aquest Meconi, que això ja és un signe de que hi ha una gravetat en la fibrosis quística de mutació greu.
1: Hi ha algun perfil de pacients? És a dir, amb els anys heu detectat, a banda d'això, no. Aquesta part que m'explicaves ara, no? Que és una qüestió genètica, per tant, entenc que al final, potser no m'acceptaràs l'expressió, però és una certa loteria, no? Perquè tu, quan tens una parella, no et fas una anàlisi per saber si els dos esteu en aquesta situació,
2: exactament.
1: No?
2: Com us he dit, per poder patir la malaltia s'ha d'heredar un gen del pare o un gen de la mare, però és veritat que quan el poden transmetre un gen de la fibrosi quística i l'altre gen que transmeteix el pare o la mare ser normal. Llavors tenim un portador sa. No patirà la malaltia, però té la capacitat de transmetre als seus fills aquesta malaltia.
1: I la prova del taló ens ho identifica, això?
2: No. Disculpa, sí que l'identifica, perquè quan la primera mostra que es fa de la sang del taló del bebè, ja es fa un primer anàlisi genètic. Llavors sabem si són portadors o no són portadors. Què passa amb els portadors? No pateixen la malaltia, però sí que tenen la capacitat de transmetre la malaltia. I s'ha de tenir... heu de pensar que és més freqüent de lo que pensem tenir un gen, ser portadors d'un gen. S'estima que un de cada 35 de persones porta aquest gen dins de la seva condició genètica. Vull dir que és una loteria, que si coincideixes amb una altra persona que també és portadora i porta un altre gen, es podria donar.
1: Clar, i això ara estava pensant jo, que quan fas determinats tractaments de fertilitat, això t'ho miren per activa i per passiva, clar, no sé, segurament no faria falta, no?, que no ens ho anem mirant tots plegats genèticament abans de tenir una criatura, no?
2: Seria impossible cobrir tot el banc i la manícula que hi ha de malalties genètiques. No podem fer totes les proves a tot el món perquè seria impossible. Vull dir, és més aviat el cribatge neonatal el que ens marca la diferència.
1: Em deies ara que el Taulí és unitat de referència.
2: Sí,
1: si no m'equivoco, des de fa força anys. Vull dir, és un hospital que ha treballat molt aquest tema. N'havíem parlat en alguna ocasió amb la doctora Bosque, recordo. Com aconsegueix el Taulí ser unitat de referència i per què és una de les unitats de referència de Catalunya?
2: És important que, per saber on som ara i on anem cap al futur, saber d'on venim. I venim d'èpoques molt dures. Ara estem en una altra, que ja ho parlarem, estem en una altra història de la malaltia, però sí que venim d'èpoques molt dures que no fa gaires anys. Es va començar a Sabadell a cuidar els primers pacients amb fibrosi quística, la doctora Bosque, junta amb una companyera de noms al llarg de l'entrevista, perquè m'agrada que la gent sàpiga els noms de les persones que han estat lluitant i que estan aquí i estan treballant, perquè a vegades ens oblidem que darrere de tota aquesta malaltia hi ha persones que amb esforç, amb investigació i tot estan, i que la gent conegui els noms i si són, doncs és important. Doncs va començar la doctora Bosque ja cap als anys 80, al començament dels anys 80, amb una companya que era fisioterapeuta, la Núria López, que ara doncs, ambas dues estan jubilades, i va ser a la clínica, que segur assessorarà a molts dels sabadellencs i sabadellenques, la clínica del Nen Jesús, on jo també vaig començar. Allà es van començar a tractar els primers pacients, després es va incorporar a la unitat el doctor Òscar Asensio, que també ha sigut un puntal en la nostra unitat, i eren èpoques molt dures, perquè la malaltia es tractava... els símptomes, diem, i intentar aconseguir que arribés el pacient en el millor estat possible. Penseu que ja no existien unitats d'adults perquè els pacients no arribaven. Aquesta transició, vull dir, a l'època de l'adolescència, per desgràcia, època de juvenil, doncs aquestes persones arribaven, per molts cuidadors que els donaven, arribaven amb mal estat i havien d'arribar, o bé al final era el trasplantament, i molts no superaven aquest trasplantament. Va ser a partir de que van començar a millorar els tractaments, antibiòtics inhalats, etc., que controlaven les infeccions, la nutrició també, el donar enzims, el donar vitamines, que anaven allà allargant aquesta situació, però una lluita, de lluitar, no de corregir, sinó de lluitar contra i mantenir el que estava mal fet, ja. Cap a, fixa't si, és, si ha sigut aviat, cap al 2019-2021 van aparèixer uns tractaments que són els moduladors d'aquesta proteïna, que el que intenten és intentar corregir i substituir el defecte d'aquesta proteïna CFTR que us explicava abans, que és la causant de la malaltia. Això 19-21, o sigui, relativament fa poc. Llavors, imagineu-vos tota la trajectòria abans de la lluita amb aquests pacients, d'aquesta, totes aquestes persones. I és a partir d'aquesta nova era que aquests tractaments que han arribat han aconseguit que aquestes persones que tenien una limitació de vida molt curta, que pràcticament no pensaven ni en continuar més enllà, ni estudis, ni tenir feina, res, perquè no havia com un futur, això ha canviat tan espectacular. Per nosaltres ha sigut una revolució, que poden, són crònics, la malaltia no està curada, continuen tenint la malaltia, però poden arribar a fer una vida completament normal.
1: Ostres, de no arribar a l'adolescència a fer vida completament normal.
2: Ha sigut una revolució per nosaltres. O sigui, vol dir, el pacient continua sent una pacient amb fibrosi quística, però que té una vida completament normal perquè hem corregit.
1: Estem parlant d'una medicació diària, per exemple.
2: És una medicació diària i també no hem d'oblidar que això té una contraposició, que si tu deixes la medicació, abandones la medicació, tornem a tenir els símptomes propis de la fibrosi quística que tan dolents i tan greus eren.
1: Per tant, ara l'esperança de vida d'una persona amb fibrosi quística és la mateixa que una persona que no tingui fibrosi quística?
2: De totes maneres, també faig un incís, perquè sí que han arribat a moltes mutacions, però penseu que tenim unes 2.000 mutacions de fibrosi quística alterades, i no tothom, per desgràcia, es pot beneficiar. Per poder beneficiar-te d'aquesta medicació has de complir uns requisits i tenir unes mutacions que s'han comprovat a nivell d'investigació que sí que són reactives a aquestes medicacions. Per tant, ens queda feina perquè hi ha gent que hem de continuar tractant, hem de continuar evitant que es vagin empitjorant la seva qualitat de vida, perquè quan arriben nous medicaments, que esperem tenir un futur prometedor, pues estiguin en les millors condicions per poder rebre'ls.
1: Per tant, quin percentatge és els pacients que realment no poden accedir-hi tenint en compte aquesta realitat? Quins diries que és?
2: No disposo aquí dels percentatges, però diria que t'explico. D'aquestes 2.000 mutacions que estan descrites, es classifiquen en sis grups, i hi ha un grup que no es beneficia, i no sé dir-te ara, perquè no disposo aquí dels datos en aquest moment, però és més petit, per sort ara ja arriba a cada cop més, la mutació més freqüent és la Delta 508, que és una mutació greu i és la més freqüent que tenim a Europa, a Catalunya, i tots aquests pacients que tenen una única mutació amb aquesta mutació i es poden beneficiar, i això és un grup important perquè és la més comú.
1: Per tant, una molt bona notícia,
2: una
1: no?
2: Una molt bona notícia.
1: I això entenc que també amplia el volum de pacients que teniu des de la unitat, perquè, clar, si els pacients tenen més qualitat de vida i, per tant, poden ser més anys, és una malaltia crònica, aquí hi ha una feina no de seguiment de tots aquests pacients.
2: Una feina de seguiment que, com us he dit, no havia, hem passat de no tenir una unitat de continuïtat d'adults a que amb el taulí ja tenim unitat pediàtrica i fem el traspàs a la unitat d'adults, que això és un gran avantatge tenir-ho tot al mateix centre. La unitat d'adults la lidera el doctor Xavier Pomares i la doctora Conxita Montón i la meva homòloga infermera, que és la Pilar Cores, i a la nostra banda, pues, ara mateix la lidera el doctor García, és un doctor que està molt format, s'ha format en fibrosi quística a Austràlia uns anys, i la tenim aquí, i la doctora Marina Pedrosa i jo mateixa. Però recorda que t'he dit que hi ha un equip multidisciplinar molt gran, perquè hem de tractar molts òrgans, i tot aquest equip multidisciplinar treballa en conjunt endocrinos, digestòlogues, nutricionistes, fisioterapeutes, treballadores socials, s'implica moltíssima gent, hi ha molts perfils diferents de professionals, i jo aprofito que dones veu per donar públicament les gràcies a tota aquesta gent, perquè ha fet que el Parc Taulí a Sabadell tingui concedida la menció d'hospital de referència en grau d'excel·lència. Això vol dir que a Espanya n'hi ha poques, bueno, en poques estan unes 12 unitats pediàtriques, 11 d'adults, si no recordo malament, i d'aquestes tenim 3 de referència a Catalunya i 2 en grau d'excel·lència a nivell de pediatria i una som al taulí. Això, doncs, ahí som.
1: Doncs, Susana Loureda, mil gràcies per haver vingut avui a Ràdio Sabadell i haver-ho explicat tot plegat.
2: Molt bé, molt bé, gràcies a tu.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: I ara al Connectats us parlem de la música que cura l'ànima. Ho sap molt bé la impulsora i directora de la coral Pas a Pas, que treballa amb cantaires amb problemes de salut mental i diversitat funcional. Ens anem fins a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui coneixem una mica més la coral Pas a Pas, que és tot un tresor per Castellà. Celebra 15 anys. En parlem amb la seva fundadora i també amb l'ànima, que és la Clara Martí. Clara, molt bona tarda.
5: Bona tarda, home, queda una mica...
4: Sí. M'he referit a tu com a l'ànima, però és que és una ànima col·lectiva, sou molts. Explica'ns aquesta essència de la coral.
5: Som molts. A veure, si vols, començo pel principi una mica.
4: Sí, per descomptat.
5: Això, mira, Pas a Pas neix sense ser Pas a Pas al principi, perquè el nom el vam posar a posteriori, no? Quan potser ja feia un any que el projecte rodava. I això comença perquè jo vaig acabar... Bueno, jo estava estudiant Educació Social i havia de fer, bueno, com a qualsevol carrera, no? Pues s'havia de presentar un projecte, havien de fer pràctiques. I, bueno, jo havia fet pràctiques amb altres col·lectius, sobretot amb infants amb risc d'exclusió i tal. I llavors, en aquell moment, jo dirigia un cor en una escola d'aquí a Castellà. I parlant amb l'Ajuntament, jo vaig dir, mireu, jo no... Tancar-me en un despatx no ho veig gaire. I, ostres, tu no portes una coral per nens, tal? Per què no intentem obrir un projecte que sigui una coral de persones amb diversitat funcional? I a Castellà, en aquell moment, hi havia moltes entitats relacionades amb la diversitat, no? I llavors vam dir, bueno, doncs per què no ho provem? T'atreveixes? Vinga, doncs endavant. I neix aquí.
4: I llavors,
5: després d'un any, ja fa 15 anys, sí, sí. I llavors, clar, al veure que aquell any havia funcionat, el primer any que, bueno, que era una cosa que podia tenir... bueno, podia tenir futur, no? Vam dir, què, seguim? Doncs vinga, va, seguim. I fins aquí.
4: Que bé, que bé. Explica'ns una mica com funciona la coral Pas a Pas.
5: A veure, nosaltres ens trobem cada divendres, això sí que no ha canviat des dels inicis, sempre ha sigut els divendres, i llavors ens trobem, actualment hi ha 3 grups de Pas a Pas. Un grup neix del que és l'entitat Suport Castellà, per tant, la majoria són usuaris de suport. L'altre grup neix originalment de 2 entitats, que eren Dismòbil, que ja no existeix, i Àdips, que crec que ara ja està també... que ja no funciona com a tal. I llavors hi ha un tercer grup, que aquest sí que va ser com més posterior, potser fa 5 anys només, que hem introduït un cor infantil. Per què ens agrada haver introduït aquest cor? Doncs perquè les nenes arriben on no arribem a nivell musical amb els altres 2 grups. I llavors crec que aquest punt d'unió, bueno, dalt de l'escenari per mi és, bueno, és molt bonic. És molt bonic, i també perquè fem que les nenes convisquin, no?, amb el que és la diversitat, i que la visquin una mica de primera mà, perquè ens trobem als concerts, però també si fem assajos també assagem de manera separada, però quan hem d'assajar per un concert també ens trobem els 3 grups i bueno, i fem aquest vincle, no?, durant una estoneta.
4: Hem inclòs aquesta entrevista dins de la secció de salut, i algú us preguntarà, estem parlant d'una coral, però és que les corals, com totes les entitats, fan salut mental, i segur que tens molts exemples d'integrants en què has notat una evolució en el seu estat anímic i, per tant, de salut, oi?
5: Moltíssim. Ah, per ells és... bueno, és una cosa... A veure, amb el grup de salut mental sí que és veritat que és una lluita que estem allò... perquè forma part, del... O sigui, forma part del, de la seva... A veure, no és que formi part de la malaltia, però és de les conseqüències que això implica, no? De que, bueno, la constància, això costa molt, i al final jo sempre els dic, quan us apunteu a un... com qui fa teatre, no? És quan t'apuntes a una coral, tu formes part d'un grup, i per tant, si tu no hi ets, les coses fallen, també. I per tant, necessitem a tots els integrants del grup. I amb això, ara ja m'ho prenc bé, però em costava molt, perquè clar, tu podies arribar un dia i dir, ostres, és que són 4 dels 10 que són. I bueno, i havies de tirar endavant igualment, o les sorpreses del directe. I això, bueno, tornant al tema de la salut, al final cantar és terapèutic en si. O sigui, per si sol és terapèutic. I ve gent que d'entrada deies, ostres, i molt tímida, molt... I ara tinc un clar exemple d'una persona això, no?, molt tímida al principi, i que ara dius, però què passa? Però si sembles un altre. És, bueno, caballo... Sempre li dic, ets un caballo desbocado, ara. Que... bueno, i això ho ha fet el fet de sentir-se que forma part d'alguna cosa. I això és molt important.
4: Descriu-nos aquesta sensació de quan acabeu un concert. Això ha de ser meravellós.
5: És un... bueno, una eufòria, allò de dir, buai, això ara què? També amb el risc que això comporta, eh? Bueno, jo ara, clar, els vaig veure diumenge, quan vam acabar el concert, tots estaven, oh! I ara, a poc aquesta setmana, deixem que les coses una mica baixin, que baixi una mica el suflé, i divendres veurem, no? Divendres, doncs, llavors posarem en comú doncs, com ha anat, com ho han viscut, què ha suposat per ells això. Però et diré que va ser un concert, i ho dèiem amb els altres músics, hem fet concerts molt xulos, però aquest, en concret, era un concert que eren ells. I això també va ser sorpresa per nosaltres, perquè, bueno, perquè no hi havia... No hi havia... inputs externs, vull dir, moltes vegades fem un concert i és que fem un concert de pel·lícules, doncs llavors hi ha una pantalla una mica amb les pel·lícules que estem cantant que van rodant, o hi ha una entitat que ve perquè venen a ballar mentre nosaltres cantem, o jo què sé, un cop vam fer, doncs va venir un trapecista, es va penjar de l'auditori, i aquesta vegada no, aquesta vegada eren ells, tota l'estona, ells presenten, ells amb el risc, bueno, risc no, o amb la sorpresa de que què passarà, no? Perquè, clar, tu pots... No era improvisat, ells sabien quines preguntes havien de llegir, però, clar, tu no sabies com interaccionarien amb el públic i què passaria. I això va ser molt divertit. Mm. Molt divertit perquè no deixen de sorprendre't. Cada dia et surten per un... Bueno, et surten d'una manera que dius, ostres, això et xoca cada vegada, però per mi és el que ho fa tan especial.
4: Posa un context.
5: No saps mai per on surten.
4: Posa un context que es tracta del concert de celebració dels vostres 15 anys, en què sí. Veu interpretar una cançó, per exemple, del Roger Pedrós, que havia compost per vosaltres, sí. També una altra del Joan Manuel Serrat. Quina
5: bueno,
4: selecció...
5: Aquesta no la vam... O sigui, aquesta va sortir en algun moment, perquè el concert el que anava, i una mica de la manera que ells ho presentaven, sí que va haver una presentació inicial, no?, on jo deia pues, què havíem aconseguit des dels inicis fins als 15 anys, no? I després ells anaven fent preguntes a la gent del públic, sobre coses que havien passat al llarg dels 15 anys, no? Coses més. Jo què sé, doncs, quina cançó vam gravar, que d'aquí Paraules d'amor, quina cançó vam gravar en col·laboració amb un projecte que hi havia amb l'Ajuntament i que vam interpretar la cançó en llengua de signes. Doncs la resposta era Paraules d'amor. I llavors fèiem que la gent cantés un trosset de Paraules d'amor. Però no era una cançó que nosaltres vam cantar en directe, la vam cantar amb la gent i res, van ser dues frases.
4: Abans.
5: O jo què sé. quina, com acabem sempre el concert de Nadal. Doncs llavors vam acabar

0: si continues després de tant de temps amb aquest projecte és que té algun efecte en la teva ànima?
1: Mira, sempre que em plantejo, perquè al final això de la feina, i més quan ets autònoma, que ara ja fa uns anys que, bueno, que m'he de buscar jo una mica quins projectes agafo, què em motiva i què no em motiva, no? I a vegades, i sempre penso, és que pas a pas sempre hi és. O sigui, no és una cosa que em plantegi... O sigui, és una cosa que també és veritat que me la sento molt meva, per què no dir-ho, no? Al final és un projecte que tu vas posant el foc i vinga, va coent, fins que arribes aquí i penses, uau, vull dir, al final pas a pas ha sigut primer que els meus fills, en el sentit que ha vingut primer, i pas a pas, o sigui, tots els integrants de pas a pas han viscut un projecte, o sigui, han viscut la meva evolució personal, perquè és que jo era molt jove, per tant, han vist néixer els meus fills, han vist... I això sempre, bueno, em fa com... Uau! N'hi ha un d'ells que jo sempre li dic, tu ets un calendari, tu ets un calendari amb potes, perquè sempre diu, escolta'm, serà l'aniversari del teu fill, aquest dia... Sí, o sigui, ho tenen tot com molt... Bueno, molt... Tenen dates molt marcades i m'inclouen en aquestes dates. I això, jolín, a mi em fa... Bueno, sento que hem creat alguna cosa, que hi ha un vincle aquí, doncs que és molt bonic. Molt bonic, i el que comporta també. O sigui, et senten tant que formes part de les seves vides, que llavors també a vegades, ostres, et truquen en hores intempestives, que dius, no, jo no us agafaré el telèfon, vull dir, aquí també has de marcar uns límits, saps? O has de, vull dir que suposo que per ells és el mateix que sento jo, o sigui, pas a pas forma part de mi, no ho puc desenganxar, saps?
0: Doncs pas a pas porteu 15 anys. Clara Martí, moltíssimes gràcies per parlar-nos de la coral, del vostre projecte, i em reafirmo, sí que ets l'ànima, és una ànima compartida, però sí que n'ets l'ànima. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
1: Gràcies a tu.
0: I molt bona tarda a tu també, Carme.
2: Gràcies, Guillem, bona tarda.
3: A la tarda no et desconnectis. Connectat.
4: 1, 2...
0: Ei, bona tarda, companys del Connectat. Soc el Guillem Plans i avui us parlo de Blaumut. El quintet barceloní tancarà la seva gira El millor que hem fet mai amb un concert a l'Apolo, i després es prendrà una aturada indefinida per compondre el seu pròxim disc. Per tant, no ens queda més remei que esperar-los fent un pa amb oli i sal.

0: la tarda no et desconnectis. Connectats. La colla dels Bufons del Foc enguany estan d'aniversari. Han arribat als 30 anys d'història i ho faran amb una sèrie d'actes de celebració. En parlem amb en Xavier García, que és tresorer de la colla i encarregat dels actes d'aquest aniversari. Martí Villegas, bona tarda.
1: Hola, nou, Carme. Estic aquí amb el Xavier García, tresorer de la colla dels Bufons del Foc i encarregat dels actes del 30 aniversari. Què tal, Xavier? Bona tarda.
2: Bona tarda, Martí. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Aviam, avui venim a parlar dels Bufons del Foc, de la vostra colla, que a més aquest any esteu d'aniversari. Però abans de tot, la colla de Diables de Bufons del Foc neix el 1996. Amb quin objectiu?
2: Bueno, neix dintre l'associació de Lleure Gripau Blau i bueno, van passant els anys, estem allà i tot, i vam començar a fer pues, les sortides del Cercavila, del Seguici, a festes de maig i a festa d'agost també. I el 2017, després de fer 20 anys, doncs ens vam constituir com a entitat pròpia i a partir d'allà doncs, ja sense parar de dir una colla més a la ciutat.
1: Quin tipus d'activitat?

0: Et organitzeu, comentes el Cercavila, també durant festes majors, imagino, festes de maig.
1: Correcte, sí, sortim a les festes de maig, a la Flama, festes d'agost, també sortim a IFIA, on ens conviden també altres colles d'arreu de Catalunya, i bueno, organitzem, normalment sempre organitzem la Batucona, que és un acte dintre de les festes de maig, on la nostra percussió convida percussions d'arreu i fan com una cercavila amb colles de percussió.
0: I pel que has comentat, entenc que també feu altres activitats fora de Badalona, no només a la ciutat.
1: Sí, correcte. Anem, per exemple, bueno, hi ha el que es diu un intercanvi, de dir, tu em convides, jo et convido, i ens anem movent.
0: Hòstia, que bo, no? Això no... Jo no m'imaginava que al final les colles de diables, que no sé fins a quin punt n'hi ha alguna a cada poble o ciutat més o menys gran, que també hi hagués aquesta manera de relacionar-vos entre vosaltres i que us aneu convidant a les vostres festes majors.
1: Hi ha un munt de colles, i clar, doncs és el més xulo també és sortir de la teva ciutat i veure com cremen arreu i tot, de dir, per exemple, a Tarragona tenen un model, després te'n vas aquí a Barcelona i tenen un altre. És a dir, tot canvia, no?
0: Com us organitzeu vosaltres?
1: Nosaltres, doncs, tenim per decidir, tenim la colla infantil, l'adulta i la percussió, que anem tots a una, sempre, però per diferenciar-ho així i tal. Bueno, ens organitzem de dir, potser tenim el correfoc, doncs què necessitem pel correfoc, quin lluïment farem a l'inici, quin lluïment farem al final, entremig, quina pirotècnia. Després també la percussió assaja cada divendres durant tot l'any. Nosaltres anem fent assajos i tot, de dir, fem dos abans de temporada, això sí ens dona temps també, sempre es diu molt, però potser hi ha anys que no fem res. Clar, aquest any sí que hem fet, i moltes reunions i tot, amb això dels 30.
0: Home, sí, aquest any com per no fer-ho.
1: Clar, clar. I res, doncs ja després arriba el dia, tots convocats, ja fem una breu explicació, tot. Clar, el que molta gent veu és... Quedem a tal hora aquí, s'agafa, surt a cremar el correfoc i ja està. Però és que és un any de preparació. Entre maig i maig, per dir-ho així, és un any o ja vas pensant què farem l'any que ve, tot.
0: Quanta gent sou a la colla?
1: Doncs aproximadament tocant uns 100. De membres com a tal serem uns 85, alguna cosa així. Però clar, després hi ha aquestes persones de dir... Ostres, que ve no sé qui a ajudar, que si és un exmembre, tal, també tirem molt d'aquesta ajuda, i ens va molt bé. Clar, és gent que no es pot comprometre al 100%, potser amb la colla, però sempre venen a fer un cop de mà i sense aquestes persones no es tiren.
0: Sí, sí. Comentaves que el grup de percussió sí que assaja cada divendres, però vosaltres, més o menys, cada quantes vegades us reuniu durant l'any per preparar totes les activitats?
1: Nosaltres, el tema de foc, la Junta es reuneix, intentem un dia al mes. Un dia al mes, que sempre estem en contacte, ara més amb tot això dels telèfons, trucades, sense anar trucant, que si ara hem d'entregar aquests papers, aquesta documentació, ara fem això o l'altre, i això. Però sí que és veritat que aquest any ens hem reunit molt més, és a dir, havíem de fer prova de vestuari, perquè també el vam renovar, que tot estigui bé, per si s'havien de tornar a la modista o alguna cosa. Tema masses també són totes noves. Tema pirotècnia, hem fet, bueno, estris nous, llavors ens anàvem reunint molt. També pues, com per agafar i que tothom sàpiga què és i tenir ja el material en ment, no arribar al dia de l'actuació i no saber-ho. També moltes reunions de preparació pel que va passar el cap de setmana passat.
0: Ara en parlarem d'això del cap de setmana passat i també dels actes del 30 aniversari, però abans volia comentar un parell de qüestions. La primera, tu ets el cap de pirotècnia de la colla i em genera molta curiositat saber on aconseguiu el material pirotècnic, com es compra, on el aneu a buscar.
1: Bueno, aquí a Catalunya tenim una tradició molt arrelada al foc. Llavors hi ha moltes cases de pirotècnia. Tenim Estalella, Igual, Garcia, Catalana. Nosaltres sempre anem a Estalella pel tracte que tenim i tot. I això, llavors ens envien un catàleg normalment pel març, alguna cosa així, abans d'iniciar temporada, i a partir d'allà ja decidim tot i mirem tema preus, què podem fer, quin dia l'entrega, tot. Clar, aquí també es fot Guàrdia Civil pel mig, és a dir, que hi ha un munt de papeleo i tràmits, de dir, els quilos de pólvora, però estem jugant amb foc, no ens oblidem.
0: I això justament m'enllaça perfecte amb l'altra qüestió que us volia comentar, que era el tema de la seguretat. Imagino que per cada activitat necessiteu permisos de Guàrdia
1: Correcte.
0: Civil, de cossos de seguretat, i també per la pròpia vostra seguretat, perquè imagino que una colla de diables que jugueu amb foc, treballeu veieu amb foc, genera molta preocupació per totes les famílies, sobretot, imagino, dels infants que teniu a la sí. colla, les pares, mares, que es preocupen, no?
1: Sí, sí. Bueno, els nostres infants són uns kamikazes, eh?
0: Sí, sí, també, sí, també sí, sol passar això.
1: Van preparats i de tot. De fet, els hem de dir, posa't bé el mocador, les ulleres, però igual que ens va passar, per exemple, ja, ja. A mi em passava que m'ho deien. Doncs normalment portem com a seguretat, bueno, a part del vestit, pantaló i la casaca, que seria la jaqueta aquesta amb la caputxa, portem un mocador al cap per tapar-nos el cabell, perquè sí que és veritat que una espurna pot caure i es va pues, com fet més gran i tot, i et vas cremant. Llavors és com una altra mesura de protecció, una altra capa, per així dir. Després també portem ulleres i un mocador aquí normalment que et tapa doncs, el nas i tot. I la boca, i ja també per inhalar fum. A mi em va passar aquest estiu, com a anècdota, de dir, vam anar amb correfoc, i em vaig passar tota la nit tossint, de dir, perquè no portava aquell mocador.
0: Clar.
1: Clar, i aquell dia, doncs, a mi em donava alguna cosa.
0: Sí, sí, sí.
1: No, és més seguretat. I també, perdó, també portem guants a les mans i intentem anar al màxim tapats. I ara també amb els nous vestits, doncs, tenim com una goma i el guant va per dintre.
0: Vale. Entenc, per tant, que l'objectiu és cobrir la major part del cos que pugui.
1: Correcte, sí, sí, per evitar cremades i tot. I amb els infantils, igual.
0: Sí, sí, sí. Sí. I ara ja, Xavier, parlant sobre el tema principal del motiu pel qual fem avui aquesta entrevista, que és els actes del 30 aniversari. Si no m'equivoco, ja ho comentaves abans, dissabte passat vau començar, oi?
1: Correcte, vam començar l'abril, el dia 10, presentant els nous vestits que vam fer. Vam dir, ja tocava. Bé, teníem molts anys, estaven molt cremats, sortien tots en flames. Yeah. I vam agafar, els vam renovar i els vam presentar fent com un recorregut sense foc fins a arribar a l'Ajuntament, on allà ens va rebre les institucions, i vam fer doncs, un breu discurs donant inici al 30è aniversari, i també va ser com un prematch, perquè bueno, també ens vam entrevistar durant l'abril i tot. I com a altre acte vam fer... Clar, la gent ens demanava també una festa de 30 anys. I vam muntar doncs, pel matí, a partir de les 10 i mitja, activitats amb la canalla, activitats infantils, on podien ells cremar una bengala i posar-se el vestit. Després també vam tenir rumba amb un grup de Badalona, Los Desmadraos. Després també vam fer una rifa, un pernil, morrades, no?, per així dir.
0: Sí, sí, sí.
1: I vam acabar al vespre, a les 10, amb un correfoc, i res, doncs molt guai tot, la veritat, no ens esperàvem tanta gent des de primera hora al matí, no ens esperàvem que hi hagués tants infants, tantes famílies, i al vespre igual, és a dir, patíem de, ostres, no vindrà ningú i no ho podrem tornar a fer, però no, molt guai, la rebuda de la ciutat també, i és el que pensem, una festa no només de la colla, sinó celebra 30 anys l'associació que és de la ciutat, i també una festa per la gent de la ciutat.
0: Clar, clar, clar. O sigui, al final, la rebuda, l'acollida dels veïns i veïnes de Badalona, molt positiva, no la valoreu?
1: Molt, molt positiva. I no ho sabíem fins que vam començar aquest any de dir tot això, i més per xarxes socials.
0: No us ho esperàveu?
1: No, no, no. Des del primer vídeo que vam publicar, de dir, presentem-nos vestits, vam agafar gent famosa, per així dir, de Badalona, entre cometes, actors, actrius, gent d'aquí de la casa de Ràdio Ciutat Badalona, i no ens esperàvem aquesta rebuda, ni per la gent de les xarxes, ni per la gent de carrer, i molta gent, ho ha vist gent des de Madrid, a dir, en quin moment hem arribat a un vídeo així. I molt guai. I pues, com altres actes, també, tenim dintre de poc, inaugurem una sala d'exposicions noves conjuntament amb l'Ajuntament, i farem una exposició on estaran els vestits durant aquests 30 anys que hem tingut, una mica d'informació d'aquests 30 anys i tot, els elements que fem servir, les mesures de seguretat i tot, estem allà preparant-ho amb l'Ajuntament.
0: Aquesta entrevista imagino que l'emetran també a la sala d'exposicions.
1: Dedicaran una sala. Clar que sí.
0: Aniran tirant aquesta entrevista. No, pel que fa als vestits, quants n'heu tingut, més o menys, en aquests últims 30 anys?
1: Vam començar amb un que era fosc, que aquest jo no el vaig portar. Jo porto 700 a la colla i jo aquest no el vaig portar. Després també un altre que era de color blau, que els primers sí que es veien molt més de bufó, i després l'altre ja va ser més de bufó del foc. És a dir, amb les tres banyes o... Bueno, era... Tothom que es vulgui posar banyes se les posava. Jo me'n recordo de petit que anava amb cinc, amb una cresta i tot. I res, això. I després ja aquests ens hem mantingut amb els colors d'abans, però tots nous, més, bueno, tots cosits, i els altres eren com pintats. I vam agafar i vam fer un canvi també de dir cap on volem anar com a colla i tot.
0: Cap on voleu anar? Quin és l'objectiu?
1: Bueno, és mantenir pues, la... de dir, som una colla que no som un ball tradicional, però sí que és veritat que entenem que hi ha d'haver-hi com unes... una tradició, no?, dintre de la cultura, i és això. De dir, nosaltres ens oposem al nostre lloc, de dir, no som un ball ni som una colla de diables, som bufons. Llavors els bufons pues, tenen, en lloc del Lucifer tenim el bufonàs, a la diablesa la bufona. I això, i tot això va sorgir improvisat, de dir, ens faltaven vestits, teníem una faldilla al local, vinga, va, anem fent, i un dia ens vam reunir la Junta i els del Foc i vam dir, vinga, va, cap on volem anar? I això, i de moment molt guai la rebuda i tot. I,
0: que bo.
1: Sí, sí.
0: Aquesta exposició quin dia s'inaugura?
1: No ho sabem encara, vale. No ho tenim present perquè, clar, depèn molt de la sala s'ha d'habilitar encara, és al Carme, de dir, abans hi havia un institut allà, llavors estem allà. Jo suposo que dintre de 3 setmanes, com a molt tard.
0: I alguna altra activitat a part d'aquesta exposició preparada pel 30 aniversari?
1: Doncs per acabar la rebuda a l'Ajuntament, que ens van dir que volien fer una rebuda, que la primera rebuda a l'Ajuntament per una part de foc, una colla de foc de la ciutat, i l'altre dia el fill del president va comentar però l'any acaba el desembre, a dir, encara teniu temps per fer més coses.
0: Ah, clar, clar. Home, doncs... l'entrevista no hi ha millor manera d'acabar-la que encoratjant-vos a que seguiu fent actes i seguiu fent celebracions pel 30 aniversari.
1: Sí, sí, doncs a veure. També dona la salut, eh? De dir, si dona la salut, ho farem, si no, no.
0: Xavier García, tresorer de la colla Bufons del Foc i encarregat també dels actes d'aquest 30 aniversari, moltíssimes gràcies per venir a Connectats per parlar-nos sobre els Bufons del Foc.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Martí.
2: Així s'acaba aquest Connectats de dimarts. Gràcies a tots per la companyia. Demà més tornarem amb la versió de dimecres, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Adéu-siau.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
4: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Vine a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
6: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
7: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
8: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
9: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EU.
10: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
11: ¿Tú eres perfecta?
12: No lo sé.
11: ¿Y tú?
12: Pues claro que sí.
11: I tu, que ets perfecta?
13: Però n'hi ha algú perfecte?
11: No ho sé.
14: Clar que no.
11: No?
14: No, no hi ha ningú perfecte.
15: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
16: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
17: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
18: Són les 6.
0: El Prat en 3 minuts.
18: Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufèmia. La festa major del Prat s'ha acomiadat aquest dilluns a la nit amb un piro musical accidentat a l'aparcament de Rodalies. Una avaria en un dels generadors ha afectat el so. Això s'ha sumat a l'alarma de Protecció Civil durant l'inici de l'espectacle, que finalment ha pogut oferir una gran coreografia de música i pirotècnia. Més enllà d'això, la festa major ha estat multitudinària, superant inclús expectatives d'aforament i sense incidents en l'any que s'han estrenat càmeres de seguretat temporals als principals escenaris. Escoltem la tinenta d'Alcaldia de Cultura i Educació, Anna Martín.
19: No hi ha hagut cap incident destacat durant aquests dies de festa major. Amb una afluència tan gran i de milers de persones al carrer, la veritat que ha sigut una festa major sense incidents a destacar. I les càmeres, la veritat és que fem una molt bona valoració, perquè malgrat que no les hem tingut que utilitzar per cap prova, perquè no ha existit cap incident important, sí que ens han servit per poder veure els fluxos de gent. Quan a vegades en alguns espais hi havia més gent, menys, com es movia, i això també ens ha permès anticipar-nos en algunes lògiques en temes de seguretat.
18: Maite Martín a la plaça de la Vila i Fades al Fondo d'en Peixo han posat el punt i final a la part musical de la Festa Major 2026. Normalitat al Prat malgrat l'alerta Inuncat que preveia pluges torrencials al Baix Llobregat fins les 2 de la tarda, si bé el matí ha arrencat amb una lleugera pluja. Cap a 3:15 el cel s'ha ennegrit i la intensitat de pluja s'ha incrementat. Les precipitacions s'han caigut en forma torrencial poc abans de les 12 i durant 20 minuts més. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, al migdia el cabal del riu se situava per sobre dels 190 metres cúbics per segon, lluny però del cabal màxim del riu al Pas del Prat. Recordem que els efectes sobre el cabal del riu es poden veure hores després que plogui. En el moment de més intensitat s'ha acumulat aigua a diverses vies del Prat, com la carretera de l'Aviació, Doctor Soler i Torrents, l'Avinguda Remolar i el Fondo d'en Peixó, on l'Ajuntament ha bombat aigua i ha obert els embornals.
0: Esports.
18: L'Associació Esportiva Prat ha aconseguit una victòria de renom a la fase prèvia de la Copa del Rei. Els Potala van golejat a domicili al Sant Rafael per 1-5 a Eivissa. Aquest resultat es deixa la classificació pràcticament encarrilada per la tornada d'aquest diumenge al Sagnier. D'altra banda, el Club Bàsquet Prat ha patit la seva primera derrota a la Copa Espanya de bàsquet. El conjunt pretenc ha perdut a casa contra la Bisbal Bàsquet per un ajustat 71-79. Doncs això és tot. Nosaltres tornarem demà. Us deixem ara amb els esports. Que passin una bona tarda.

0: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.
1: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al Prat Esports. L'Associació Esportiva Prat ha aconseguit una victòria de renom a la fase prèvia de la Copa del Rei. Els Potalabàs han golejat a domicili al Sant Rafael per 1-5 a Eivissa. Aquest resultat deixa la classificació pràcticament encarrilada per a la tornada d'aquest diumenge a les 4 de la tarda al Sagnier. D'altra banda, el Club Bàsquet Prat ha patit la seva primera derrota a la Copa d'Espanya de bàsquet. El conjunt Potalabà ha perdut a casa contra la Bisbal Bàsquet per un ajustat resultat 71-79, únicament 8 punts de diferència. Tot i aquesta desfeta, podríem dir, l'equip manté encara un bon balanç de dues victòries i una derrota en aquesta primera fase de la competició. I en volei, el Vikings, tancant la pretemporada, podríem dir, entre cometes, perquè és competició oficial, amb la seva participació a la Lliga Catrana, afrontava aquest passat cap de setmana aquesta darrera fase, la Lliga Bronze, i ho ha fet amb un ple de victòries que li serveixen, doncs, ja per encarar amb energia positiva l'inici de Lliga d'aquest cap de setmana. I de la resta de la jornada, doncs, destaquem les victòries del femení de l'Associació Esportiva Prat i també del filial masculí, que segueixen invictes, així com també els bons inicis de curs del sènior B del Club Bàsquet Prat i els dos sèniors del bàsquet pretenc. Com sempre, abans de començar el programa, us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, per estar sempre assabentats de tota l'actualitat esportiva local. I dit això, des de la part tècnica ens acompanya avui el Sergio Villar. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.

0: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.
1: Arrenquem el programa i comencem parlant d'una de les grans notícies d'aquest cap de setmana, aquesta victòria en el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei de l'Associació Esportiva Prat. 1-5 han guanyat el Sant Rafel a Eivissa, un partit que va començar molt bé amb el gol de Kon, golaç del coreà en el minut 14. Després, pocs minuts, 12 minuts després, Martínez, el jugador del Sant Rafel que empatava el partit. Semblava que doncs, bueno, la cosa no seria tan senzilla, però en el 40 Gustavo Rein que va marcar l'1-2 i després de penal, un penal clar, doncs Àlex Plaza va marcar l'1-3 amb el que marxàvem al descans. Després de la represa, doncs Gustavo Reinke va marcar l'1-4, novament, doblet de Gustavo Reinke, i l'1-5 de Raúl Inocencio per tancar aquesta golejada en el minut 84. Podrien haver estat més gols, però per A o per B, doncs el partit no va tenir més enllà d'aquests 5 gols que doncs, es celebren i són ben rebuts, perquè pràcticament deixen aquesta eliminatòria ben encarrilada. Anem a escoltar la veu de protagonistes. Parla el tècnic Cristian Gómez, que li dona molt de valor a la victòria, no només pel resultat, evidentment, sinó també per l'esforç, perquè no ha estat fàcil, Viatge, el mateix dia de partit, en fi, el descans, doncs, justet, i tot i això, partit fora de casa, doncs, victòria i com dèiem, gairebé eliminatòria encarregada. L'escoltem.
2: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, s'hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós.
1: I més protagonistes d'aquest partit de Copa del Rei. Anem ara a escoltar el jugador del Prat, Àlex Plaza, que parlava no, de la reacció de l'equip després d'aquest gol de Martínez, de l'empat, i com es va sobreposar el conjunt potablava per després doncs, acabar golejant.
3: Al final hemos encontrado soluciones con las transiciones y hemos encontrado un buen resultado. Luego en la segunda parte hemos ajustado algunas cosas. Y ya se ha visto que cuando conseguimos mover el balón de un lado a otro y encontrar esos espacios y tener un poquito de calma, pues acaban llegando los goles.
1: I, sens dubte, un dels trets característics d'aquest Prat és aquesta pressió avançada que, de moment, li està sortint molt bé i està donant resultats. Un terme que, evidentment, doncs, treballen. I Cristian Gómez ho va voler posar en valor als micròfons del Prat Esports.
2: Estem treballant en això, en pressions cap amunt, no mirant darrere, i a vegades surt i a vegades no, però crec que avui ha sortit i ho hem fet molt bé, els hem desgastat molt, ells a la primera part ens han fet una pressió molt alta també, ens han desgastat molt, però crec que hem estat bé i crec que si haguéssim estat una mica més encertats a l'última passada, a la segona part, haguéssim pogut fer més gols, però bé, no els he pogut demanar més i ja s'hi he dit ara mateix, orgullós del que han fet.
1: Encara que no tot han estat flors i violes, perquè el míster també va tenir un apartat d'autocrítica i va assenyalar que l'equip no pot perdre tantes pilotes si es vol jugar d'aquesta manera i es volen aconseguir doncs, grans fites.
2: Si volem jugar el que volem jugar no podem perdre tantes pilotes fàcils com perdem. Si això ho acabem d'ajustar i ho millorem, crec que encara ho farem millor i bé, això està la millora. Però bé, avui és un dia per gaudir, queden 90 minuts per rematar-ho amb la nostra gent, però crec que hem fet un pas molt, molt important avui.
1: I també va tenir un apartat per l'autocrítica al futbolista Àlex Plaza, que assenyala que a l'equip encara li falta doncs, ser una miqueta més contundent a l'hora dels duels dividits per poder guanyar doncs, aquestes pilotes.
3: Tenemos que conseguir mejorar en la fase del no fútbol. Eso, ganar duelos, ser más intensos, entrar un poquito mejor al partido, que nos está costando estos dos últimos partidos entrar. Y nada, en cuanto consigamos eso y asegurarnos el primer pase, ya yo creo que seremos un equipo imparable.
1: I clar, amb aquest 1-5, doncs sembla tot no? Fet. I no és així, o almenys així no ho veuen els protagonistes. Escoltem primer el míster, el tècnic del Prat, Cristian Gómez, que assenyala que qui no estigui motivat al llarg d'aquesta setmana no tindrà ni un minut en el partit de tornada al Sagnier aquest diumenge a les 4.
2: el que no estigui motivat durant la setmana no jugarà. Ens juguem molt aquests 90 minuts, i que òbviament no hem de ser hipòcrites, hem fet un pas endavant molt, molt important avui, però crec que falten 90 minuts, és futbol, i crec que tal com ho fas tu, t'ho poden fer ells. Llavors hem d'estar concentrats, ells són un bon equip, crec que al final les forces li han mancat, ells comencen la Lliga el 29 de novembre, llavors els ha faltat força crec al final, però crec que és un bon equip, sobretot molt ben treballat pel seu entrenador, intenten jugar a futbol, a mi m'agrada, i serà difícil. Llavors hem guanyat aquí avui, i la setmana que ve també, encara que tenim l'eliminatòria encarrilada, vull guanyar també el següent partit.
1: I un missatge que ho tenen ben clar els futbolistes del Prat, o almenys això sembla, perquè Àlex Plaza, als micròfons del Prat Esports, assenyalava que han d'afrontar l'eliminatòria com si la cosa estigués igualada, com si fos un 0-0. Això encara no està fet i s'ha d'acabar de sentenciar el Sagnier. L'escoltem.
3: Es una eliminatoria, no se puede dar nunca por cerrados. Sí que es verdad que pues es un buen resultado, no nos vamos a engañar, pero hay que ir al Sagnier como si fuésemos 0-0 y sobre todo seguir construyendo el equipo, adaptándonos a la idea del míster y a seguir.
1: Ja hem escoltat la veu de protagonistes, i com estem dient, diumenge a les 4 de la tarda, Prat i Sant Rafel es veuran les cares al Sagnier, partit de tornada d'aquesta fase prèvia de la Copa del Rei. Nosaltres mitja horeta abans, com sempre, amb tota la prèvia, i a les 4 amb el partit. Com dèiem, marcador de 1-5 favorable al Prat, per tant, doncs, tot molt de cara, molt encarrilat per al conjunt pretent. Si el Prat supera aquesta eliminatòria, doncs ja sabeu, li tocarà un primera divisió, que serà l'Espanyol o l'Osasuna. Veurem qui és dels dos conjunts el que visita el complex esportiu municipal Sagnier. Aparquem la Copa, no aparquem l'Associació Esportiva Prat, perquè tot i que el Prat no ha jugat aquesta jornada, anem a veure com ha anat aquesta Lliga Elit. Doncs anem a repassar com ha anat aquesta segona jornada de Lliga Elit. Argentona 2, Viladecans 3, Ingerlín 2, Atlètic Sant Just 1, Sabadell B 1, Manlleu 3, Valls 3, Sant Mauro 2, Turopeira 4, Canvi de Let 1, Rubí 2, Martorell 1, Vic 0, Horta 1, i com dèiem, queda pendent per disputar-se. Es jugarà el 14 d'octubre a les 8 del vespre al Castelldefels, Associació Esportiva Prat. Aquests són els resultats. Anem a veure com està la classificació. Líder, el Manlleu amb 6 punts, segon l'Horta amb 6, tercer el Viladecans amb 6, quart el Valls amb 4 punts, cinquè ara el Prat amb 3 punts, sisè el Turopeira amb 3, setè el Rubí amb 3, vuitè el Singerlín amb 3 punts, novè el Castelldefels amb 1, desè l'Argentona amb 1 punt, onzè el Zamora també amb 1 punt, dotzè l'Atlètic Sant Just també amb 1 punt, 13 Martorell amb 1 punt, 14 el Sabadell B amb 1 punt, 15 el Canvi de Let amb 1 punt, i encara sense puntuar en aquestes dues jornades el Vic, que té 0 punts. I del Prat / Lliga Elit anem ara a parlar de bàsquet. Anem a la Copa d'Espanya, on tenim doncs la creu, no, de la moneda d'aquest cap de setmana, la derrota del Club Bàsquet Prat.

0: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.
1: Anem a parlar ara de bàsquet, anem a parlar d'aquesta Copa Espanya, primera derrota de la temporada del Club Bàsquet Prat en aquesta competició. Ha arribat a la tercera jornada i a casa contra la Bisbal Bàsquet, 71-79, és a dir, derrota de 8 punts de diferència i un partit que s'explica sobretot per el mal primer període del partit, bueno, la primera part. De més de 20 punts va arribar a anar perdent el conjunt protablava. 10-23 en el primer quart, 12-23 en el segon període. Sí que és veritat que després del descans l'equip va reaccionar i es va quedar doncs, a la vora del riu, no? Podríem dir 26-16 per al conjunt protablava, 23-17 en el darrer període de partit i doncs això, li van faltar 8 puntets per aconseguir l'igualada contra la Bisbal Bàsquet. Si parlem d'actuacions individuals, evidentment, pel que fa a les anotacions, destaca la de José Nogués amb 15 punts, també destaca en el tema del rebot la d'Adrià Codinac amb 9 rebots, també Pau Carranya va estar molt bé en aquesta estadística i també José Nogués, que va ser un dels millors jugadors, si no el millor del conjunt Potalova, 8 rebots també ha aconseguit, més enllà d'aquesta gran anotació. I pel que fa a les assistències, doncs aquí també Adrià Codinac va ser un dels homes més destacats amb 4 assistències, va ser el màxim doncs passador de l'equip. Veurem quin és el camí del Club Bàsquet Prat en aquesta competició, que amb aquesta derrota ara mateix doncs el deixa ubicat en la desena posició amb un bagatge de 2 victòries i una derrota. I abans d'anar amb la primera pausa del programa d'avui, anem amb el vòlei. Fem un apunt d'aquest tram final de la Lliga Catalana. El Vikings Vòlei Prat està ubicat en la Lliga Bronze després del bagatge en la primera part de la competició, que va ser d'una victòria i una derrota. Va quedar ubicat en aquesta Lliga Bronze i ho ha fet amb un ple de victòries. 3-0 contra el Sebol Torredembarra i 2-1 contra el Llars Mundet. Per tant, doncs, bon tancament en aquesta competició del Vikings Vòlei Prat, que ja fa que encari amb més energia positiva aquest inici de Lliga, que ho serà aquest cap de setmana, o sigui que el Vikings que arrencarà bé la competició, o almenys amb bones sensacions. La Lliga Catalana era competició oficial, però sí que és veritat que, com ens comentava el Dani Nevado, el seu entrenador, el Vikings, ho prenia una mica com a pretemporada, o sigui que tot i aquesta competició oficial ha estat rodatge per encarar doncs, de les millors maneres aquest inici de Lliga. Dit això, fem una petita pausa i anem després amb la repassada.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
3: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
4: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
5: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
6: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: Comencem la repassada i ho fem amb la segona catalana amb el grup 3. Victòria del filial del Prat 2-1 contra el Mariana Poblet. L'equip començava perdent amb un gol de penal de Joel Paredes en el minut 19, però després a la segona part Dani Jiménez marcava l'1-1 en el 54 i després al 74 Anna Solet ficava el 2-1 definitiu, 3 punts més i que fa que l'equip pretenc sigui el líder d'aquesta segona catalana del grup 3. I l'altre partit que teníem en aquesta categoria és el que jugava el Terlenc a fora de casa contra el sector Montserratina, partit de 2-2, per tant un puntet que suma el conjunt de Marc García. L'enfrontament començava bé, amb un gol de Cristian Fabregat en el minut 2 de partit, però després en el 27 Tomás Candalija i després en el 38 Aaron Ropero li donaven la volta al marcador a favor del conjunt local. Va ser a la segona part quan va arribar novament un gol del Terlenca, novament a través de les botes de Cristian Fabregat, i que va ser un autèntic golaç. El Terlenca, per tant, que suma un punt de la seva visita al camp del sector Montserratina i que a nivell de classificació fa que ara mateix el Terlenca ocupi la cinquena plaça amb 4 punts, empatat a punts amb el Planadeu, amb el Gironella, amb l'Olímpic Can Fatjó i també amb el Corbera. Líders, com dèiem, el Prat B amb 6 punts i també amb 6 punts tenim l'Atlètic Sant Just. I passem ara a la primera catalana femenina, el grup 2, victòria de la Fundació 2-0 contra el Sant Vicent dels Horts a casa, una victòria que fa que l'equip estigui en aquest grupet de primers de la Lliga. Ara mateix amb 6 punts tenim fins a 5 equips, el Viladecans, la Granada, el Ribes i l'Icomar, i una victòria que doncs deixa el tècnic de la Fundació de l'Associació Esportiva Prat, Víctor Sambola, content però a mitges. L'escoltem.
1: Hay veces que la pelota quiere entrar o no. Hoy nos ha costado, creo que también hemos tenido bajadas y subidas de ritmo. Bueno, es algo para aprender, se puede aprender también de una victoria. Evidentemente ya se lo he dicho al equipo, son más tres, pero hoy nos ha faltado cositas y realmente lo que queremos es competir por esta liga.
0: Anem ara a la tercera catalana masculina, grup 11, empat a 1 del Terlenca B contra el Marina Atlético i victòria del Prat C 2-3 contra el Sant Just d'Esvern. Amb aquesta victòria del Prat C i el Terlenca B que ha empatat, doncs tenim la classificació de la següent manera. En vuitena posició la Fundació de l'Associació Esportiva, Prat C, amb 3 punts, i en onzena el Terlenca B amb 2 punts. De moment, 2 jornades, 2 empats. I qui no arrenca encara, almenys en quant a punts, és el juvenil del Prat, que ha perdut 2-1 aquesta jornada contra el Vilafranca. Per tant, doncs, no suma punts al conjunt Potalova i es queda doncs a baix de la classificació en aquesta preferent juvenil. I passem del futbol a parlar de bàsquet, bàsquet català, perquè ja han arrencat les lligues i ho han fet els nostres equips, amb, bueno, alguns amb victòria, altres amb derrotes, però bueno, en línies generals podríem dir que amb bones sensacions. A Copa Catalunya masculina, el grup 2, el Club Bàsquet Prat B ha guanyat 69-65 a la S. A la primera catalana femenina tenim la derrota del Club Bàsquet Prat femení, 78-69 contra el Petro Pinto, fora de casa. A la segona catalana masculina tenim doncs la victòria del bàsquet pretenc, 78-60 contra el Club Bàsquet Valls, i la derrota del Club Bàsquet Prat C, 77-70 contra el Casal Vilafranca. Bones notícies ens han arribat des de la segona catalana femenina amb la victòria del pretenc femení, 46-60 contra el Club Bàsquet Valls. I tanquem amb un apunt d'hoquei, anem a parlar d'hoquei català, segona catalana, grup A, el Club Hoquei Prat, que debutava en aquesta categoria i ho ha fet d'augment amb un resultat dolent. 2-6, derrota a casa contra el Hoquei Club Alpicat. Per tant, doncs, encara la primera victòria que s'haurà d'esperar. Tant de bo arribi en la propera jornada. I nosaltres, que anem amb la darrera pausa del programa d'avui, i arrenquem després amb la secció de Pretencs pel Món.
2: Aquesta setmana es posa en marxa la comissió tècnica que ha d'abordar el futur de l'aeroport del Prat.
3: Des d'aquest mes, el servei del vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta amb 4 nous vehicles.
4: Arrenquen les obres de la nova residència municipal de la gent gran del Prat amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
5: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
6: Si tens un negoci i vols que la gent el visiti, t'has de donar a conèixer. Al Prat Ràdio t'ajudem a fer arribar el teu negoci a molta més gent. Anuncia't al Prat Ràdio. Fes la teva millor inversió.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
4: I així,
3: gener,
4: durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
8: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
9: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
10: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
11: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
12: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
13: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
14: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
15: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Ràdio.
14: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
15: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
16: Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
17: Bona tarda, són les 7.
18: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
17: Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat. Jordi Fortià.
19: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda.
20: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
17: El govern espanyol aprova dos decrets amb mesures per l'habitatge que es votaran divendres al Congrés.
19: El Consell de Ministres ha aprovat dos decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació. Una amb les mesures que exigeix l'Esquerra i una altra amb demandes que tenen més consens. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
21: Para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy después de este esfuerzo que hemos hecho para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
17: Les pluges acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment a la costa alta empordanesa i provoquen les primeres incidències.
19: Tot plegat després que el front hagi provocat inundacions al Penedès i a l'àrea de Barcelona aquest migdia. Des de Protecció Civil es demana encara màxima prudència. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
22: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta intensitat en el moment en què passi, doncs de ser coherents amb les activitats que tinguem que fer, que s'adecuin a com està la situació meteorològica. Informem-nos molt bé, seguim amatents a la previsió meteorològica avui durant tot el dia i també sobretot aquells moments que puguin haver intensitat.
17: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
19: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
17: Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
0: Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
1: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de Castells.
17: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet es troba immers en la disputa de la segona jornada de l'Eurolliga.
2: Els d'Alexander Sekulic estan jugant ara mateix a Dubai en un duel que enfronta els culers amb el seu exentrenador, Xavi Pascual. Al descans, de moment, males notícies pel Barça, que perd per 52-37.
16: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim plana de serveis, connectant ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i amb possibles o no afectacions per la pluja. Sílvia Del Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que ja s'ha restablert la circulació, per exemple, l'AP7, la Ronda de Dalt, que presentava problemes a la zona de Vall d'Hebron, on s'ha hagut de tallar totalment la via, i ara mateix tenim molta mobilitat en tots sentits de la marxa en aquesta Ronda de Dalt, però també la del litoral. També per problemes d'inundacions a l'AP7, ara sí, a Badies del Vallès, en sentit Tarragona, hi ha hagut molts problemes, molta congestió, ja se circula amb normalitat, no hi ha cap tram inundat, però són 9 quilòmetres de lentitud i també afecta, per exemple, el seu lateral, la B30, a Badia en sentit Girona i a Cerdanyola en sentit Tarragona. També problemes, per exemple, la C33 i la C58 per accedir a l'àrea metropolitana, i ara mateix, per exemple, tenim tallada per inundacions la C66 entre Forallac i Torrent a Girona, i també, per exemple, tallada per un accident la C61 a Vallgorguina. Per tant, situació complexa i us demanem que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat.
3: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda. També ha anunciat la creació d'un fons específic per, quan no quedi més altre remei, comprar els pisos on viuen persones vulnerables amenaçades de desnonament. S'hi destinaran 25 milions d'euros ampliables en un futur. El president també ha defensat els decrets aprovats avui al Consell de Ministres. Un doble decret que, a priori, compta amb el suport de Sumar, però que encara haurà de passar el tràmit del ple del Congrés convocat per aquest divendres.
0: De moment, Junts assegura que està a l'espera de llegir la lletra petita per assegurar el seu vot. De seguida en parlarem ara, però anem al ple del Parlament, on, com dèiem, l'habitatge ha centrat bona part del discurs de Salvador Illa. Mont Carvajal.
4: El president Illa ha assegurat que estem en una crisi de país a causa de l'habitatge i per això s'han de prendre més mesures. I ha anunciat una mesura pionera, i és que gràcies al Codi Civil Català, la Generalitat oferirà a majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitja el ciutadà durant 50 anys. Estarà dotat amb 100 milions d'euros. L'altre anunci és un fons de 25 milions per, quan no quedi més remei, ha dit, comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya.
5: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
4: Ell ha assegurat que Catalunya està millor ara que fa 2 anys i que en la Catalunya retrobada, ha dit, vol que Puigdemont torni.
5: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia, tal com la va concebre el legislador.
4: Ha proposat un debat per retornar el reconeixement i l'autoritat als mestres i ha anunciat una conferència de regions per la democràcia al novembre.
0: Gràcies, Mont. Tot plegat després que aquest migdia el Consell de Ministres hagi aprovat finalment 2 decrets per l'habitatge. És l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins l'últim minut que ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz.
3: Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels 2 textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altre aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícil d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés, que se celebrarà aquest mateix divendres.
0: Carina Bebe.
6: Si aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquesta cosa.
7: acord. Marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también de manera inminente al Congreso de los Diputados, con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario el próximo viernes.
6: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen.
0: Tot i això, l'acampada de la Puerta del Sol critica la divisió de mesures en dos decrets i no descarta seguir.
3: Les portaveus han advertit que si no s'aprova un únic text, qualsevol altra cosa serà un decret farsa, i han dit que no faran cap valoració fins que no vegin la lletra petita. Des de Barcelona, la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha explicat la defensa que fan dels contractes de lloguer indefinits. Ha aclarit que són una realitat a països del nostre entorn, Europa.
8: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: I el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que el decret d'habitatge no tindrà resultats.
3: Considera que el govern espanyol no ha de pretendre resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret. Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
9: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: I enmig d'aquestes negociacions, i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
3: En concret, el d'una família amb una persona que té una discapacitat i que feia 11 anys que vivia al barri de Cerdanyola de la localitat.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
10: En Jordi i la seva família han hagut de deixar el seu pis a la Ronda de Cerdanya de Mataró aquest matí. Finalment, el jutge ha pres la decisió d'executar el desnonament previst per aquest matí després de pràcticament 2 hores d'un ampli desplegament policial i d'una reunió de mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
11: Jo pagava menys de l'alquiler perquè no me llegava a pagar tot l'alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio de mi hijo.
10: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
0: I el Consell de Ministres també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra d'Estats Units i Israel contra l'Iran i que ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
12: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
13: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
12: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: Un escut social que es manté davant la inflació creixent, que el mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada, impulsada pel preu dels carburants.
3: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes, fins al 3,1%.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Les pluges acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment a la costa alta empordanesa i provoquen les primeres incidències. Els bombers han atès aquesta tarda més de mitja dotzena d'avisos per acumulacions d'aigua amb afectacions a Cassà de la Selva i Girona.
3: Aquesta tarda les precipitacions s'han desplaçat cap al nord-est del país i han descarregat amb força comarques gironines. El Gironès i el Baix Empordà s'ha superat el llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís d'alerta a Campllong, al Gironès, on una riera podria desbordar.
0: Anem en qualsevol cas fins a Girona en directe per saber quina és la situació ara mateix. Televisió de Girona, Marc Vives, bona tarda.
14: Bona tarda, doncs sí, ja al matí han caigut els primers ruixats, però realment el gruix ha estat de les 2 a les 4 de la tarda. De fet, Protecció Civil ha elevat l'alerta de perill molt alt de 6 sobre 6 al Gironès i al Baix Empordà. En algunes poblacions, com comentàveu, Cassà de la Selva s'ha arribat als 105 litres per metre quadrat, mentre que Llagostera i Fornells de la Selva han caigut 90 i 80 litres, respectivament. És a dir, l'aigua ha travessat Llagostera i Cassà, on ha deixat registres de 100 litres, i l'episodi després s'ha creuat les Gavarres fins a la Bisbal d'Empordà, on ha descarregat en força entre 90 i 100 litres per metre quadrat, ja avançada la tarda. Per tant, unes pluges que han afectat durant el dia les comarques gironines s'han passejat fins a les Gavarres, però a hores d'ara ja hem pogut treure el paraigües perquè ara mateix es veuen les primeres clarianes.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. Cap al migdia, això sí, les tempestes han impactat de ple a Barcelona i l'àrea metropolitana, amb trens suspesos, parades de metro inundades i vols cancel·lats pels aiguats, que deixen més de 100 litres per metre quadrat.
3: La Ronda de Dalt de Barcelona s'ha tallat durant més de 2 hores a l'altura de la Vall d'Hebron per inundacions. A la tarda s'ha pogut anar reobrint paulatinament. Les pluges han deixat imatges de carrers i carreteres totalment inundades en municipis de diverses comarques i també rius i rieres desbordats o que superen el llindar màxim, sobretot a l'Anoia i al Penedès. No hi ha hagut, però, danys materials ni personals, tot i que a Gavà, al Baix Llobregat, 2 persones han hagut de ser rescatades d'un cotxe que s'arrossegava a l'aigua.
0: Doncs anem a saber també què ens espera les properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
15: Bona tarda, senyora. Escombrada de tempestes que aquesta tarda han acabat arribant a molts indrets de Girona. De fet, només d'aquesta tarda, gairebé 74 litres per metre quadrat a Celrà, n'han caigut 86 a Llagostera, 47 a Girona, al barri de Fontejau, o 47 també tant a Verges com en el cas de la Bisbal d'Empordà, després d'aquestes molt fortes tempestes del matí i del migdia, que ja havien deixat 111 litres per metre quadrat en el cas del barri del Rectoret a Barcelona, també 106 a Sant Pere de Riudebitlles o 105 a Sant Pau d'Ordal, 94 litres, per exemple, a Cerdanyola del Vallès. Encara a les immediates hores, fins aquesta mitjanit, tindrem algun xàfec intens a la Costa Brava, també a l'Ebre, a l'interior de l'Ebre, o cap al Prepirineu de Lleida, en el cas del Solsonès. Demà una situació ja més tranquil·la, amb núvols enganxats al matí, sobretot a la Costa Brava, i tarda d'algun xàfec al Prepirineu i cap a l'interior de l'Ebre, però sempre amb molta xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Esther Minguell.
16: Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
17: Tenir dades d'absentisme és fonamental. És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar i desenvolupar una política.
16: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que homologui els criteris. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
18: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme que fem a la ciutat de Girona. Des de la intervenció del centre educatiu fins a la coordinació amb altres agents, serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, l'equip d'educació, fins i tot a intervencions més punitives des de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
16: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: L'àrea metropolitana de Barcelona ha aprovat aquest matí l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua de 8 municipis durant els pròxims 25 anys. Una decisió que arriba després d'un llarg procés de licitació i que ha generat discrepàncies entre les administracions i diferents entitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
19: La concessió afecta municipis com Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei o Ripollet i és per un període de 25 anys. Aigües Vida qüestiona que s'hagi tirat endavant la licitació i recorda que un informe de l'AMB del 2022 apuntava que la gestió pública era l'opció més adequada, sostenible i eficient. Així ho denunciava Dante Masquio, portaveu d'Aigües Vida.
20: L'AMB mai ha fet públic aquest informe i el govern socialista el que ha fet és deixar-lo amagat en un calaix. I per tant, nosaltres avui publiquem aquest informe perquè sigui accessible per a tota la ciutadania i la premsa i perquè puguem comprovar que el model públic és el més eficient.
19: La plataforma reclama que es reconsideri el model i alerta que la concessió podria acabar als tribunals. També s'hi ha mostrat contrari el conseller delegat d'Acció Climàtica, que ha advertit que un eventual procés judicial podria allargar la transició. En cas que la licitació quedi suspesa, el concessionari tampoc podria executar el servei. Per això, les veus contràries demanen aturar l'adjudicació en un context en què consideren que l'aigua és un recurs estratègic i limitat.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforçarà a partir de dijous 1 d'octubre la línia d'autobús interurbà C1 que connecta Castellà del Vallès amb Sabadell, que comportarà una freqüència de pas de 8 minuts dels combois en hores punta. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
21: Amb aquesta millora, la línia operada per Moventis i amb servei de dilluns a divendres incrementarà l'oferta de 89 a 103 expedicions diàries entre tots dos municipis. Així mateix, es reduiran les freqüències en hores punta, amb un pas cada 8 minuts entre les 7 i 3:15 del matí i entre les 2 del migdia i 2:15 de 8 del vespre en sentit Sabadell. Segons ha anunciat aquesta tarda la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, s'ha prioritzat la connexió de Sabadell amb l'estació de tren de Plaça Espanya.
22: I per tant el que fem és incrementar l'oferta, però especialment en direcció cap a la Plaça Espanya. És a dir, repartim aquest recurs extra per tal de poder millorar molt la connectivitat amb Plaça Espanya i a la vegada mantenir una oferta sobrada per poder anar fins al centre de Sabadell.
21: L'actuació comporta una inversió anual de gairebé 154.000 euros i s'emmarca en el segon pla de xoc del bus interurbà. L'any passat, la línia C1 va registrar més de 1,2 milions de viatgers.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
23: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
1: concurs.
4: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
23: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de pulseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
0: I el Premi Planeta escalfa motors una mica més de 2 setmanes abans de la nit, on es coneixerà el guanyador del Premi Literari millor dotat de les lletres en castellà. Avui s'ha conegut que la 75a edició del guardó ha batut el seu rècord de participació.
3: En total s'hi han presentat 1.424 originals, la major part provenen d'Espanya, més de la meitat, i de la resta, una gran proporció són obres d'autors provenents de l'Amèrica del Sud, prop de 400. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà el proper dia 15 d'octubre en una gala que es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
5: Bona tarda, Lali. Des de les 6 de la tarda, el Barça de bàsquet està jugant partit d'Eurolliga a la pista del Dubai. Ara mateix falten 2 minuts per acabar el tercer quart i els d'Alexander Sekulic estan perdent per 74-56. Cabenguele amb 14 punts i Bacon i Wright amb 12 estan sent un mal de cap pels blaugranes, que tenen a Gibson amb 12 punts com a màxim anotador. Qui també té competició europea, però demà, és el Kitsanas Manresa, que s'enfronta al PAOK de Salònica. Després de la derrota a la pista del Bilbao en l'estrena a l'ACB, el conjunt vegenc buscarà fer un bon paper a la sempre difícil plaça grega. Diego Campos recupera Timmy Allen, però tindrà les baixes de Pierre Oriola i Hugo Benítez. El tècnic admet el potencial del rival.
7: Sapiguem de la dificultat, del nivell de l'equip, però no és qüestió de plorar. Qüestió de que és un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte, sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1-1, que hem estat dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fall. En aquest nivell, si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara.
5: En handbol, el Barça ha apallissat el Montada marroquí per 51-15 en l'últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs. Dani Fernández, amb 12 gols, ha estat el màxim golejador blaugrana. L'escoltem.
24: Sí, a part de la victòria, també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits i aquest risc de lesió que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
5: Precisament demà a les 7 de la tarda el Barça jugarà aquesta final del Mundial contra el Veszprém hongarès. En futbol, el Barça femení ja és a Roma, on demà disputa la segona jornada de la Lliga de Campions a 6:45 de la tarda contra la Roma, les de Pere Romeu, que volen sumar la segona victòria en 2 partits a la màxima competició europea. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta rebrà demà el Marsella en la final de la Supercopa d'Europa a la piscina de Sant Sebastià. L'últim precedent d'aquest la competició és favorable pels barcelonins, perquè el 2014, quan van guanyar l'única Supercopa, també van jugar el duel decisiu a Barcelona. I per acabar, l'Ali, actualitzem el resultat del Barça a Dubai, que continua perdent, en aquest cas, per 76-58.
0: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: la xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
9: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
8: Entrades a auditori.cat.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat. Jordi Fortià.
2: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda.
3: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí no.
0: El govern espanyol aprova 2 decrets amb mesures per l'habitatge que es votaran divendres al Congrés.
2: El Consell de Ministres ha aprovat 2 decrets per separat per facilitar-ne l'aprovació, una amb les mesures que exigeix l'Esquerra i una altra amb demandes que tenen més consens. Isabel Rodríguez és la ministra d'Habitatge.
4: Para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad.
0: Les pluges acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment a la costa altempordanesa i provoquen les primeres incidències.
2: Tot plegat després que el front hagi provocat inundacions al Penedès i a l'àrea de Barcelona aquest migdia. Des de Protecció Civil es demana encara màxima prudència. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
5: Seguim demanant aquesta prudència, seguim demanant aquest manteniment de vigilància de tot el que són els desplaçaments, les activitats a l'exterior, vigilar els punts per on passi aquesta intensitat en el moment en què passi, doncs de ser coherents amb les activitats que tinguem que fer, que s'adecuin a com està la situació meteorològica. Informem-nos molt bé, seguim amatents a la previsió meteorològica avui durant tot el dia i també sobretot d'aquells moments que puguin haver intensitat.
0: En cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells.
2: Una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes.
0: Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
7: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraïm la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
0: I en esports, Joel Gomis, el Barça de bàsquet es troba immers en la disputa de la segona jornada de l'Eurolliga.
8: Els d'Alexander Sekulic estan jugant ara mateix a Dubai en un duel que enfronta els culers amb el seu exentrenador Xavi Pascual. A l'inici de l'últim quart, el Barça perd per 79-66.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis. En aquest cas, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària després d'un dia intens de pluja. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs bones notícies per la T7 i les rondes, que ha millorat moltíssim després, com deies tu, d'un matí molt complex. Ara mateix també hem d'anar amb compte a la C25 a Brunyola, cap a Girona, és l'enllaç i la sortida de Tallada cap a Vilobí d'Onyà, perquè a Bassals d'Aigua i dues avaries més en aquest eix transversal a Calonge de Sagarra i a Muntanyola. Tenim tallades dues vies, una per esllavissades a Cerdanyola del Vallès, una via local, i també la G644, en aquest cas per inundacions a Forallac, a Girona. Per tant, encara estem amb algunes incidències i sobretot mantingueu-vos informats. Que tingueu bona tarda.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: És la nostra portada. Salvador Illa anuncia un pla inèdit perquè majors de 40 anys puguin comprar un pis a mitges amb la Generalitat.
3: L'habitatge ha centrat el discurs de Salvador Illa en el debat de política general que ha arrencat al Parlament aquest dimarts a la tarda. També ha anunciat la creació d'un fons específic per, quan no quedi altre remei, comprar els pisos on viuen persones vulnerables amenaçades a desnonament. S'hi destinaran 25 milions d'euros ampliables en un futur. El president també ha defensat els decrets aprovats avui al Consell de Ministres, un doble decret que, a priori, compta amb el suport de Sumar, però que encara haurà de passar el tràmit del ple del Congrés convocat per aquest divendres.
0: I de moment Junts assegura que està a l'espera de llegir la lletra petita per assegurar el seu vot. De seguida en parlarem. Ara, però, anem a aquest ple del Parlament on, com dèiem, l'habitatge ha centrat també bona part del discurs de Salvador Illa. Mont Carvajal.
4: El president Illa ha assegurat que estem en una crisi de país a causa de l'habitatge i per això s'han de prendre més mesures. I ha anunciat una mesura pionera, i és que gràcies al Codi Civil Català, la Generalitat oferirà a majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitja el ciutadà durant 50 anys. Estarà dotat amb 100 milions d'euros. L'altre anunci és un fons de 25 milions per quan no quedi més remei, ha dit, comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya.
5: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
4: Illa ha assegurat que Catalunya està millor ara que fa dos anys i que en la Catalunya retrobada, ha dit, vol que Puigdemont torni.
5: Com a president de la Generalitat de Catalunya, vull que en el proper debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont. Vull que el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, vegi restituïts els seus drets de participació política i cívica. Vull que la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, també se'ls apliqui l'amnistia, tal com la va concebre el legislador.
4: Ha proposat un debat per retornar el reconeixement i l'autoritat als mestres i ha anunciat una conferència de regions per la democràcia al novembre.
0: I tot plegat després que aquest migdia el Consell de Ministres hagi aprovat finalment dos decrets per l'habitatge. És l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins l'últim minut que ha comportat l'inici amb una hora de retard del Consell de Ministres per la plantada inicial dels de Yolanda Díaz.
3: Per salvar l'anomenat decret Mari Carmen, un dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició. L'altra aglutina les mesures més d'esquerra i, per tant, més difícils d'aprovar-se al ple extraordinari del Congrés que se celebrarà aquest mateix divendres.
0: Carina Bebe.
6: Sí, aquest paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 els desnonaments de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. Al segon decret aprovat només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Escoltem Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que està desgranant a aquesta hora tots els punts d'aquesta acord.
7: Marcha para paliar esta crisis de vivienda y estaba faltando un consenso y un acuerdo político y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy después de este esfuerzo que hemos hecho para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados. Altura de miras y generosidad. Y además vamos a tratar de que este texto vea la luz lo antes posible, llevando su convalidación también con, de manera inminente al Congreso de los Diputados con la previsión de que se celebre un pleno extraordinario plenario el próximo viernes.
6: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport als grups d'aquestes mesures que considera més urgents d'aprovar aquest divendres, com sentíem que deia Isabel Rodríguez en aquest ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen.
0: Tot i això, l'acampada de la Puerta del Sol critica la divisió de mesures en aquests dos decrets i no descarta seguir.
3: Les portaveus han advertit que si no s'aprova un únic text, qualsevol altra cosa serà un decret farsa, i han dit que no faran cap valoració fins que no vegin la lletra petita. Des de Barcelona, la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, ha explicat la defensa que fan dels contractes de lloguer indefinits. Ha aclarit que són una realitat a països del nostre entorn, Europa.
8: No és una idea nostra. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
0: I el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat des de Terrassa que el decret d'habitatge no tindrà resultats.
3: Considera que el govern espanyol no ha d'aprendre a resoldre una problemàtica que no han desencallat en 8 anys amb un reial decret. Feijóo també s'ha queixat que el govern no hagi negociat les mesures amb el Partit Popular.
9: Desde luego, con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto, no le han dedicado ni un minuto a este asunto. Me dice usted si va a tener apoyos o no va a tener apoyos. Lo que le puedo asegurar es que no va a tener resultados. Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril.
0: Enmig d'aquestes negociacions i després que l'octogenària que dona nom al decret Mari Carmen hagi arribat a un acord per tornar al seu pis amb un lloguer raonable, a Mataró avui s'ha produït un altre desnonament d'una persona vulnerable, malgrat la pressió ciutadana i la sol·licitud d'ajornament de serveis socials.
3: En concret, el d'una família amb una

0: mitja hora entre els inquilins i la comitiva judicial a l'interior de l'habitatge. Un desnonament que s'ha acabat produint malgrat la sol·licitud d'ajornament dels serveis socials de l'Ajuntament de Mataró.
1: Pues yo pagaba menos del alquiler porque no me llegaba a pagar todo el alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o a amigos o lo que sea, es que no podía. No comíamos, no pagàvem, què hacíamos? El col·legi de mi hijo.
0: Serveis socials de l'Ajuntament de Mataró ha posat a disposició de la família una estada de 3 nits en un hostal, tot i que la família ho considera insuficient. D'altra banda, aquest dimarts al matí hi havia previst un altre desnonament, en aquest cas al barri de Cerdanyola, que ha estat aturat.
2: I el Consell de Ministres també ha aprovat un altre reial decret llei per renovar les ajudes de l'escut social que caducava demà. Són mesures anticrisi sobre els carburants, el gas i la llum que es van activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra d'Estats Units i Israel contra l'Iran i que ara s'allarguen fins al 31 de desembre d'aquest any. Maite Polo.
3: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
4: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
3: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
2: Un escut social que es manté davant la inflació creixent, que al mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, segons la dada avançada impulsada pel preu dels carburants.
5: Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, que no inclou ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes fins al 3,1%.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.
2: Les pluges d'aquest dimarts acumulen ja més de 60 litres al Gironès i localment també a la costa empordanesa i provoquen les primeres incidències. Els bombers han atès aquesta tarda només en aquesta zona més de mitja dotzena d'avisos per acumulacions d'aigua amb afectacions especials a Cassà de la Selva i Girona.
5: Aquesta tarda les precipitacions s'han desplaçat cap al nord-est del país i han descarregat amb força a comarques gironines. El Gironès i el Baix Empordà s'ha superat el llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís d'alerta a Campllong, al Gironès, on una riera podria desbordar.
2: Anem doncs fins allà per conèixer quina és la situació ara mateix. Televisió de Girona, Marc Uibas, bona tarda.
7: Bona tarda des de Girona. Ara mateix podem veure forces clarianes després de tot un dia plujós. A les 10 del matí han començat a caure les primeres gotes que han fet la guitza durant tot el matí a les comarques gironines. Ara ve el gruix de la pluja. Ha començat a les 2, quan han començat els aiguats a diverses localitats gironines i s'han intensificat fins a 4:45. Això ha provocat que Protecció Civil alabés el perill al 6:06 al Gironès i al Baix Empordà. A Cassà de la Selva s'han registrat fins a 106,6 litres per metre quadrat, mentre que Llagostera i Fornells de la Selva s'han comptabilitzat fins a 90 i 80, respectivament. Un cop ha deixat enrere Girona, la pluja ha creuat les Gavarres per instal·lar-se a la Bisbal d'Empordà, on també s'han acumulat entre 90 i 100 litres. Aquí a Girona ha deixat de ploure cap a 6:45 de la tarda.
2: Gràcies, Marc. I cap al migdia, les tempestes han impactat de ple a Barcelona i l'àrea metropolitana, amb trens suspesos, parades de metro, inundades i vols cancel·lats pels aiguats, que deixen més de 100 litres per metre quadrat.
5: La Ronda Dalt de Barcelona s'ha tallat durant més de dues hores a l'altura de la Vall d'Hebron per inundacions. A la tarda s'ha pogut anar reobrint paulativament. Les pluges han deixat imatges de carrers i carreteres totalment inundades en municipis de diverses comarques i també rius i rieres desbordats o que superen el llindar màxim, sobretot a l'Anoia i al Penedès. No hi ha hagut, però, danys materials ni personals, tot i que a Gavà, al Baix Llobregat, dues persones han hagut de

0: ser rescatades d'un cotxe que arrossegava l'aigua.
1: De fet, fins a les 6 de la tarda, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 1.668 trucades per 1.265 incidents. Anem a saber, però, què ens espera les properes hores. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
2: Bona tarda, senyora escombrada de tempestes que aquesta tarda han acabat arribant a molts indrets de Girona. De fet, només d'aquesta tarda, gairebé 74 litres per metre quadrat a Salrà, n'han caigut 86 a Llagostera, 47 a Girona, al barri de Fontejau, o 47 també tant a Verges com en el cas de la Bisbal d'Empordà, després d'aquestes molt fortes tempestes del matí i del migdia, que ja havien deixat 111 litres per metre quadrat en el cas del barri del Rectoret a Barcelona, també 106 a Sant Pere de Riudebitlles o 105 a Sant Pau d'Ordal, 94 litres, per exemple, a Cerdanyola del Vallès. Encara a les immediates hores, fins aquesta mitjanit, tindrem algun xàfec intens a la Costa Brava, també a l'Ebre, a l'interior de l'Ebre, o cap al Prepirineu de Lleida, en el cas del Solsonès. Demà una situació ja més tranquil·la, amb núvols enganxats al matí, sobretot a la Costa Brava, i tarda d'algun xàfec al Prepirineu i cap a l'interior de l'Ebre, però sempre amb molta xafogó. N'estem pendents a la xarxa.
1: Més coses. Sant Feliu de Llobregat dona el tret de sortida a una nova edició del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Ràdio Sant Feliu, Nàstia Mas.
3: Aquest matí s'ha donat el tret de sortida a una nova edició del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, un programa coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, amb la participació de 30 ajuntaments i 8 entitats i institucions catalanes implicades en la defensa i la promoció dels drets humans. L'Ajuntament de Sant Feliu, com a entitat local adherida, ha acollit aquest matí la inauguració en un acte a l'auditori del Palau Falguera. L'acte ha comptat amb la presència de personalitats vinculades al projecte i els activistes com Arria Mohamed, Deixia Uau i Hanna Lema, que visitaran les diferents ciutats fins al 8 d'octubre. Jordi Quadres, president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, ha posat èmfasi en el projecte que, diu, pretén posar sobre la taula el respecte cap a les persones.
4: El que volem posar sobre la taula és aquest valor, aquest sentiment, que és el més humà de tots, que és el de l'empatia, el sentir-nos interpel·lats per les situacions que viuen tots aquests activistes que durant aquests dies ens estaran explicant la seva experiència. Perquè sense l'empatia no hi ha cooperació, sense l'empatia no hi ha solidaritat, sense l'empatia no pensem què passa amb el que està al nostre costat.
3: Així doncs, aquest matí s'ha donat la benvinguda a una nova edició del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que durarà fins al 8 d'octubre.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En territori, 6 municipis de la Conca Barberà reclamen més pes en la gestió del futur parc natural de les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de la Llena. Així ho han manifestat presentant al·legacions conjuntes al projecte del futur parc de la Generalitat. Ràdio Montblanc, Gemma Bufies.
6: Montblanc, l'Espluga de Francolí, Vimbodí, Poblet, Vallclara, Vilanova de Prades i Vilaverd han consensuat una posició comuna per reclamar a la Generalitat més capacitat de decisió en la gestió del nou espai protegit, que serà el nou parc natural de les muntanyes de Prades, Poblet i la Serra de Llena. Una de les propostes és que l'Assemblea d'Alcaldies tingui capacitat de decisió vinculant i no només consultiva, i que Montblanc sigui la seu administrativa del futur parc natural. Marc Vinya, alcalde de Montblanc.
7: Els 6 alcaldes i alcaldesses de la Conca de Barberà que estem en l'àmbit del parc, hem arribat a una solució de consens, anem tots en la mateixa direcció defensant que les instal·lacions del parc natural es quedin a la Conca de Barberà. Hem pactat, la proposta és d'aquestes 3 seus repartides per la comarca, però ens hem conjurat perquè no se'ns escapi. És a dir, que si des del Departament de Territori diuen que això ha d'anar tot centralitzat, doncs anirem tots a una perquè aquestes instal·lacions quedin a la comarca.
6: Els municipis també reclamen que la normativa del futur parc garanteixi l'abastament d'aigua amb un tractament prioritari de l'aigua de boca.
1: Al Priorat ha nascut també la primera associació de petits productors d'oli. Ràdio Falset, Manel Sales.
8: El Priorat compta amb una nova entitat dedicada a la defensa i promoció de l'oli de la comarca. L'Associació de Petits Oleicultors del Priorat neix amb l'objectiu de posar en valor el producte local i recuperar varietats minoritàries i tradicionals. L'entitat defensa que l'oli del Priorat té unes característiques pròpies que el diferencien del d'altres territoris inclosos a la Diòcesi Urana. Ho explica el seu president, Ricard Miró.
9: No té res que veure ni la manera de cultivar ni la manera de fer d'aquí el que seria la manera de cultivar que vagi a la zona de Tarragona. A part dels olis tampoc no s'assemblen amb res, no?
8: La nova associació aposta també per una producció ecològica i sostenible, rebutja les plantacions superintensives i vol impulsar la formació i l'oleoturisme per donar a conèixer el producte i el territori.
1: I Lleida tanca les festes de tardor amb una elevada participació ciutadana i amb 8 persones identificades per portar armes blanques. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
10: En una atenció als mitjans aquest dimarts, l'alcalde Félix Larrosa ha destacat que el seu objectiu és avançar en la recuperació del centre històric després de constatar, diu, que el barri s'ha guanyat la confiança de la ciutadania.
11: Des de tardor es consoliden claríssimament el centre històric, sinó que, a més, la gent hi ha anat massivament, ha participat de tots els actes que s'han organitzat. Des del punt de vista generacional ha sigut una passada, en el sentit de que hi havia gent de totes les edats compartint espais, col·laborant, jugant, escoltant música, ballant, etc. No? Per tant, dic això perquè massa sovint parlem i diem moltes coses del centre històric, no? I en aquests moments estem en una batalla per la seva recuperació.
10: Les festes de la tardor posaran el seu punt final, com sempre, amb el tradicional castell de focs.
1: Doncs en cultura, Tarragona ja ho té tot a punt per viure aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, una edició que reunirà les 30 millors colles del país i que arriba amb unes expectatives especialment altes. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
12: L'organització considera que després del nivell mostrat durant la temporada es donen les condicions per viure una de les edicions més destacades del certamen. Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assegurat que l'esdeveniment tornarà a donar la volta al món i ha apuntat que aquesta pot ser la millor edició de la història del concurs.
13: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. A totes elles els agraeixo la seva participació. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
12: Dissabte, amb 18 colles, s'espera l'assistència d'unes 5.000 persones, mentre que diumenge, amb les 12 millors colles, es preveu arribar als gairebé 6.000 espectadors. L'obertura de portes està prevista una hora abans de l'inici de cada jornada i es mantindrà el sistema de polseres per controlar l'accés a les diferents zones de la plaça. Amb tots els preparatius enllestits, Tarragona es disposa, doncs, a viure un cap de setmana intens de castells amb les colles com a protagonistes i amb l'objectiu de convertir aquesta 30a edició en una gran festa castellera.
5: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
14: Bona tarda, Lali. Des de les 6 de la tarda el Barça de bàsquet està jugant partit d'Eurolliga a la pista del Dubai. Ara mateix, quan falten 50 segons per acabar el partit, els d'Alexander Sekulic estan perdent per 92-84. Kabengele, amb 19 punts, està sent un mal de cap pels blaugranes, mentre que Punter, amb 20, és el màxim anotador del Barça. Qui també té competició europea, però demà, és el Kitsanas Manresa, que s'enfronta al PAOK de Salònica. Després de la derrota a la pista del Bilbao en l'estrena a l'ACB, el conjunt vegenc buscarà fer un bon paper a la sempre difícil plaça grega. Diego Campos recupera Timmy Allen, però tindrà les baixes de Pierre Oriola i Hugo Benítez. El tècnic admet el potencial del rival.
15: Sapiguen de la dificultat, del nivell de l'equip, però no és qüestió de plorar. Qüestió de que és un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte. Sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1x1, que hem estat dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fall. En aquest nivell, si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara.
14: En handbol, el Barça ha pallissat el Montada marroquí per 51-15 en l'últim partit de la fase de grups del Mundial de Clubs. Dani Fernández, amb 12 gols, ha estat el màxim golejador blaugrana. L'escoltem.
16: Sí, a part de la victòria, també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits i aquest risc de lesió que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
14: Demà a les 7 de la tarda el Barça jugarà aquesta final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès. En hoquei sobre patins, aquest octubre Paraguai acollirà els Mundials Absoluts en el marc dels World Roller Games, i les seleccions espanyoles femenina i masculina, que estan formades per una àmplia majoria de jugadors catalans, lluitaran per revalidar el títol assolit el 2024 a Itàlia. De fet, són les grans favorites per emportar-se la Copa del Món. Això sí, amb el permís d'altres potències mundials com Portugal, Itàlia o Argentina. El combinat femení es jugarà el títol entre el 4 i el 10 d'octubre i l'equip masculí de l'11 al 17 del mateix mes. Aina Florenza i Pau Bargalló són dels jugadors més destacats de la selecció.
17: La preparació que hem fet ha sigut molt bona i és cert que potser fent la comparació amb l'últim Mundial de Novara vam ser les campiones del món, no? I que el nostre objectiu és intentar millorar això o superar-ho, no? Per tant, ja et dic, l'objectiu és intentar tornar a guanyar l'or i portar la copa cap a casa.
18: Aquest és l'objectiu que tenim com a selecció, és quedar campions del món una altra vegada, fa dos anys ho vam aconseguir, i crec que estem treballant molt dur i molt bé per afrontar amb màximes garanties el nostre objectiu.
14: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta rebrà demà el Marsella en la final de la Supercopa d'Europa a la piscina de Sant Sebastià. En cas de guanyar, seria la segona vegada que els barcelonins aconsegueixen aquest títol. I un últim apunt en bàsquet, actualitzem marcador, l'Ali, perquè a 44 segons per acabar el partit, el Barça continua perdent a Dubai per 92 a 84.
1: Gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
5: Notícies en Xarxa, edició vespre.
19: La xarxa de comunicació local.

Yeah.

estirar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Però quan l'àngel o la musa m'inspiren,

guerra, Guadalajara y la Franja del Pacífico.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat tres dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.
1: Com qui no espera resposta.
0: Tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui sap el que diu.
1: Com

Y cartera.

sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

seguint la nit busquent la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.